Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment. Programa força lliure, on té cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Catriel i Paco Amoroso! La, la, la.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mola, m'encanta, Antonia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou, en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que faci la
2: alegria.
0: Cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim... Marxant ahir cap a casa i avui venint, en aquestes poques hores de diferència, he vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Ah, crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat a l'Udegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois, com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Udegas, el rei de la festa, no?
5: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí,
0: els
7: dos llocs superbé. Al final, quan ets culer, es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, eh? Vull dir...
0: Sí, es nota. Es nota que, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull dir...
0: I tant. M'encanta que veuen ja Jan Laporta com un gurú de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí a l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no
1: allà.
0: No teníem veu. No. I Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, sense fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça. I també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir de llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, el programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça a la Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar... I sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè
0: també
2: se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, farcidot. Uns quants titulars que en traurem del programa
2: d'avui. I tant, ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment mentre dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una Lliga barrejats entre la seva gent com dos colors més. I mentrestant, què passava a l'Utegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, eh?
0: No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Utegas, que clar... mou masses, ja la porta a les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració al Ludegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta. Així de clar.
3: M'agrada molt, m'agrada molt.
0: Passa un minut d'un quart de 6 del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Que solo se va venir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos, en jo dic en primera persona, sí. Fins
2: molt,
3: ara, considerat,
2: sí,
3: home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Quin gran tema.
2: Home, quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima,
3: sí,
2: aquesta fotografia,
3: sí, sí,
2: també
3: sí,
2: t'ho dic, eh?
3: Pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres, que ho celebrem al cor, també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima a la sala Atrium. Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: Com ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Rios, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: Tu has pensat, però molt ràpid.
2: Sí, però sí,
1: has dit
2: que sí,
1: eh?
2: Sí, que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
2: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley, podria sonar aquesta sintonia de fons,
1: per
2: exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
2: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
2: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
4: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si sona allò els estels o què, que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
2: Mira que ha connectat tot plegat.
4: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults, que tinguin un dia estupendíssim.
2: I tant.
5: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
2: Fem camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, al Ludegas, després de la victòria del Barça ahir, vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí, amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
4: Gran partit, gran resultat.
2: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
4: I avui festa.
2: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
4: Nervis,
2: sí. Nervis. Ja,
4: però
2: ja
4: va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
2: Està bé, no, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment, enviar en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
6: Bon dia, Xavi.
2: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
6: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
2: no m'ho diguis.
6: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
2: sí,
6: han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estàvem aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
2: Normal,
6: quan
2: normal.
6: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
2: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'Udegas o no?
6: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec. I a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
2: Ha fet bomba de fumeix a la porta.
4: Ah, bueno, dir, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
6: Pot ser.
2: Però ho ha dit a través de les xarxes?
4: No.
2: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
6: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
2: Sí, m'està comentant Maiol Roger que De fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí, quan hi hem connectat, i ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur, segur que ha fet una bona bomba de fum.
2: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
6: Exacte. De moment, sí. Demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat. Ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 4:45 del matí, doncs que això ja... La nit ja la podem tancar.
2: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
4: Arriba a les 5.
2: Exacte. Per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat al Club de Gas avui...
1: Podríem anar-hi la tarda.
2: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
4: Vespreig.
2: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
6: A vosaltres, fins ara.
2: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda.
2: Actor de moda,
1: jo.
2: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter. Thank you.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius, afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries, en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp. I el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada és La Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu, i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari japonès.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villamartini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet,
2: ja
9: això.
2: Està, ja està,
9: les noies.
2: També, perdoneu, perdoneu.
9: Però amb vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i 4 núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Vinga, a mi cap a 3/4 de 6 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso. Serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
13: Rufiti.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
19: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
20: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
21: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Doncs amb aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon dia.
0: Escolta, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lú de Gas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí.
0: Una veu,
1: Despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat.
0: Sí, una veu potent. Veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord.

0: de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol. Vaja, i a la tarda més tempestes ja que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
1: Altre cop?
0: Sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall. El Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu. Així que serà una setmana mogudeta. Mare, i no pas càlida.
1: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
0: Jo també m'ho pensava.
1: Veu que no.
0: Veu que no.
1: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
1: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno, ja.
1: Però bueno. Què tal, com va anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
1: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
1: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
1: Veus, que això és el més important.
2: Sí, sí.
1: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Doncs pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
1: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
0: I la fresca, també.
1: I la fresca.
0: Bon dia.
1: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
2: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé, bé, bé.
1: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
2: Ara és el que fan, que xerren per quadrar el minut. Que
1: no,
2: que falta.
1: O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Ah, sí? Sí. Ah, doncs perfecte.
1: Com ho veus?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Acaba de passar un molt bon dilluns, Martínez. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
3: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: veure qui és el primer que endevina la premissa.
1: No,
0: ha guanyat el Sergi.
1: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí, sí. Ah, sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja us he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que, ja, però és que quan ell també crida, ja no sabés de res cridar.
2: Perdona, Laia, perdona.
0: És més, saps com ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
3: Estem preparadíssimes.
4: Oh, Roger!
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Laia, goses?
1: Goso, doncs mira,
0: comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, a més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: Què? Sentiu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara, ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo arrenco com un gran acordionista, el Carles Belda.
2: Ai, Maria, Mercè, Mercedites, i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer.
1: Ja, si fins i tot l'estàs cantant,
0: perquè m'agrada molt aquesta cançó.
1: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel Belda, de la Triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas, a la Pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
0: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues Princeses Barbudes.
2: Això és vida, no ens pot demanar més. Sempre de vacances, tan festius com feiners.
0: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també.
1: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
0: No, escolta, no ho sé.
1: Titiri, va fent titiri.
0: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
1: Oh, i tant.
0: Sí, que seguríssim.
1: Jo segueixo...
0: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte. Hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
0: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
1: El diatònic,
0: exacte, i l'altre nom, recordo com es diu.
1: El de claus?
0: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
1: L'altre necessites prema les tecles per canviar
0: les
1: notes.
0: Prema les tecles i manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
1: És la bufera, no?
0: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
1: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
4: Collarets de llum, palatana brina, xerros d'alçador, tot és de joguina.
1: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia amb mi? No.
0: Perquè el
1: Rauxa,
0: no tens cap tipus de gust.
1: Formats
0: sí
1: a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
0: Wonder,
1: i que
0: també
1: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
0: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Té una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
1: Quina?
5: Els

0: Què? Són els catarres?
1: Els teus acordions són molt poc melòdics.
0: Però què dius?
1: Són un acompanyament llunyà.
0: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, oh, és que és boníssima aquesta cançó.
1: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també...
0: Quina mania, posar coses de fora. És boníssima aquesta cançó.
1: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: La Julieta Venegas, a més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau. Oh.

0: l'immortel, que és aquesta que us he punxat de Nadal, és una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un cant a la llibertat, és com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la immortel, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses.
1: Bé.
0: Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal, de l'Immortela, i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la mortadela, i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi.

0: Garriga, si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona que
0: t'ho diu. No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És patrimoni col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per la Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic en Garriga.
1: Veus? O sigui, me dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè
1: gràcies.
0: No et pots quedar en Garriga per tu,
1: gràcies.
0: Ja està. És patrimoni
1: ah, no,
0: col·lectiu.
1: Clar. Ara no m'ho puc quedar.
0: Impugno, perquè el Garriga és de tot.

0: el compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que... Parlem del Termcat, d'acord? Que és, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn... Paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que dia a la càmera?
1: No.
0: Ens arriba massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig, lingüísticament, és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptògrafi.
1: Mira, que el busco. Aneu parlant que busco el de promptògrafi.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptògrafi a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat la Pokébola, per exemple.
1: Sí. Mira, Pokébol el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Pues perdona, molt millor, dieu bol de poke i no digueu més poke.
2: Bol de poke.
1: Subscriu-vos al Termcat.
0: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè
1: sí,
0: subscriure's no...
1: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia, doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts, en aquest còmic, es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar perquè els morts no somien, i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo, i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes, precisament, de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí, és
0: doncs,
2: veritat.
0: Això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia.
2: Sí,
0: m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Le personnage de la jeune fille, c'est le Marie.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
1: Le polisson de la chanson.
0: El senyor Búho i el país de los muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh? Mortal Kombat 2.
2: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
3: Ja, per començar, si permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, eh, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, ah, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li el 95, que quan jo tenia 12 anys, quan es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
3: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que clar, m'estàs explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
6: Oh! Es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creés un personatge... en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència.
3: Clar,
4: però vaja, que per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
3: Ah, Mortal... Personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
3: No dic el... Ah, vale,
4: el
3: de la gorra. Sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que, o sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava, o sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
3: Onda. De judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
5: Era un de sumo,
4: onda.
5: No? Onda. Onda.
3: I el de judo, el protagonista, així?
4: El Ryu.
3: Exacte, sí. Laia, tu...
7: No sé gens de què parleu,
3: Laia,
7: eh? Un videojoc, no?
5: Laia, si Ryu.
3: Digues la Chun-Li.
5: No?
3: Digues la Chun-Li.
7: La Chun-Li.
3: Continuem, sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No es puc enganyar.
7: No m'he perdut res,
4: segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
3: Doncs...
4: No, Laia,
3: que ara ve una familiar que he llegit, que és d'aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí.
8: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth.
3: Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
4: Sí.
3: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
5: Home!
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
3: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir aquí. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
7: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
3: Potser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcast i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives...
5: Sí, apuntem.
4: Està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que em diuen, saps? Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
3: Anem amb més criatures. Ara, criatures lluminoses. Humans, for the most part, are inept creatures.
0: Tobit, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
3: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
3: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
4: sí,
3: uau!
4: Sí.
5: Està fet per això o no?
4: Doncs suposo
5: és
4: que
5: possible,
4: sí.
5: No?
4: Clar, sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
3: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh? Les...
5: Pensava que anaves a dir tinta.
3: No, bueno, també, no?
4: Els caramels. Rius de tinta.
3: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
3: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: No són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I, de fet, la dona, que s'està a punt de jubilar, és la Sally Field, no?, que la tenim en el triu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, allò, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
3: O sigui,
4: no?
3: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I sí, és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols, té un punt Wes Anderson, per entendre'ns, la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ara ho fan les plataformes, bàsicament.
3: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
3: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta?
4: No.
5: Però aquí... aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
10: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
3: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda, eh? És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I, clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I, clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però, clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal. Un pare que té bona voluntat, però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: És perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
7: Sí, uns quants, sí.
3: La jove protagonista, Julia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons, molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
3: Jo no moriré d'amor. La germana gran és la Laura Weisbach.
4: Sí, i també està molt bé.
3: Vale,
4: sí.
3: Trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, m'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
3: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
3: I per qui li agradi les pel·lis de judicis...
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato, i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, en El nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
3: O sigui, a la vida real el cas queda... està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui, clar, es
5: devia
4: va
5: morir,
4: sense resoldre.
5: Devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I, clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això? I, en fi, llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot d'actors fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, eh? L'única que pensa que és innocent...
3: La que va a la contra tota l'estona.
4: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
3: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment, perquè a Irlanda no va extraditar un suposat assassí, el país al costat podríem dir que és França.
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional.
5: Sí,
4: no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, és, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis, de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
3: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
12: Els experts, ICAT. Oh,

0: Parlem ara, Laia, d'Eco Blanquets.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar 1.000 arbres, n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un principi.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: a l'empresa, eh? Vull dir que, aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat... Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els que remenen el putarro, vaja.
1: Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, des de Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: Azerbaijan. Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és moví.
1: Bakú, no, moví, moví, Bakú. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Sí. Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir...
2: Que són molt brutes.
1: Ho són, de brutes. Ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però, clar, no donen xifres. Però, a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però, clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha
1: això.
2: Una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Ah, exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I, a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es podran fer. Però clar, això sí que és...

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa, n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així.

0: Això és l'Ara Muntanya de la Lide Sanz, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
1: sempre... Sergi, no fas apologia de la platja,
0: sempre aquí. Ens colaven aquesta cançó.
2: Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, on te vaig?
0: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
1: Uri Geller
0: i Los Cucharas. Que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
1: One hit wonder total.
0: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció, política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
2: En la biblioteca me fuma ubeta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
3: Música moderna.
2: Música moderna.
0: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques,
1: Renai.
0: I quatre... Així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?

0: una rosa de Mecano, o tulipán de la Rafaela Carrà, de fet, n'hi ha 50.000,
1: eh? A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
0: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
0: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5 hi posarem flors i violes de l'Osa.

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que és flors
1: i violes. Jo pensava que la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava que... Vale, molt bé. Doncs sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, però no passa res.
0: És la que tenen les cançons que tenen...
1: És la que van tocar, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, mira, mira, ara ho diuen, ja veràs, ja veràs.
2: Aquí ja t'espero, podem de sopar, que em pots portar cam i omplim el camí de flors i violes i romaní.
0: El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí, no és ara, ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga, de Manel.

0: que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura, jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus.
1: A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes feien al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així, perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint, i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se doncs, a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, de les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa.
1: El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona, temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
2: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, bueno, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'hagués estat temps... Ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent.
2: Sí.
0: Recordeu que va sonar molt, oceà.
2: Home, aquí la va moixar
0: moltíssim. I, en canvi, que Flor de pols jo trobo que és xulíssima, també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a la Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí, que la...
0: Ah, ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula.
3: Flor de primavera.
0: I aquest és el número 1. Us he posat el número 1, Flor de primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bueno, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí
0: sí,
1: és
0: sí, sí,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en directe acció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de l'antitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I per tancar portada, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes. I el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
5: My mom called me and she said that my father passed away.
6: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
5: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
6: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
5: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
8: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
9: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
8: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
10: It's not another COVID.
11: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
10: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
8: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
12: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
2: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
13: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
14: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
2: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
16: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat. Punt.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
17: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats, perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
2: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
17: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, perquè poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
2: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
17: Gràcies a vosaltres.
2: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
18: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
19: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
18: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
20: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
18: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
21: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
22: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
23: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
24: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
2: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
0: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
2: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. El VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
1: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. Ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
2: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades, es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja perquè és, és un repte doncs, gros. El que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
7: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb 2 accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana. Força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
9: My mom called me and she said that my father passed away.
10: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
9: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
10: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
9: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
7: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
11: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
7: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
12: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
12: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
13: It's not another COVID.
14: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
13: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
12: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
15: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
7: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
16: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
7: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
7: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
17: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
7: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies, segons autorització judicial, o 42, segons l'OMS. Com ho hem d'interpretar, això?
17: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
7: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
17: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i, per tant, sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim. I, a més, també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
7: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
17: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
18: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
7: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no ha estat disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
19: Cal enviar un missatge de confiança. El govern segueix governant. Estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
7: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
7: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
20: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
20: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
22: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
20: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
7: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71,

0: Molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
1: De lo que he vist fins ara, m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt, perquè, esclar, no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
2: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
3: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
2: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
4: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. Ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions. Però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
2: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya.

0: Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració La situació més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
3: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
4: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
2: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
7: My mom called me and she said that my father passed away.
8: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
7: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
8: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
7: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
9: Què tal, Helena? Molt bon dia.
2: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una Lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i, sobretot, fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
9: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick, ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè s'havia mort. A mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no he vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casadó, no?
2: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
9: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I, a més, té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i, per tant, seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i, sobretot, va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Pitu Bril, a celebrar-ho ara. I moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
9: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
10: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Mentrestant, a Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
11: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
10: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
11: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
11: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Precisament sobre aquesta qüestió n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
3: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
4: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
2: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
18: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
2: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
19: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
2: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Postlleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Postlleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vera dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi al fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per Plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist, és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però Avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
15: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum.
16: Sí.
1: Ara sí, perfecte.
16: Bon dia, sí.
1: Bon dia, perfecte,
16: Bon dia.
1: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
16: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més igual suposaria que places quedessin desertes o una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
1: Però el que sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
16: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. O sigui, 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'hores d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, ara, tot això dependrà de nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors, en aquell moment, el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
16: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez, de BTV.
17: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
18: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
19: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
17: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
20: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
20: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
21: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
20: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
22: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
20: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau, un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç.

0: Important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Bateman estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
1: I aquesta tarda,
0: aquest tram final.
1: Pendent
0: aquesta
1: de la rua,
0: tarda, la rua, i tant.
1: Gràcies,
0: demà
1: Cristina.
0: Ho expliquem.
1: Vinga, fins demà, que vagi,
0: que vagi
1: molt bé.
0: Bé.
1: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça, que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
2: La xarxa de comunicació local.

llevarse a campeones, a jugar, a jugarse a nada.

Shakespeare nadat on jo parlo. Els passatgers van ser entre ells per els espanyols allà estan confinats a un hospital de Mallorca. Es veu un grup de passatgers del creuer desembarcant en el port de

0: Jo crec que el problema del Madrid aquest any precisament ha estat amb els arbitratges, eh? O sigui, ha estat de futbol, d'enfrontaments d'un vestuari de futbolistes que es pensen que són millors del que són, i que jo ho he dit, Xavi Alonso, no sabia que venia a entrenar una guarderia.
1: These are the days that I've been missing.
0: Give me the chance. Si no canvien mig equip, no, jo crec que el Madrid tornarà igual, perquè si els jugadors no canvien d'actitud, el Madrid no té res a fer.
2: Bueno, d'una temporada a l'altra el futbol pot canviar molt, i jo me'n recordo de la famosa temporada també del passadís, que el Barça ens va fer el passadís, que també va canviar molt d'una temporada a l'altra. I allò sí que va ser una humiliació per al Barça.
0: No, però ja el Barça va haver-hi un canvi d'entrenador, també de futbolistes.
2: Pues tranquil·litat, per això, tranquil·litat.
0: Però jo crec que amb aquests futbolistes el Madrid ha demostrat que no s'arriba enlloc. Tres entrenadors i amb els tres ha passat el mateix. No sacrifiquen, uns se'n van de vacances, alguns altres s'estomaquen entre ells. Vull dir, un es queixa perquè el canvien. És que això demostra els egos que hi ha en aquell vestuari i que allà s'ha de fotre una neteja brutal.
3: A veure què diuen la Caral i Anton.
4: És que em sap bastant greu per l'Isaac, perquè veig molt abatut, hòstia. Passarà, Isaac, tio. Guanyareu d'aquí l'any que ve o l'altre.
0: Han guanyat molt, porten molts anys guanyant al Madrid.
4: L'any que ve, home, passarà. Mira que venia amb ganes de gresca, però m'ha deixat abatut aquest home. El veig molt fluix. Home, a veure... jo estic d'acord que sí que poden canviar moltes coses en qüestió d'un any. De fet, ho hem vist amb el Barça. De fet, la sortida de Xavi, l'arribada de Hansi, que molta gent deia que... I alguns periodistes il·lustres, bueno, periodistes, deien que era un entrenador, un mestre de gimnàs, no?, que no faria res, i ha aconseguit generar una dinàmica molt positiva amb el Barça. Per tant, calma i tranquil·litat. Ara, jo també ho dic sempre, aquestes coses s'han de celebrar, i veure l'eufòria i el Camp Nou i a Plaça Catalunya i tot plegat. Escolta, endavant, tu.
0: Voleu afegir alguna cosa més? Caral, tu vols comentar? Algú va anar al camp ahir?
5: Mira, no, jo no vaig anar-hi perquè ahir vam tenir un dia molt intens a la comarca d'Osona. Vam tenir, doncs, el partit del Vic de futbol, que si guanyava mantenia la categoria de tercera federació. No va ser així perquè va ser el gol al minut gairebé 90. Llavors vam tenir el petit Vic d'hoquei patins, que si guanyava tenia opcions per obtenir el play-off, i llavors va perdre contra el Lloret, i això va fer, doncs, que mantingui l'hoquei plata una temporada més i no pugui aconseguir l'ascens. Llavors vam tenir... No, acabo, perquè el Barça d'hoquei patins jugava a la final de la Champions, que malauradament van perdre per 3-1. Arbitratges a part, mira, ho comentava l'Isaac de l'U del Madrid, doncs el Barça d'hoquei patins té la marinera, i llavors...
0: Ui, Caral, t'estem perdent.
5: Vam tenir el clàssic, vull dir, ja et pots imaginar el meu cos avui al matí.
4: Distret, va ser distret. Jo no vaig anar al camp, evidentment, estic a 2.000 i pico de quilòmetres del camp, però no, va ser curiós, perquè aquí a Suècia tenim la tradició de veure els clàssics amb gent barrejada del Barça i del Madrid, i ahir els del Barça em va dir, està tot massa fet, és igual, ja ens el mirarem un altre dia, i els del Madrid van a baixar el cap i van dir, hòstia, no, deixem-ho estar, perquè no val la pena.
0: No van ni aparèixer, no?
4: No es van ni presentar, va ser de fem pizzas i això aquí a casa a vegades, i ahir va ser, bueno, me vaig mirar sol, i us he d'assegurar que feia temps que no cridava un gol com el de Rashford. Ostres, el primer, perquè vull dir, no el veia venir de cap manera, i hòstia, em va enganxar, però què ha fotut aquest tio?
0: La qualitat tècnica que té Rashford amb la pilota al peu és impressionant. I això que dius tu, Ton, també crec que em va donar la sensació amb el Madrid ahir. Era 11 futbolistes sense cap ànima que estaven allà dins del camp, perquè per obligació, però si hagués sigut per ells, és que el Madrid ahir s'hagués presentat amb el Real Madrid Castilla C, perquè és que donava la sensació que els futbolistes del Madrid no tenien ganes de jugar aquest partit, i crec que el pitjor encara estava per arribar pel Madrid, perquè els hi queden dos partits al Bernabéu on allà el públic ja mostrarà el seu descontentament amb aquest equip.
4: Hòstia, no sé, Isaac, com ho veus tu, tio?
2: Què voleu que us digui? És que tampoc no puc dir gran cosa. Bueno, content perquè sí, ens vam classificar per la Final Four de bàsquet, no? Que el Barça se la mirarà des del sofà de casa. Això almenys amb el bàsquet sí, perquè de bàsquet no en parlem quan no toca. I
0: tu tampoc, futbol, eh?
2: Bueno, Ja està bé, per això ho parlem algun dia. I del futbol no ho sé, bueno, i està clar que hi ha d'haver una sacsejada, no? I una mica de neteja, però tampoc, mentre tinguem el president, mentre Florentino Pérez sigui el president del Madrid, jo crec que tampoc n'hi haurà massa. Vull dir, no sé si vindrà Mourinho l'any que ve, no sé si és la millor solució. Bueno, ja ho veurem, no ho sé. No, tampoc no podem fer fora 15 jugadors i pretendre que tot se solucioni. Vull dir, és veritat que hi ha jugadors que també es lesionen cada 2x3 i no són vàlids ja pel Madrid. Hi ha hagut aquest problema en les últimes els últims dies, no? Que hi va haver això al vestidor, no? Entre Valverde i Tchouaméni, que suposo que tampoc no ha acabat d'ajudar, però bueno, jo crec que tothom sabia, no? Que el Barça guanyaria aquest partit. Vull dir, el més sorprenent és que el Madrid l'hagués guanyat. Vull dir, no, tothom ho sabia, per tant ja no era una derrota que fos dura. Vull dir, ja es veia venir, ja està. Vull dir, no hi havia cap opció de guanyar. Vull dir, al final... I a més a més, si no s'hagués guanyat aquest partit, doncs home, suposo que el Barça l'hagués guanyat el pròxim partit. Vull dir, no... Cap problema, ja està.
4: Jo us he de confessar que...
2: No sé què voleu que us digui, vull dir, al final... Pues bueno, pues l'any que ve ja lluitarem per la Lliga un altre cop i intentarem tornar a guanyar la Champions, que n'hem guanyat 6 en els últims 10 anys, el Barça no n'ha guanyat cap, es creuen que són els millors d'Europa però no han guanyat cap Champions, i bueno, que s'ho segueixin pensant, d'augment Flick, 0 Champions en 2 anys, sí, dues Lligues però 0 Champions, i així continuarà sent. I maledicció pel Barça durant els pròxims 20-30 anys que no guanyarà cap Champions, que ho dic ara mateix aquí. L'Agustí Danés, me'n recordo, que en el següent va dir que el Madrid no guanyaria una Champions en els pròxims 10 anys. L'any següent en va guanyar una i al cap de 3 en va guanyar la segona. No va complir-se. Jo sí, la meva maledicció és que en 30 anys el Barça no guanyarà cap Champions a partir de l'any que ve.
0: Sempre aneu aquí, eh?
2: Anoteu-vos-ho.
0: És el bon argument que tenen els madridistes.
2: No, és veritat. Què heu fet a la Champions en els últims
0: anys? No, el Barça no ha fet res a la Champions.
2: Ah, vale.
0: S'ha passejat per Europa, totalment.
2: Vale.
0: Sí, no.
2: Us ha guanyat l'Atlètic de Madrid, que és un equip que fa pena.
0: Sí, i el Madrid... I l'Atlètic de Madrid també va guanyar el Madrid aquest any 5-2 al Metropolitano, eh?
2: Sí, però la Champions no.
0: Va, però què més dona?
2: Bueno, igual, però...
0: Però la Champions... El Madrid va perdre contra el Bayern, vull dir, al final... És que,
2: bueno, però el Bayern és un bon equip.
0: Sí, i jo si fos del Madrid... Jo, si fos del Madrid, estaria més emprenyat, perquè veus contra el Bayern de Múnich 11 tios que demostren que en un partit poden ser competitius i durant tota la temporada jugues contra el Getafe a casa, contra el Celta de Vigo i vas caminant.
2: Bueno, però has tingut problemes de lesions que
0: això no em serveix.
2: Sí, home, sí, que hi ha hagut molts problemes de lesions.
0: Lesions hi ha a tots els equips. Lesions hi ha a tots els equips.
2: Però en el Madrid hi ha hagut una plaga bíblica, vull dir, o sigui, cada setmana hi havia dos jugadors que lesionaven. Mendy, cada cop que tornes lesiona, vull dir, és que clar, és que
0: aquest home, però és que aquest home es veu que ja ha sigut
2: un... Ja està retirat.
0: Ha sigut un miracle que hagi arribat on t'ha arribat.
4: Sort en teniu de la fàbrica, de Tiago Pitarch i de l'abusador de nenes i aquestes coses, que us treuen... Collons! El que va fer un pacte amb la fiscalia
0: Ara hi ha hagut un altre, que estava a la cantera del Madrid, que també l'ha liat.
4: Ah, vull dir, al final, sort en teniu d'aquestes coses i que, hòstia, qui va ser l'altre dia parlant de... Sí, Pitarch, no? Pitarch selecciona després d'un partit i mig amb el Madrid.
0: Sí. I Gonzalo també era.
4: I Mastantuono. 60 quilos va pagar per Mastantuono, crec recordar. Hòstia, va fer dos controls a l'últim partit de Lliga, anant-ho amb l'Espanyol, que semblava que anés amb l'Espanyol. Li passava les pilotes al recollidor de pilotes.
0: I 50 per carreres, Ton? 50 per carreres.
4: Jo sóc poc de ficar-me amb aquestes coses del Madrid, Prefereixo mirar-m'ho des de la barrera, perquè al final, vull dir, cadascú gestiona els clubs com vol, però hòstia... Les coses són dures són dures de veure, perquè al final, jo què sé, a mi i l'altre dia em parlava amb gent d'aquí dalt que al·lucinen, no?, quan veuen aquestes coses de com el sistema mediàtic infla jugadors i aquestes coses, no? Tinc un molt bon amic que és turc i és, bueno, abans que Güler arribés al Madrid, abans, què va ser? No sé si va ser el Mundial o l'Europeu, que va fer espectacular, em va dir que aquest tio serà boníssim. I va haver aquell estiu que el Barça i el Madrid se'l disputaven una mica. Em deia, aquest nano serà boníssim. I l'altre dia em deia, no entenc què ha pogut passar amb aquesta persona que estava jugant de conya a futbol i ha sigut arribar al Madrid, que el van vendre com, bueno, el nou Messi i ha quedat, de moment ha quedat amb res, no està ni jugant ni res.
2: No, perquè està lesionat.
0: Ara està lesionat, però per mi...
4: Vulguis, però...
2: Dels... Jo crec que ha fet bona temporada, Guler.
0: Sí, sí. És dels pocs que salvaries. Courtois, Guler, Tchouaméni, Militao quan ha estat i Mbappé, ja està.
4: Courtois, Guler...
2: Sí, el problema és que Militao no està gaire.
0: Sí.
5: No. Isaac, tu tens contacte amb Kylian Mbappé? Li pots dir que, sisplau, si ha de penjar una story a l'Instagram, que la pengi almenys abans del partit, no veure el 2-0 del Barça, o que posi a la Madrid sempre, com en plan, sempre estaré amb vosaltres, no que deixi a la Madrid, perquè sembla que s'estigui cagant amb tots vosaltres.
2: Bueno, a veure, clar.
0: És de conya dolenta.
2: Però ja està bé, perquè aquesta temporada rieu molt i llavors ja ens anem guardant i això torna per doble.
0: No, però és que vosaltres, el Madrid s'ha de dir que aquests últims anys ha pogut riure molt amb el Barça, perquè clar, és que els últims anys del Barça, fins a l'arribada de Flick, han sigut els que han sigut.
4: Bueno, 3 lligues en 4 anys tampoc està tan malament.
0: Sí, no, a veure, sí, no, sí. No, clar, sí, van guanyar la lliga de Xavi, però... La temporada abans de que guanyés el Barça a la Lliga, la temporada de les famoses palanques, el Barça és que jugava a l'Europa League, després quina va ser l'any?
2: Dos anys va jugar a l'Europa League.
4: Dos anys,
2: ja.
4: Fotem molta pena.
0: Sí, sí, i ja està, i ara el Barça se n'ha sortit, i el Madrid, amb els futbolistes que té, doncs dona la sensació que pot entrar dins d'aquest, no un espiral, jo crec, tan profund com el del Barça, però que... Si no es prenen cartes en l'assumpte, el Madrid, jo veig, crec que guanyi títols, en els propers anys.
2: L'any que ve guanyarem títols.
4: Isaac, el tema
2: econòmic... Bueno, aquest any ja guanyarem títols, perquè el bàsquet encara no s'ha acabat. Guanyarem dos.
5: Bueno...
2: No, és veritat.
0: Vigila amb el València.
5: Així teniu les de perdre, perquè nosaltres tenim un esport.
4: No, és veritat. Ah, l'handbol, el futbol femení. Futbol femení, vols que parlem de futbol femení?
0: Parla-li de futbol femení, sí.
2: On competeix el Madrid? El Madrid no competeix en handbol, en futbol femení tampoc competeix.
4: Algú te fa gols, l'hem de pegar, oi?
2: No competeix.
0: En ton equip?
2: Però no competeix.
0: Ah. Competeix quan t'interessa, no?
2: Competeix. Jo crec que si no s'aposta s'ha d'eliminar la secció. Vull dir, no... O apostem o no apostem.
0: Per això és marketing.
2: Llavors no... Que sembla que s'apostarà ara, eh?
0: Sí?
2: També t'ho dic. Perquè,
0: es va apostar per comprar una plaça, ara sí, a veure si posten de veritat.
2: No, ara sembla que posaran més diners. Bueno, ho veurem. No ho sé. El Barça sembla que no està apostant, no?
0: Li
2: estan marxant totes les jugadores, no?
0: Sí. O perquè ho apostaran amb el bàsquet, que
2: necessita. Veritat, que fa falta, és veritat. Sí, sí.
0: Allà sí que fa falta.
2: Fa falta.
0: I us volia preguntar una cosa. I no vau tenir la sensació que el Barça no va voler fer més sang?
4: Sí.
0: Perquè ahir el Barça li podria haver clavat una maneta i no... Va faltar com aquella, jo crec, aquelles ganes de voler fer mal al Madrid.
4: No sé si no va voler o no va poder ja físicament, perquè van començar molt bé i a partir del minut 35 o una cosa així va semblar que el Barça feia una baixada de rendiment. No sé si és que el fet de també que hi hagi el Mundial aquí a tocar, ningú va voler arriscar més del compte ni res, però sí, la sensació era que no van voler. Perquè al final, hòstia, van tenir dues o tres ocasions al final de la primera part que haguessin pogut posar ja molta distància. I el Madrid al final em sembla que tu més té aquell intent de barret, em sembla que és de Vinícius, no és Vinícius? Que li vols fer...
0: Sí.
4: I poca cosa més, vull dir que no d'això.
0: O sigui, la primera part un xut de Gonzalo i ja està.
4: Sí, hòstia, Gonzalo, quin gran jugador també.
2: I un penal, no? No pitat? O què?
0: No, ja... No...
4: Bueno, Isaac, sí, segurament, Isaac. Sí, aquest si vols te'l dono, però també n'hi va haver un...
0: Però Isaac, a l'anada, quan va guanyar el Madrid, hi ha una jugada similar dins de l'àrea, quan marca el Madrid, on Hausen li dona un cop de colze a Cubarsí, que li permet no arribar...
2: Injustament, a favor del Madrid...
4: Quan, ahir?
0: No, diu a l'anada. No,
2: l'altre a l'anada.
0: Però per què injustament? Era fora de joc i ja està.
2: No, bueno. Aquí però... ens inventem fores de joc. El VAR s'inventa fores de joc, s'inventa... No veu els cops de puny, perquè sí, ahir va haver-hi cops de puny. I no van ser d'en Tchouaméni, precisament.
0: Ah, no? De qui va ser ahir? A veure...
2: Colze. No, del que li va donar el cop de puny al Bellingham.
4: Colze,
2: no li van
4: colze.
2: Donar un cop de puny
0: va ser un cop de colze. I és una jugada fortuïta, és futbol.
2: Cop de puny, cop de colze, a l'àrea... La pilota, fortuïta.
0: La pilota no estava ni en possessió de Bellingham.
2: Ah, més bé m'ho posa encara agressió, no? és que no, què voleu que us digui? Jo, és que, clar, jo defensaré el Madrid, vull dir, no...
0: Però el pots,
2: no
0: critic,
2: el
0: però pots criticar el Madrid.
2: Ja l'he criticat molt malament, canviant mig equip, vale, cremem, fotem-los tots fora. Qui, sí,
0: quina
2: ja
0: solució? Tu quins fotries fora i quins et quedaries?
2: Bueno, jo em fotria fora uns quants.
0: Mbappé, però, amb quin et quedes d'Mbappé i Vinícius?
2: No, jo em quedo amb els dos. El que passa és que se'ls ha de dir que han de baixar a defensar. I si no defenses, pues te'n vas a la banqueta i ja està.
0: Però és que si te'n vas a la banqueta te la lien. Bueno, sempre doncs, jo, sempre
2: assenyales jo. Públicament i dius, mira, si defenses, jugues, i jo et defenso públicament, si no, no, ja està. I si no ho accepten, doncs pues fora, ja està.
4: Heu de fitxar Flick.
2: Vull dir, jo crec...
0: No, Luis Enrique. Flick, no.
2: Tampoc. No. Tampoc no seria el model d'entrenador preferit, per al Madrid.
5: Isaac,
4: et
5: vas fixar que justament en el gol de Ferran Torres, Rüdiger anava, però... O sigui que sort que l'altre el va desviar, sort que Ferran Torres va saltar-lo i va intentar d'això, però és que el Rüdiger ja anava a matar-li i a trencar-li la cama, tio. És que, de veritat, a mi això em fa malament.
2: No ho vaig veure.
4: En el gol, oi? Sí, jo ho vaig veure. Anava amb la segona cama, anava a l'alçada del genoll o més amunt.
2: Però en Rüdiger ja sabem com és, també.
0: Antoñito.
2: Un jugador que va una mica al límit, no? Bueno,
5: ara va al límit, ara no és agressió.
0: No, clar, sense pilota, és veritat que ja és agressió segons l'Isaac.
2: És agressió sense pilota.
0: L'Isaac és el portaveu del Ripollès de Real Madrid Televisió, eh?
2: No, si no, ni el vaig mirar el partit, vull dir, és que no... Quatre imatges, és que no m'interessa el futbol. No, de veritat us ho dic.
0: I el bàsquet sí, no?
4: El bàsquet sí, només.
2: El bàsquet tampoc me'l miro. Miro els resultats, però no em miro els partits. És que a mi m'avorreix molt el futbol, la veritat. El futbol, veure un partit sense futbol és molt avorrit, us ho dic de veritat. A mi m'agrada més jugar-lo, però veure'l és molt avorrit.
0: El Madrid-Barça, el clàssic de l'anada sí que el vas veure, no?
2: No, em sembla que tampoc el vaig veure. El de l'anada, no. Aquest any del Madrid he vist... 3-4 partits, em sembla.
0: Sí?
4: Ben fet.
2: Sí. El de l'Albacete... perquè el donaven per la tele, els de la Copa normalment els se'l mirava perquè els donaven per la tele.

0: queixes de totes les jugades.
1: Pensem el mateix.
2: Perquè jo miro el resum. Perquè jo miro els resums després, ja m'està bé mirar el resum.
0: Fúria Blanca, no? Instagram i ja està, no?
2: No, els de la Lliga o el Twitter. El Twitter és un... pots veure moltes imatges i molts memes i és molt divertit. Però el Madrid, ja et dic, realment... La final de la Champions, quan la juga, sempre la miro, això sí.
0: Sí, perquè sempre guanyen, això sí que, això sí que ho tenen.
2: Sí, aquest partit sí, normalment, però no.
3: Champions masculina, eh?
2: Aquesta temporada.
3: Masculina.
2: Masculina, sí, sí.
0: Sí, clar, femenina...
2: Femenina, no. Però és que no, ja us ho dic, és que què voleu que us digui? No, no és així, és la veritat, vull dir, no... I el Barça, evidentment, si no miro el Madrid al Barça, ja us podeu imaginar que menys, o sigui, tenc haver vist 0 partits del Barça aquest any. Si m'interessa, 0.
3: Has vist bon futbol.
2: És molt millor mirar el ciclisme, sincerament, mireu el ciclisme. Que és
0: també,
2: més
0: també.
2: Sí.
0: Ja el mirem, amb el Giro d'Itàlia, sí, sí.
2: Clar, nostres, no té res a veure.
0: No, no... Ja està.
3: Santíssima patacada ahir, també, al Giro d'Itàlia.
0: El dissabte, sí.
3: El dissabte va ser. Déu-n'hi-do.
0: L'UAE cap a casa, 3.
3: Sí. Déu-n'hi-do. Canal Basó de Rua, no?
1: Doncs mira, estaré a Barcelona, però no sé si em podré escapar.
3: Està fet això ja.
0: No saps si et podràs escapar. Surten a les 5, no és? Des del Camp Nou?
1: Sí, surten des del Camp Nou, faran diferents parades a diferents punts on hi haurà diferents moments d'animació i l'any passat recordeu que van acabar a Arc de Triomf, aquest any tornaran i acabaran al Camp Nou. No sé en quin estat estaran els jugadors, no sé si Hansi Flick estarà perquè es va morir el seu pare ahir, vull dir que veurem a veure què és el que ens espera a la Rua i jo estaré connectada tota l'estona mirant a veure el que passi i no ho hem comentat. Marc Casado i Alejandro Valde a Plaça Catalunya celebrant allà com si fos, bueno, a Canaletes no ens van deixar, però ho van fer a Plaça Catalunya i jo crec que és la imatge de la nit, igual que veure Dani Olmo, Eric García i Pedri amb el bicing una altra vegada anant pels carrers de Barcelona en bicicleta i això ja està. Això, dels jugadors del Madrid, només veurem una història de a la Madrid i avall.
0: O tirant una copa, poder.
1: També. No, una copa no, que això vol dir que l'hem guanyat. Millor que no guanyin res, que no tinguin res. Millor que no. No cal.
3: Vaja, la porta entrant a...
0: I la porta a luz de gas, home.
3: La porta
0: sí.
3: A luz de gas és clàssic. Sí, sí. Llegia un tuit aquest matí que deia que a la porta, si el Barça segueix guanyant, veurem el seu infart en directe a la tele. Perquè al final...
0: Sí.
3: Vídeos a tot arreu. I hòstia, ahir estava a tope.
1: Com ha de ser.
3: I tant, les coses s'han de celebrar.
1: Guanyes el títol que fa que mantens aquesta regularitat. La Lliga, per molt ara que diguin els del Madrid que és una mierda i que la Champions és la millor i que el Mundialito, no sé què, no sé quantos, la Lliga és el campionat que et mostra la teva regularitat al llarg de la temporada. Vull dir que...
0: Sí, és el dia a dia, fas els deures dia a dia.
1: Exacte.
0: Vull dir Champions que... són eliminatòries...
1: Per això mateix. La Champions són partits puntuals, sincerament. És una...
2: Són partits puntuals.
1: La Lliga, ara fan aquesta lligueta... Que, vale, doncs el Barça ha quedat entre els top 8, no top baix del 8 com va quedar el Real Madrid. Però llavors...
2: Quina eliminatòria ha quedat eliminat el Barça?
1: Que hi ha el que hi ha. Recordem que el Barça va acabar segon la temporada passada i va quedar dins del top 8 aquesta temporada quan deien que el Barça no entraria. Per tant, allà ho deixo.
0: Sí, sí. Molta pica baralla.
2: Eliminats. La final la juguen el PSG i l'Arsenal, no la juga el Barça.
3: Ni a Madrid tampoc.
2: Des del 2015, no, el Madrid no, però el Madrid fa menys que no la juga.
0: Que 24. Menys,
3: menys. Ja estic molt amb la teoria Hansi Flick, només hem de mirar endavant, tu.
0: Exacte,
3: endavant,
0: sí.
3: I mirar què podem canviar i millorar.
0: El Barça ja li arribarà, està clar. Amb l'equip que té, un jove, sobretot...
2: 30 anys sense guanyar-lo.
0: 30 anys, el què?
2: 30 anys. Champions, que no el guanyareu en 30 anys.
0: Tu creus? 30 anys?
2: Que us ho dic ara. Quin any estem? 2026? Fins al 2056 no guanyeu la Champions.
0: Sempre es calcula que una Champions...
3: La Canàlia marxa.
2: S'ha rendit. La Champions,
0: la Champions es guanya cada 10-12 anys. Lo normal, eh? Un equip dels
2: normal.
0: Sí.
2: Home, el Barça va estar uns quants anys sense guanyar-la.
0: I el Madrid també. Va estar 12, no? Des del que va ser 2002 fins al 14 van anar-hi.
2: I el Madrid quants? Ah, i el Barça quants? Des del...
0: També, ara en deu portar... L'any que ve en farà 12, si la guanyen farà 12. I al principi també, eh?
2: Però
0: al principi la Copa d'Europa eren partits a... O sigui, no era el que és ara, eh? Les coses com són.
2: També n'hem guanyat moltes amb aquest format.
0: No, i tant, sí.
2: No pateixis.
0: Però d'ajudes arbitrals aquí no en parles.
3: 14 punts de distància, tu.

0: 14 punts de distància.
1: T'ajuda l'arbitral, el camp del Chelsea, no, vols dir?
2: No, però...
1: El famós Obrevó.
2: I el fora de joc el 2016?
1: Quin fora de joc el 2016? Oh,
2: el gol de Ramos?
1: Mare de Déu. Bueno.
2: No, però que sí, que el Barça ha tingut ajudes. Isaac, no, no, jo a mi em trobaràs en els dos vaixells. Els dos han tingut ajudes, però el Madrid s'ha vist clarament afavorit a la Champions i no passa res. Perquè al final va de detalls guanyar la Champions i aquests detalls també importen. I el Madrid hi ha més anys que els ha beneficiat que perjudicat i això t'ajuda a guanyar la Champions. No passa res, Isaac. És així, ja està. Però les han guanyat i punt. I el Barça no.
1: Exacte. Exacte.
2: Doncs... I
1: ja està.
2: Un titular d'aquesta lliga, quin titular seria per vosaltres? El titular d'aquesta lliga.
3: Cop sobre la taula i cap als 100 punts. Bona nit.
1: No els faran, sí. Pas, els 100
4: punts. No, no sé com dir-ho, però crec que és molt important pensar que és la segona lliga seguida i que tothom deia a principi de temporada que... Ah, no, mira, ja el tinc, que les lligues es guanyen a l'octubre, no, es guanyen al maig, no a l'octubre, amb els clàssics.
2: Sí, sí,
1: el farem castellà del diari AS, Borrón y cuenta nueva.
2: Borrón y cuenta... Hasta aquí, basta.
1: I ja està, tranquils.
2: Bé, Isaac, no passa res. O sigui,
1: una... No, no, si jo estic molt tranquil, eh? Jo ara m'aniré i... Vull dir, igual. Sí, saps què et vull dir? Després, a mi no em paguen pas per haver guanyat la Lliga o haver-la perdut, eh?
2: Després hauràs d'anar a l'EK0 a comentar-ho, també.
1: Sí. Bueno, ja em guardaré.
3: Es portaran millor, sí, que, sí. Millor que nosaltres, eh? També t'he de dir.
2: Bueno, No sé. El director del programa no sé què hi pensa.
1: Que és del Barça, per cert.
2: Sí, el tenim per aquí.
5: Sí, sí, sí, sí. Però crec que es dona veu a tothom i sempre des del respecte i la màxima llibertat perquè es pugui opinar del que faci falta.
1: Però ets del Barça o no, Guillem?
5: Soc del Barça, sí. Soc del,
1: vale,
5: sí,
1: però amb respecte i donant la llibertat a tothom perquè pugui opinar. Sí.
4: Escolta, que t'hem respectat molt aquest matí, eh?
2: Isaac, no,
1: que sí. Ah. Que sóc jo que passo de tot, ja.
2: I es pica, L'Isaac es pica. Sí, sí.
5: No, si no parlarem de motos, Isaac, o de ciclisme o de tenis.
1: No, mira, aquest cap de setmana les vaig veure poc, eh?
2: Les motos, no, es pot parlar de motos, sí. Home, sí. Hi ha titular de motos.
1: Sí, hi ha titular. La setmana que vaig a Montmeló i no veurem Marc Márquez. O sigui, igual. Quin desastre.
2: Des que no és amb Valentino Rossi no és el mateix. O sigui,
4: què diu aquest tio?
3: Què diu?
2: Home, i tant.
3: Mare de Déu, mira, jo crec que he de marxar, eh?
4: Jo també, mamà, xau, adéu.
2: Doncs mira, va, tanquem aquí la tertúlia, sí, ja va sent hora de tallar-la. Doncs Tom Falqués, a Caral Àries i Isaac Muntades, gràcies per participar avui a la tertúlia del Territori 17, sobre aquesta lliga del Barça, que la va guanyar contra el Madrid, i una dada, les tres últimes lligues que ha guanyat el Barça ho ha fet, dues celebrant el camp de l'Espanyol i aquesta contra el Madrid, eh?
3: Ja pots imaginar com estem. Jo tinc un mal de cap que ja no puc més.
1: Quants passadissos heu fet?
3: Quants? Quants ens n'haurien d'haver fet? Això és aquesta és la
2: pregunta. Isaac, deixem-nos de passadissos i passadissos a Valverde, tu, quan surti de l'hospital.
4: Que vagi bé.
2: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
6: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
7: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.
8: Oh boy.

és Man Child de Sabrina Carpenter, perquè avui la cantant dels Estats Units bufa la seva 26a espelma. Carpenter apuntava maneres des de ben petita quan va aparèixer a la sèrie de Disney Channel Girls Meet World. El 2015 va estrenar el seu primer disc, Eyes Wide Open, i a partir d'aquí la seva trajectòria com a cantant no ha parat de créixer. El 2024 va ser la gran protagonista dels Premis Grammys, on va obtenir 3 reconeixements.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari a Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç de personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, això a Barcelona, i també a Mataró, Granollers o Sant Celoni, entre altres. Des de dissabte, els usuaris han de pagar per utilitzar el tren i tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància. Hauria de ser al revés, haurien de pagar els usuaris per viatjar amb Renfe. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per al 9FM, amb en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
3: Bon dia.
2: Explica'ns què ha passat aquest cap de setmana.
3: Doncs mira, Ona, que s'ha confirmat el descens a la Lliga Elit de la Unió Esportiva Vic en aquesta darrera jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol. El Vic, si hagués guanyat el partit a casa contra el Badalona, s'hauria salvat, però finalment un gol de Juanco al minut 9 del temps afegit de la segona part no els va permetre, evidentment, sumar els 3 punts i d'aquesta manera l'equip de Ramon Carrascal certifica el descens de categoria un any després d'haver aconseguit l'ascens a aquesta tercera federació masculina de futbol. Per la seva banda, el Tona va acabar la temporada amb una darrera victòria a casa, 2-0 contra l'Escala, amb dianes de Joan Martínez i de Roger Garcia a la segona part, un Tona que ha acabat la Lliga en 9a posició amb 45 punts. Qui jugarà la permanència també a l'últim partit és el Manlleu. Disculpeu que porto un refredat a sobre, que no me l'aguanto. Un moment, eh? Ara sí, va. Qui jugarà la permanència l'última jornada a casa és el Manlleu, que va perdre aquest cap de setmana 4-1 contra el Ciutat Cooperativa. Tot i avançar-se amb una diana de Toni Rossell, els locals van empatar al límit del descans i la segona part, Blanco, Serrano i De Socolou van marcar els altres gols. El Manlleu depèn d'ell mateix, ha de guanyar el Valls a casa per certificar que estarà com a mínim una temporada més a la Lliga Elit. Qui va confirmar l'ascens de categoria el cap de setmana va ser el Voltregà, a la tercera catalana de futbol, que va vèncer per 3-2 al Taradell i ja és nou equip de segona catalana. En l'àmbit de l'hoquei patins, hem d'explicar que el Club Patí Manlleu va vèncer per 3-1 a casa contra el Dominicos a la penúltima jornada de la Lliga del Grup Nord de l'hoquei plata i d'aquesta manera encara té opcions matemàtiques de pujar de manera directa a l'hoquei lliga masculina. De fet, ara mateix l'equip de Jordi Boada és segon classificat a només un punt del Lloret, que és l'actual líder i que va guanyar per 0-2 a la pista del Pativic, que ja es queda sense opcions de lluitar per l'ascens. Per tant, entre Lloret i Manlleu es jugaran la plaça d'ascens directe i la plaça de promoció. I de promoció també està el Club Bàsquet Vic, que aquest dissabte va guanyar la primera eliminatòria de la fase d'ascens catalana per 101-87 contra el Castelldefels i d'aquesta manera s'assegura jugar la segona eliminatòria el cap de setmana que ve contra el Mollet, un Mollet que va guanyar també el Tarragona per 90-109 aquest cap de setmana. I per últim, explicar que aquest cap de setmana també el Girbau Vic Tenis Taula de la Superdivisió Femenina va empatar a 3 a domicili i tot i l'empat, aquest resultat el deixa fora d'Europa de cara a la temporada que ve.
2: Doncs Guillem, que vagi molt bé, ens veiem en una estoneta.
3: Perfecte, fins ara.
2: I ara seguim per la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Laia, explica'ns.
4: Doncs bé, jo rapidet seré avui. El Sant Feliu jugava el seu últim partit de la temporada a la pista del Ripoll, on no va aconseguir la victòria i va perdre per 4-2. Els codinencs no aconsegueixen escalar posicions i acaben la temporada en la segona posició per la cua. I pel que fa al futbol, la primera catalana, el Caldes, que jugava a casa contra el Tossa, va guanyar a casa per golejada, concretament per 4-0. I és que a poques jornades d'acabar la temporada, el Caldes està empatat a punts amb el Can Giver, a 3 punts de distància del 5è, i per tant encara té possibilitats d'escalar posicions a la classificació. El Sant Feliu de tercera catalana no va poder sumar cap punt al camp del Llerona i va perdre per 4-1. I és que els codinencs, que necessitaven sumar els 3 punts, ara baixen a la desena posició a poques jornades d'acabar la Lliga. I per tancar, el Mollà, també de tercera catalana, s'endú cap a casa els 3 punts després d'un partit disputadíssim al camp del Folgueroles, on els de Mollà van guanyar per 4-5. Aquesta victòria fa que el club del Mollanès pugi fins a la 9a posició a la classificació i deixa enrere la zona de descens.
2: Moltes gràcies, Laia. Ens anem ara cap a Cardedeu, des de Ràdio Televisió Cardedeu. Enric Rubio, també explica'ns com ha anat aquest cap de setmana per les vostres zones.
5: Dius malament, com sempre, jo saps, no porto cap, absolutament cap novetat. Començarem parlant de l'embol Cardedeu, i és que ja sabia que aquest partit contra el CAC, eh, Granollers, seria molt complicat, i de fet això va ser, ja que el primer equip del femení Cardedeu va perdre per 42 a 25, poca broma. Mentre que el Sant Martí va, podríem dir, gairebé pallissar també els de cases d'aquí Cardedeu, el primer equip del masculí, per 36 a 24. Això sí, si anem cap a l'embol Granollers, els de capital de comarca, podem dir que van salvar-ho per la mínima, i és que van aconseguir un 31 a 30 contra el Revi Balonmano Cuenca. Per tant, això va ser divendres a les 7, perquè estaven de poder estar contents. Si anem a futbol, ens quedem a la capital de comarca, Granollers, i si mirem a primera catalana, veiem que el Granollers guanya per 2 a 1 el Juventus Lloret, mentre que a futbol a segona catalana, el Torelló guanya per 3 a 0 el Cardedeu, perquè estaven de felicitats, Ona, per la part que et toca, mentre que el Vilamajor, en aquest cas, doncs, guanya per 5 a 2 a les franqueses. Per tant, potser aquest 5 a 2 va ser el resultat més positiu d'aquesta jornada.
2: Doncs, Enric, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta i nosaltres acabarem el repàs des del Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, explica'ns també com ha anat el vostre cap de setmana.
1: Bon dia, Ona. Doncs mira, comencem parlant de futbol i anem al grup 3 de la tercera catalana, perquè el Camprodon es va assegurar la promoció d'ascens després de golejar el Fontcoberta a casa per 5 a 0. En un gran partit en què Lluc, amb un xut creuat, Mercè en rematar dues pilotes de cap en un córner i també en una centrada, i Roure amb un xut creuat i Joel amb un gol per l'escaire van sentenciar el maig. Els camprodonins són tercers amb 63 punts i lluitaran per l'ascens a segona catalana. Veurem quin serà el seu rival per pujar de categoria. I la Badesenc, que és 6è amb 45 punts, va mereixer més davant d'un rival directe i va caure davant el Cornellà a terra i a casa per 1 a 2. Àlamo va avançar els visitants amb un xut des de dins de l'àrea, Traoà li va empatar en una centrada rasa i Keita va marcar a l'últim minut en una pilota morta. I el Camp de Bànol va sortir col·legiat del camp del Sarrià de Ter per 6 a 3. Els locals van posar 3 a 0 amb gols de Cristian de rebot, Castella en una mala sortida del porter, i van en un 1 contra 1. Adrián va retallar distàncies, Alejo davant del porter va fer el quart, Cano va fer dos gols triplant el porter i marcant-li a porteria buida, però entremig Lledó havia fet el cinquè. Rubén a l'últim minut va matar el partit. Això fa que el Camp de Bànol sigui desè amb 37 punts i no s'hi juga absolutament res d'aquí a final de temporada. I a la Nacional Catalana, l'hoquei Ripoll va derrotar per 4-2 al Sant Feliu per tancar la Lliga, en què va arribar a perdre un partit per 1-2, però es va refer gràcies a un triplet de Font i a un gol de Balcells. Els ripolleros s'han quedat sense play-off descens a l'acabar en cinquena posició i 50 punts, i després de 9 temporades l'històric capità Jaume Ferrés va penjar els patins. Alberto Manuel també va anunciar que abandonava el club. Històrica temporada pel Ripoll, però que va acabar, recordem-ho, guanyant la Copa de Generalitat a mitja temporada. I també en futbol sala, a la Lliga de Primera Divisió Catalana, l'escola de futbol sala Ripoll va caure derrotat i golejat pel Blanc Esport per 1-5 en un partit que els visitants van sentenciar el tram final, però que van dominar en tot moment. Per tant, els ripollesos han acabat la Lliga en quarta posició i 42 punts, i per tant es queden sense l'ascens a la Divisió d'Honor.
2: Doncs després de repassar els resultats dels equips esportius de les nostres comarques, és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs bé, un dilluns més seguim amb el programa parlant amb la secció de coses que passen que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, una secció que ara repassem notícies 100% reals, però que surten una miqueta de la seriositat habitual. Bon dia, Laia, com estàs?
4: Ai, jo n'estic molt cansada.
2: Me bajo de la vida.
4: És que no, t'ho juro que no puc més, eh? Em fan mal els braços i les cervicals. No, no, o sigui, estic... Ahir, dia de bojos. Vull dir, un bolo de 4 hores. Ostres. Vaig arribar a casa tardíssim. Vull dir, sembla que m'hagi passat un camió per sobre. Vull dir, no puc.
2: Per tant, no puc, confirmem més. Que és un dilluns molt dilluns, oi?
4: Ai, sí. És exageradament dilluns, avui. Mm-hmm. I aquest dia que fa, que tampoc està ajudant en excés.
2: No, i aquesta setmana t'he de dir que serà una miqueta així, eh? Jo tinc ganes de dir, val, comença... O sigui, estem en plena primavera, la primavera sem que és sol i pluja, però, ostres... Sí. Pels meus, ja, no pels tant, ànims no? Meus i els ànims de tothom, si us plau, sí, sol, necessito, surt, ja.
4: Sí, necessito una mica de sol a la vida. Vull dir... No sé, almenys per fer una mica de meva, saps, a la terrassa de casa.
2: Exacte, que ens toqui una miqueta de vitamina D, que també va molt bé per pujar ànims i tot.
4: Ai, sí, la veritat. En Però fi, bé, bueno,
2: què ens portes, Laia, avui? Explica'm.
4: A veure, Jo, a mi m'agraden molt les notícies que parlen sobre l'IA, i, o sigui, la IA, perdó. I bé, ja vaig, he parlat sobre jutges que utilitzen la IA, els alumnes, òbviament, que utilitzen la IA i es copien literalment, doncs, treballs sencers i els acaben pillant, exàmens sencers i també els acaben pillant, però bueno, que només faltaven els nostres estimadíssims polítics. Perquè ara mateix posem-nos un cap a les Canàries perquè Clavijo, que és el president d'allà, va recórrer a la IA per defensar davant la ministra de Sanitat que les rates neden, o sigui, que poden nedar.
6: És veritat, això? O sigui, és cert?
4: Sí, sí, sí, de fet, ho confirma, és una notícia que surt de deldiario.es. Em sembla. O sigui, ens està afectant massa tot això del hantavirus, o hantavirus, o el virus aquest, que hi ha ara. Que, no, vull dir, que la gent s'està ficant molt... És el que parlàvem a la tertúlia de divendres, no? Que ens estem posant com molt les mans al cap. Doncs aquest senyor va decidir buscar, o sigui, defensar aquesta tesi doctoral, em sembla una tesi doctoral esplèndida, que les rates nedant...
6: Però, o sigui, en quin context surt això? Vull dir, com...
4: Mira, aquí tinc... És un dels arguments que va utilitzar dissabte a la nit per anunciar que el govern de les Canàries volia prohibir l'entrada al port de Granadilla del vaixell amb els... amb les persones afectades per aquest virus. Posteriorment, Maria Mercante imposa l'acollida del barco que es troba a Tenerife. Vull dir, tot això va ser el president de les Canàries que va dir que no, que les rates naden i que, per tant, una permanència prolongada del Hondius, que és el vaixell aquest, al port de Granadilla, podia ser perillosa per la població de Tenerife. O sigui... Vull dir, literalment va dir, sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta 3 días.
6: Però a veure, o sigui, ell ha dit, o sigui, Fuente a Miami me lo confirmó, vull dir, em refereixo a...
4: Literalment.
6: No, però a veure, no té assessors en el govern? No té una persona al seu costat?
4: Jo crec que estaven dormint. O van sortir de festa i tenien ressaca i li van dir, mira, rei, utilitza la xati que t'irà bien. Utilitza la xati que t'irà bien, saps?
6: Però em sembla molt fort. Vull dir, és surrealista que, vull dir, que una persona que ara mateix és bastant un punt de mira, perquè al final...
4: Sí, clar.
6: O sigui, allà a les Canàries és on hi ha el vaixell infectat, diguéssim, vull dir, sí. Parlant així... Sí, sí. Ell ara mateix sap que hi ha molts mitjans de comunicació que estan posant el focus en aquell vaixell i no, o sigui, i utilitzen aquest argument que ha fet el ChatGPT.
4: Bueno, es que directament, o sigui, perquè estic llegint, posa el informe generado por la IA incluye enlaces a YouTube y otros detalles sobre las condiciones en las que se pueden desenvolver las ratas en este elemento.
6: Però a veure, ell, o sigui, és que em sembla surrealista que no... Vull dir, en quin moment...
4: No
6: gent
4: sé,
6: estudiant càrrecs per fer comunicació política, sí. Per assessorar, o sigui, persones que tenen tesis doctorals de veritat. No, utilitzem el chat. És surrealista.
4: És que em sembla, vull dir, em sembla fascinant, eh? O sigui...
6: O sigui, que les rates poden sobreviure en entorns amb aigua, òbviament, perquè diuen a les clavegueres, i allà a les clavegueres doncs hi ha aigua. Sí, però que puguin sortir del... O sigui, és que... Que puguin sortir de les Canàries i decideix, mira, doncs anirem nadant fins al barco.
4: Literalment són coses que passen, saps?
6: Literalment, en fi.
4: Vull dir, és que, en fi. Bueno, i ara et porto allò que diuen que mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa nova.
6: A veure.
4: No? Joan Ros, experto en salut auditiva, és un titular de La Vanguardia. Cuando alguien repite 3 veces que... És un signe d'alerta. Aplaudiu, sisplau, aquest senyor que ha necessitat uns estudis superiors per arribar a aquesta conclusió fantàstica. Sisplau.
6: O sigui, tu, Laia, dius molt què? Repeteixes molt què?
4: Ai, doncs potser sí, eh? Potser m'estic quedant sorda, potser...
6: Jo sí. Però, o sigui, penso que realment no és una falta de salut auditiva o de que tinguis sordera, sinó simplement que estàs pendent d'una altra cosa.
4: Sí, no? A vegades sí. O sigui, no sempre ha de ser... perquè estiguis com quedant-te sorda o el que sigui, no? A vegades, vull dir, és que jo ho he associat a Bueno, una cosa, potser, una cosa, si estàs de festa, potser no escoltes bé i necessites dir què molts cops.
6: Exacte,
4: no?
6: Exacte.
4: Vull dir, el típic que estàs demanant una barra i ningú dels dos us enteneu, vull dir, és que passa.
6: Què, què?
4: Això sí, també et dic que, o sigui, que el titular no fa justícia a la notícia barra entrevista que li fan a aquest senyor, perquè del que parla realment és de l'estigma que hi ha a l'hora de portar audífons i de la importància de revisar-se l'oïda, en aquest sentit, no? I de normalitzar també els audífons en edats...
6: més joves.
4: Castellano. Sí, exacte.
6: En edats més joves, sí, sí.
4: Saps? Vull dir que crec que aquest titular, o sigui, que hagi
6: no
4: fet aquest
6: justícia.
4: Titular i que hagi pensat aquest titular, vull dir, és que no té res a veure. Vull dir, perquè a part tu llegeixes el subtitular i posa Joan Ros, fundador del Centre Auditiu Llobregat, desmonta mitos sobre l'audició i reivindica la importància de normalitzar l'ús d'audífonos des d'edats tempranes si se necessita. Vull dir, que és com, no té cap mena de sentit aquest titular, perquè és que al final a mi, jo quan el vaig veure vaig dir, ja.
6: Clar, no, és un titular que és clickbait, òbviament, totalment.
4: Clar, perquè tothom en té la notícia.
6: Exacte, i la cosa és,
4: no
6: òbviament,
4: sé.
6: Que aquest, o sigui, aquest titular pot tenir sentit en un context de, per exemple, és com si ara mateix jo que estic aquí asseguda i tu estàs literalment davant meu, val? I estem tenint una conversa i jo et vaig repetint, què? Què? Què?
4: Sí.
6: I estic pendent de la conversa. Òbviament aquí sí que és un signe de, vull dir, que no
4: clar.
6: Sents bé. Perquè si estàs amb una persona cara a cara, no hi ha soroll al voltant i està pues, tenint una
4: sí.
6: conversa cara a cara, si repeteixes tres vegades què,
4: doncs sí,
6: sí,
4: tens un problema, Morts.
6: Però clar, no, ara... no és una cosa generalitzada d'ara mateix que jo comenci a dir què?
4: No. I ara
6: dir,
4: porto,
6: no
4: és una notícia exactament, però per acabar, és que em va fer molta gràcia i ho havia de portar perquè crec que és magnífic.
6: A veure.
4: Et felicito, Phil, com sempre, a mi em fa,
6: conto.
4: Em dóna màgia, em dóna cosa random, m'alegra els dies, però és que no fa gaire, va publicar, no és una notícia, és una captura de pantalla d'un reel d'un tal Miguel Celadre... No sé, cosa rara.
6: Val.
4: Vale? La imatge és una imatge que no s'acaba d'entendre molt bé, se suposa que és la Sagrada Família, vale?
6: Val.
4: I el text deia... És que no puc. El següent. La Sagrada Família se construyó o se la encontraron? Aquí hi ha alguna
6: què?
4: Cosa que et fa pensar que la conspiranoia ve forta, vale? Però és que continua així. Durante años nos dijeron que una versión oficial... Però hi ha coses que no quadren. Això últim està en majúscules, ¿vale? No fos cas que no entengués la gent el que significa coses que no quadren. I continua, arquitectos se ríen y otros que en privado admiten. Menos mal que alguien lo dice. ¿Qui? ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Qué diuen? ¿Qui ho diu? Els arquitectes, ¿qué diuen? Explica-m'ho. No? Vull dir, continua. Libros reescritos, fotos editadas. Ara es veu que fa no sé quants anys ja tenien Photoshop i intel·ligència artificial.
6: Ja hi havia ChatGPT, exacte.
4: Històries ajustades a conveniència. I si hoy, amb majúscula, con internet ya no s'ocultan coses, imagínate antes, en majúscules, cuando no existía ni la imprenta, en majúscules, engañarnos era demasiado fácil. És que... El fort és que hi ha un enllaç i jo com a persona que li encanta els aparells...
6: Però és conya o no és conya? Vull dir,
4: he buscat, però resulta que el vídeo ja no està disponible. No he pogut veure el vídeo.
6: No.
4: Jo volia veure aquell vídeo. Tenia la necessitat exageradament vital de saber què seguia d'això.
6: O sigui, mira, tu literalment busques a una persona, una família que hagi que sigui de Barcelona de tota la vida, vull dir que siguin de Barcelona...
4: Sí, sí,
6: i
4: jo
6: literalment,
4: soc de Barcelona.
6: Només amb dues generacions tu ja pots demanar com s'estava construint la Sagrada
4: sí,
6: Família.
4: Sí,
6: o sigui,
4: sí.
6: No cal anar més lluny, no cal
4: sí.
6: anar... Potser
4: no, no.
6: inclús amb una generació, depèn
4: sí.
6: de l'edat que tingui aquesta persona, però... ja pot corroborar, o sigui...
4: És que...
6: Que la Sagrada Família s'ha construït des de zero.
4: O sigui, és com, se la encontraron. Vale.
6: Per qui? Com? És això? Qui se la va trobar?
4: Ja, és que qui se la va trobar? Mira, de cop, no? Va venir Gaudí i va dir, ui, mira, m'he trobat
6: mira,
4: això. Anem a continuar-ho.
6: La porto aquí.
4: Vinga,
6: sí.
4: Saps? Així ho tinc fet. I el d'arquitectos se rien i otros que... Otros que? Qui? Otros que? Què? En privado admiten,
6: ¿qué,
4: menos
6: qué?
4: Mal, que alguien lo dice. El què? És que a part no ens dona més dades. El què? Què
6: mare
4: dicen?
6: Meva, mare
4: què
6: meva.
4: Dicen? Què és el que diuen? Vull dir, m'ha deixat anar
6: asquals.
4: Vull dir, i a sobre, veure, o sigui, et posa l'enllaç, o sigui, no el pots clicar, però l'he copiat, i posa vídeo no disponible, i jo, no.
6: A veure, Laia, si per al pròxim coses que passen ens pots portar el vídeo. Ara ens haurem de quedar amb intriga, però...
4: I crec que no, crec que el senyor l'ha eliminat. Potser ho va rebre en plan de noi, la Sagrada Família, en plan de historiadors escrivint en els comentaris de YouTube.
6: Em sap greu, però ho hem de deixar aquí, vale?
4: I tant.
6: Va, fins després.
4: Ciao.
6: Ciao, ciao.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I moment de saludar de nou en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
2: A veure si ara la veu ens aguanta una mica més que abans.
1: Després d'un carmelet de mel?
2: No, he fet una mica més de beguda d'aigua, però ja veurem si aguanta,
1: si aguanta
2: això. Ja veurem si aguanta.
3: Un Ricolà.
2: Sí, passa que no en tinc a sobre. O una pastilla de joanola o aquelles coses.
1: És
2: passa veritat. Que no porto mai caramels a sobre.
1: No, jo tampoc en sol portar.
2: El cotxe en tinc,
1: Sí?
2: Uns d'aquells
3: caramels
2: que t'agradeixen una mica la...
1: Ah,
2: es amb una mica de llimona i mel i aquestes coses, però no, no els he agafat. No els he agafat.
1: A veure...
2: Què toca?
1: Bueno, avui us deixo... És que clar... Haguessis hagut de posar Viva la vida.
2: Però això és d'èpoques passades, això.
3: Crec que això és millor. Aquesta cançó, jo crec que aquesta cançó...
2: Uneix.
1: Representa el Barça, potser més el Barça d'ara, oi?
3: D'ara, sí. A mi aquesta cançó em recorda Rafinha.
2: Va, doncs anem a repassar. Sentim aquesta cançó de fons. Va, la Marta ens feia aquesta reflexió abans de començar el partit. Diu, no tinc ni idea de qui és Olivia Rodrigo. Existeix algú més com jo o ja puc anar-me amagant abans del clàssic?
3: Ui, mira la cara de l'Ona.
1: Escolta... Mira, també us he de dir una cosa, que estava veient ahir el partit i van enfocar diverses vegades
3: sí,
1: a l'Olivia i, a més, quan van marcar el primer gol al Barça, de cop fa
2: estava,
1: així...
2: Estava com si no estigués mirant.
1: I de cop... Ego! Pobreta meva, l'Olivia.
2: Pobreta senyora. Va, en Roger ens en fa un bon resum i diu, si després de fitxar l'Mbappé ens diuen que 2 anys després no haurien guanyat res i que guanyaríem les dues lligues i la segona casa contra ells... No ens ho creuríem. I si a més ens diuen que el seu míster seria l'Arbeló, encara menys. És un jackpot impossible de superar.
3: És que ahir no es va veure ni l'espíritu de Juanito, el camp.
2: No es va veure res. Es va veure aquell espíritu de... Et reclamo un penal amb aquella jugada del colze o de no sé què és o... I ja està. És l'única aportació futbolística de...
3: Sí. I alguna picabaralla
2: i ja està. En Robert ens ho personifica així, diu... Chesney, 2 lligues en 2 anys. Geni i figura.
3: Va anar per Barcelona, se'l va veure, va sortir pels carrers.
2: Jo només de veure l'abraçada amb en Joan Garcia al final del partit pensava, molt bé.
3: Aquest és el meu segon porter.
2: Aquest és el meu segon porter.
3: I molt
2: meu segon porter. Va, els aficionats del Barça també ho tenen clar i ens escrivien ahir. Agrair a Gavi que no estigui pensant més en el Mundial que en el Barça des de fa un mes i mig.
3: L'he vist, aquest tuit.
2: Crec que és una de les grans notícies d'aquest final de temporada per al Barça. Aquesta consolidació
3: no sé si bona,
2: Sí?
3: Perquè no? Què hi ha d'aquí un mes?
2: No hi ha, però...
3: Com es va lesionar Gavi?
2: Bueno, sí, hi ha, però llavors ja no sortiríem de casa, no?
3: Per si no, revisquem... totalment, però bé.
2: També podem revisar el cotxe de casa, vull dir això...
3: El nivell de Gavi és de selecció, és de titular amb Espanya.
2: Un
3: sí,
2: Gavi
3: sí.
2: Pedri allà al mig i qualsevol
3: I
2: tercer...
3: Rodri, o Zubimendi, ja està.
2: Endavant. Va, la Cris fa referència a un moment de la retransmissió del partit de... D'ahir ens diu, milions invertits en el Madrid per acabar sentint a Movistar parlant del Madrid no puede hacer nada porque los recursos son los que son.
1: Quina ràbia, o sigui, és que em fa ràbia inclús a mi, Vull dir,
2: sisplau.
1: Centra't en com juguen a futbol i no amb els recursos. És igual, això és indiferent. Bueno, considero, no?
2: A més, amb l'equip, amb un dels 3 pressupostos més alts de la primera divisió masculina.
3: I aquest any s'han gastat una de pasta.
1: Si hagués de parlar l'espanyol.
3: Amb el nou Messi, Franco Mastantuono.
2: Correcte.
3: I Álvaro Carreras.
2: Va, un cop acabat el partit, en Pau ens escrivia això i diu, sense ànim de ser processista, fer una sardana a la cara de l'Arbeloa em genera moltes pessigolles.
3: Ho entenc.
1: Arbeloa.
2: Vaja, aquest usuari també ho té molt clar avui i ens diu, Flick ha dit, bona nit culers, i a casa hem començat a cridar com si haguéssim guanyat la Champions. No el podem estirar més.
3: I l'Araujo parla en català, no?
1: Jo... Ah, sí?
3: Ho va intentar-ho, no sé, avui a la ràdio ho he sentit.
2: Jo només crec que tota la celebració d'ahir culmina molt bé tota la jornada futbolística i tot l'entorn que es generava, evidentment, al voltant del partit. Perfecte. És que només...
1: No m'hagués agradat estar allà al camp,
2: No es pot dir res més. Feu cas a la Marta, sisplau. Va, que avui ens diu... Bueno, pels que no sapigueu ara quina lliga de futbol mirar pel que queda de temporada, la primera federació està molt interessant. I té raó.
3: Sí, és veritat, sí, està molt interessant.
2: Entre Sabadells, entre Europes, entre Eldense, entre tot el que ve per endavant...
3: L'Ona se la mirarà segur.
2: Ara venen aquells dies de promocions, de partits per la tele de... si guanyo passo, si no quedo eliminat directament.
1: Bueno, aquelles coses...
3: Si no tens els playoffs de la NBA.
2: També és una altra opció.
3: El Giro d'Itàlia.
2: Per exemple.
1: Veus? Miraria més ciclisme. Això és ben cert.
2: Va, dues piulades més enllà del futbol, també aquest dilluns. Aquest usuari ens comparteix això i ens diu...
1: No calia avui, eh? Avui en podíem fer tot
2: futbol,
1: no,
2: no, no, aquesta és bona. Diu, baixar el Suma i comprar bitxí fresquet amb el didal de cosí posat. Aquesta és la persona en la qual m'he convertit.
3: Encara existeix el Suma?
1: No, no, encara existeixen persones que utilitzen un didal i beuen bitxí. Bueno, si el meu pare beu bitxí.
3: Molta gent, eh?
2: Encara existeixen persones que acusen a casa seu. Aquesta és la tercera pregunta.
1: Que fort, quina vida més diferent a la meva, flipo.
2: Mare de Déu. I sou com l'Àngela, vosaltres també, ens escriu. Confirmeu-me si també teniu l'obsessió d'ordenar els bitllets de major a menor i que mirin tots cap al mateix costat.
1: Anava a dir una cosa. Primer, si tingués bitllets, ho faria.
2: Correcte.
1: Però quan he tingut alguns bitllets, ho he fet.
2: Allò que te'ls poses tots, evidentment, sí. 20, 10, 5.
1: Sí, i el mateix cantó...
2: Correcte.
1: Sí.
2: Tu, Andreu, ets
3: d'aquests? Sí, també,
2: o...
3: sí.
1: S'ha de ser ordenat amb els diners.
2: Quan remenes aquest feix, no? Quan...
3: Sí.
1: Bueno, jo seria això... Un bitllet de 5 per si de cas.
2: Per si has de pagar alguna cosa en efectiu que no
1: exacte,
2: pots pagar.
1: Exacte.
2: Va, i aquesta pilota de la Marta m'ha semblat d'allò més encertada per acabar la secció d'avui. Ens diu, cada ingredient extra a una truita a la francesa és un pas més lluny de la felicitat i una mica més a prop del brunch. Us ho comento.
1: Anava a dir, és un pas més a prop de ser un expat. Perfecte.
2: Perfecte. Truites de la francesa, sisplau, sense res, només amb l'ou,
1: la sal... I truites de patata, que estan molt bones, també.
2: Va, també te
3: la
2: compro.
3: Però la truita francesa amb una mica de pernil dolç...
1: Ai, que ets un brunch.
2: I ja hi posem tonyina, no, altres cosetes.
3: A mi no em diguis que faig brunch, eh? Els brunch no... Estic en contra dels brunch.
2: O sigui, entrepà de fuet, llonganissa i...
1: Ai, calla, que tinc molta gana.
3: I el que vingui, sí.
2: I a esmorzar, eh, avui?
1: Porto l'escut al pit.
3: Com, Ona?
1: Que em protegeix.
2: Hi ha una safata allà que...
1: Ostres, m'acabo... O sigui, ja està. Quin dilluns menys dilluns, m'encanta. Guillem, que vagi molt bé.
2: Ens escoltem demà.
1: Ens escoltem demà. Adéu.

0: Doncs ara sí, passen 7 minuts de 11:45 del matí. I avui parlarem del concurs de paelles que organitzen el col·lectiu de Sant Feliu de Codines, però no només d'això, sinó que vol dir que també volem formar part d'una associació sociocultural juvenil. I això ho farem amb el Pau Vilardell, membre del col·lectiu de la mà de Laia de Déu des d'una codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, perquè en una societat ens sembla que cada vegada ens fa més individuals, avui volem parlar de la col·lectivitat, de l'associacionisme. Per això vinc a acompanyar el Pau Vilardell, que és membre del col·lectiu de Sant Feliu. Bon dia, Pau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
0: Em sembla que hem d'acabar de contactar amb en Pau, Laia, però si de cas, abans de que ens puguem posar en contacte amb ell, acaba'ns d'explicar com és això.
1: Doncs és una associació cultural i juvenil de Sant Feliu de Codines que des de fa uns anys organitzen doncs, un concurs de paelles. I doncs, avui li volem preguntar doncs, què es farà, quanta gent ve, si hi ha premis, com organitzen i també la importància, doncs, com he dit, doncs, del fet de en una societat on cada vegada ens vol més individuals. És interessant parlar d'aquesta col·lectivitat i de com és i què és i què vol dir formar part d'un col·lectiu i d'una associació en un poble que és força petit, vull dir que no és Barcelona, que no són grans ciutats, no? I de com s'organitzen i de com és la gestió i l'autogestió, també, de tot això.
0: Doncs, Laia, ja tenim en Pau aquí, per tant, que ell mateix ens ho expliqui. Bon dia, Pau.
1: Pues, bon dia, Pau. Hola, doncs, a veure, Pau, abans de res, dissabte teniu el concurs de paelles.
2: Sí.
1: Com es preveu aquest concurs de paelles? Explica'ns una mica què fareu i com heu organitzat aquest dia de dissabte.
2: El concurs de paelles bàsicament consisteix en, bueno, el seu nom ho diu, no? Un concurs en el qual, doncs, per diferents equips es tracta de fer un arròs, una paella, que ja pot ser tant de peix com de marisc o del gust de cada xef. I doncs, després, a través d'un jurat, es valorarà amb diferents aspectes que tenim en compte, com pot ser, per exemple, la presentació, el gust o l'originalitat. S'entregaran uns premis en funció doncs, de quin ha sigut, segons el gust del jurat, aquests aspectes, quin ha sigut el més bo. I doncs, després, doncs, fem una mica de festa per acabar de celebrar a tothom aquesta participació de la gent.
1: I, clar, jo t'anava a preguntar, com sorgeix això de... No sé si tu sabràs, però a veure si ens ho pots respondre. Com sorgeix aquesta idea de fer un concurs de paelles i com és tota aquesta organització prèvia?
2: O sigui, va una mica... Tirem bastant temps enrere abans de que nosaltres agaféssim l'entitat del col·lectiu i jo crec que també surt una mica doncs, de la necessitat de no només fer festes locals com a tal, que comencin tard i acabin, doncs, per exemple, a 6 del matí, sinó doncs, de poder fer una mica més de poble i fer com... Nosaltres no considerem tant com una festa, sinó com una tradició en la qual doncs, ajuntes a moltes persones del poble, que es coneixen entre tots, i doncs, generar un bon ambient cuinant i després doncs, passant una bona estona en comú.
1: Clar, i ara parlàvem del concurs de paelles, però quanta gent hi participa? Perquè ja heu tancat ja les inscripcions...
2: Hem tancat les inscripcions i aquest any ens ha sorprès bastant la participació de tothom perquè tenim números que podrien dir rècords doncs, de participació. Jo crec que estarem al voltant de 350 persones, més o menys.
1: Uau, això és molta gent.
2: Sí, sí, tindrem una feina per distribuir tots els equips a l'espai aquest de Can Xifreda perquè realment, doncs, tampoc estan tan grans. Aquí també tindrem feina de distribució per part nostra.
1: I el jurat, qui forma part d'aquest jurat?
2: Aquest any el jurat el formen l'Edu Ávila, que ja ha sigut participant en edicions anteriors, la Susana, del Forn de Pa, que a més ens sorprendrà i ha comentat que portava alguna sorpresa per tots els participants, i per últim tenim el Paco, que era el xef que portava ara el Cívic, doncs que també en homenatge a ell una mica i tots aquests anys que ha estat doncs, portant al Centre Cívic de la Fonteta, doncs ens ha fet gràcia introduir-lo com a jurat aquest any.
1: I de premis, què? Així una mica de safreig? Què teniu de premis? Què hi ha? Què s'endurà la paella guanyadora o les guanyadores?
2: les parelles guanyadores s'emportaran doncs un petit trofeu que fa el nom de l'aspecte en el que han guanyat, ja sigui de gust, de presentació o el que sigui, i a més segurament repartirem alguna samarreta del col·lectiu.
1: I, clar, jo ara ja poso més a parlar una mica de la vostra associació. Clar, al final no és el mateix formar part d'una associació juvenil a una ciutat gran que formar-ne part en un poble o en un municipi més petit. Com és i com és d'important teixir col·lectiu i teixir associacionisme entre els joves en un poble com Sant Feliu?
2: Sempre ens agrada molt dir que, si és fonamental, fa moltes activitats per gent gran, ja siguin culturals, musicals o de qualsevol àmbit, però sí que és veritat que els joves a vegades queden una mica més exclosos d'aquestes activitats. No? I doncs que també hi pugui haver una entitat que ajunti els joves amb el poble i que alhora fomenti doncs, a futures generacions doncs, que tinguin ganes de seguir promovent aquestes activitats, ens agrada molt. I a nivell doncs, nostres de joves també ens comença a implicar una mica doncs, a tractar amb l'Ajuntament, tractar temes com a l'hora de redactar documentació, de coordinar-nos amb la policia... És entretingut, la veritat.
1: Segur que sí, perquè intenteu fer... O sigui, tot el que organitzeu és autogestionat o teniu alguna ajuda, alguna subvenció?
2: Bueno, moltes festes són subvencionades per els nostres propis beneficis, però sí que és cert que l'Ajuntament ens ajuda en molts aspectes i és com una mica doncs, que anem bastant emparellats amb l'Ajuntament en aquest sentit.
1: I a més d'aquest superconcurs de paelles que serà dissabte a Can Xifreda, quines activitats més feu així? Com que hi ha com més destacat que diguis això o ha de saber la gent que ho organitzem nosaltres o que ho muntem nosaltres?
2: Bàsicament, les tres més importants serien paelles, com bé has dit, Festa Major, que és sempre doncs, a les dates de setembre, que és durant tres dies i també nosaltres tenim moltíssimes ganes perquè fem activitats doncs, que s'han portat durant molts anys fent i crec que també doncs, és una manera de promoure doncs, aquestes festes locals. I llavors també tenim la famosa festa de Cap d'Any, que agrupem a diverses poblacions del Vallès que tots venen cap aquí perquè podríem dir que és una de les millors. I aquest any hem sorprès perquè farem una nova festa en memòria doncs, del col·lectiu. Intentarem agrupar tots els diferents grups de col·lectius que han passat previs a nosaltres i farem una petita festa en honor a tots aquests.
1: Doncs em sembla una molt bona proposta. I ja per anar acabant, Pau, ara em deies no, que voleu fer una festa com amb totes les persones que han anat passant per al col·lectiu. Però parlant de les noves generacions, que també m'ho has dit abans, com està el relleu generacional en un poble petit amb tema associacionisme o amb, justament amb la vostra associació, amb el col·lectiu?
2: Bé, al final jo crec que sempre hi ha gent doncs, que té ganes d'agafar el col·lectiu i sobretot si veus doncs, la dinàmica, en aquest cas doncs, la que hem portat nosaltres, no? A nivell de festa, de fer un bon ambient, de que tothom s'ho passi bé i si la gent que participa a les nostres activitats i festes i, bueno, si ells estan còmodes realment i ho disfruten. Jo crec que això genera doncs, que les futures generacions tinguin ganes de portar coses noves o, en cas de que entrin en el col·lectiu, doncs, iniciar noves festes, noves activitats on tothom es pugui sentir identificat i s'ho pugui arribar a passar bé. I això també és una motivació de cara a futures generacions.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Espero de debò que el concurs de paelles d'aquest dissabte vagi estupendament bé, que totes les paelles surtin boníssimes i per molts més anys al col·lectiu, de debò.
2: Moltes gràcies. I si el temps acompanya, serà una festa molt divertida i us animem a tots a que vingueu, que per molt que no pugueu participar, doncs després també tenim un concert així de rumba en directe i servim els millors combinats del Vallès, així que esteu tots convidadíssims i ho rebrem amb les portes obertes.
1: A partir de quina hora?
2: Comença a les 11, el concurs, i podeu venir tot al cap per veure, doncs, ostres, jo vull fer una paella el següent cap de setmana i no sé com fer-ho, doncs sempre serveix com a inspiració, veure com la gent ha afegit o quins ingredients hi posa, i sí que a partir de les 4 comença aquest show d'un grup de rumberos que es venen a acompanyar.
1: Doncs ja ho sabeu, tothom, a anar al concurs de paelles del col·lectiu, encara que no sigui fer una paella, a fer un bon vespreig, que diuen.
2: Moltes
1: gràcies, Pau.
2: Molt bé, molt bé, gràcies. Vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí, moment per la segona entrevista, avui amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu.

0: Enmig d'una de les crisis més fortes que ha viscut l'educació aquestes últimes dècades, a Sant Pere Vilamajor s'hi suma l'externalització de la gestió de l'escola Bressol Municipal Pit Roig. I és que si l'ambient de Sant Pere Vilamajor precisament ja porta un any caldejat per la decisió unilateral del govern format per Junts i Socialistes, que encara avui dia no ha pogut demostrar sobre el paper que aquest canvi sigui beneficiós a nivell econòmic, i és que el motiu pel qual han argumentat que es du a terme l'externalització és precisament aquest. Aquest dijous, coincidint amb la primera vaga estatal de 0 a 3 anys, han aprovat la licitació d'aquest canvi a l'escoleta. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest centre per saber com s'ha viscut aquest últim pas i com estan les coses ara mateix. Míriam Oliva, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu una vegada més, perquè el 03 és molt difícil que ens donguin veu i tota ajuda doncs és molt benvinguda.
0: A veure, en primer lloc, crec que deu fer un any i escaig aproximadament que estàvem immersos, de fet, en les sessions plenàries, on l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, de fet, va tirar pel dret amb aquesta decisió. Així que segur que hi ha gent que no és de la zona, que potser no recorda ben bé el cas. Fes-nos 5 cèntims de com va començar tot plegat.
1: D'acord, aviam, intentaré ser breu. Més o menys al gener vam tenir una reunió informativa on l'Ajuntament va informar les famílies i a la comunitat educativa en general, d'acord, a l'equip també, perquè es volia externalitzar, i dos dels motius a més pes era una qüestió econòmica, perquè hi havia molta despesa cap a l'escola Bressol, i l'altre motiu era la gestió del personal, d'acord? Que com que agafem moltes baixes i és molt difícil mantenir doncs aquestes suplències, perquè és un col·lectiu que les condicions que hi ha a les escoles Bressol, les treballadores que hi treballen, doncs no tenen les millors condicions del món, ni a nivell de sou ni a nivell d'horaris, i per tant és molt difícil cobrir-ho, d'acord? Llavors, aquests dos van ser els motius principals. Les famílies van fer una consulta, van recollir signatures. Tot era sempre a favor de mantenir la municipalització, i buscàvem altres alternatives perquè es poguessin resoldre aquests temes, no? Tant l'econòmic com el de la gestió de personal. Llavors, hem estat donant, com el que deies tu, més d'un any, doncs darrere, la licitació tirava endavant, primer van fer un estudi econòmic, has començat dient, ostres, encara no han pogut demostrar sobre paper. Mira, sobre paper, els estudis econòmics el que demostren és que tenen un dèficit si ho externalitzen, que no és una sorpresa per ningú, perquè al final, si tu has de pagar a una empresa perquè gestioni això, hi ha d'haver un benefici industrial, i el benefici se l'endú l'empresa, no se l'endú l'escola. Per tant, era obvi que seria més costós, no?, externalitzar. Sí,
0: tot i així, s'ha acabat fent, tot i que amb el que ells volien demostrar des de l'Ajuntament que era necessari, ha anat a la contra aquest estudi d'ells.
1: Sí, l'estudi ha anat a la contra, tot i així ens van dir que doncs hi hauria una qüestió de que això, no?, de que la gestió del personal, les empreses tenen programes, bueno, o borses, no?, i aquesta és la segona sorpresa, que és que nosaltres aquest gener passat vam haver de cobrir unes baixes, i buscant, vam veure que hi ha un recurs de la Diputació des de l'octubre passat, que és per municipis de menys de 20.000 habitants, on és una borsa mancomunada per tècniques d'educació infantil. I l'altra sorpresa és que l'Ajuntament de Sant Pere no s'hi ha adherit. Per tant, la voluntat sempre ha estat externalitzar. I llavors aquí ens hem sentit encara menys valorades, menys tingudes, menys tot, no? I llavors, si a sobre tenim el que deies, el que has comentat, que el dia 7 va ser com la vaga estatal per excel·lència, no? La primera en tota la història on tots el col·lectiu de 03 ens hem unit per anar a la vaga, i just aquell dia fan l'efemèride d'aprovar la licitació, no? I dius, home, doncs un aplauso.
0: Clar, des de tot el personal de l'escoleta, el que heu denunciat moltes vegades també és com s'ha dut a terme tot el procés, no? Ja no el procés en si, sinó les maneres. De fet, un dels factors que va generar més controvèrsia a les sessions plenàries d'aquest any passat va ser que, de fet, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere Vilamajor, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però sí que es va intentar encarar d'alguna manera mares i pares amb l'equip docent de l'escoleta, no, inclús?
1: Sí, de fet, el problema és que no tenim aquest ple. El de la discòrdia, diguem-ne, no es va gravar, va haver-hi un problema tècnic, no sabem perquè no ha passat mai més, però no es va gravar aquell ple i en aquell ple es van dir mentides, concretament sobre la meva persona, perquè es va dir que, no, que jo no havia fet la feina, que bueno, no, es va posar el meu sou de manifest, que no passa res perquè és públic, però és el meu sou, no era real, perquè és el sou en jornada sencera, i insisteixo, no cobreixen la meva reducció de jornada, vull dir que jo faig la mateixa feina per la meitat de sou, és el que hi ha. Llavors, bueno, us van dir certes mentides, que jo no havia fet la meva feina, que me n'havia anat de vacances sense acabar, i per sort, les famílies jo no els he de demostrar res, ni jo ni les meves companyes, per sort, no? Ens veuen el dia a dia, i no hi va haver aquest confrontament. Sí que, òbviament, doncs, es va mentir perquè sabia que tota la feina estava feta. Tampoc no hi ha hagut una disculpa. Tampoc no l'esperem, perquè ja veiem com està anant tot plegat, no? Però sí, ha estat com... S'ha anat pensant tot d'una manera que, en comptes d'escoltar-nos, doncs és com, bueno, ja no formem part de la casa, no? El dia 8... Mira, perdó, però el dia 8 de març, per exemple, no, fan un manifest i les dones i no sé què, i ho hem, ja portem dos cursos dient exactament el mateix. El 8 de març és el dia de la dona. Nosaltres som el col·lectiu més feminitzat que té l'educació en general, l'Ajuntament de Sant Pere, com molts ajuntaments, i tant ens valoren que literalment ens donen una patada, no? Vull dir que...
0: Clar, si mirem de cara a xifres, des de tant l'equip docent com des de mares i pares, doncs es demanava que hi hagués alguna enquesta, alguna espècie de referèndum, no? Des de l'Ajuntament, per saber, al cap i al fi, què volien les famílies, no? D'alguna manera, l'Ajuntament es va negar a fer-ho, però sí que es va dur a terme des de la mateixa escoleta, i la consulta va participar un 76,4% de tots els enquestats. Recordem les xifres, 98% en contra de l'externalització,
1: sí.
0: I 2% a favor. Aquest 2%, recordem a l'audiència, que reflexa un sol vot, en aquest cas. No? És a dir, que el sentiment general, no sé si dir-ho així, però era unànime, d'alguna manera.
1: Sí, al final, l'Ajuntament com que fa molta incidència, no?, en que no ens canviaran les condicions, en que el projecte serà el mateix, però clar, nosaltres no hem pogut veure els plecs de condicions. Per tant, no sabem si seran els mateixos o no. Volem basar-nos en la bona fe, en la mateixa bona fe que han tingut cada vegada amb aquesta transparència. Vull dir que, bueno, doncs ens basarem en aquesta bona fe, però la realitat és que no sabem, o sigui, no sabem ni si el projecte educatiu el podrem mantenir o no el podrem mantenir, si hi haurà canvis substancials, el que dèiem, no? Companyes que tenen un contracte

0: que no són del municipi, és veritat, eh? Però que trien, no? I doncs que això no se'n vagi, no? I que i elles sí que ens demostren aquest suport incondicional que s'agraeix un munt.
1: Clar, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere i Vilamajor expliquen que no és una privatització, sinó una externalització de la gestió. Però en definitiva, si la gestió d'una escola, d'una escoleta, en aquest cas, no? Rau en mans d'una empresa privada i d'un empresari i els contractes de les treballadores són privats, és a dir, que al ser privats n'han de treure un rèdit econòmic, en definitiva no deixa de ser, per tota l'audiència que s'està escoltant, segurament veurà molt obvi que no deixa de ser una privatització encoberta, no sé si dir-ho així, però des del consistori, de fet, diuen que supervisarà, però el motiu precisament de l'externalització era que no disposaven de mitjans humans ni econòmics per poder estar supervisant. Llavors, com s'entén tot plegat, no? És una miqueta...
0: Exacte. Al final, nosaltres des de l'inici ho dèiem, no? En el moment en què nosaltres hem fet unes oposicions, un examen per ocupar un lloc de treball, és veritat que és laboral, no és funcionari, però al final perquè no hi ha la plaça de funcionària, no? Si no l'haguéssim aplicat. Llavors, a nosaltres ara mateix el nostre jefe, no? És l'administració. D'aquí uns mesos tindré un empresari o empresària o una fundació, com li vulguis dir, però aquí, a mi qui em pagarà el sou serà l'empresa que hagi guanyat la licitació. I al cap de 4 anys, quan hi hagi, o 2 anys, quan hi hagi la nova licitació, canviaré de jefe. I així, in eternum, sense, vull dir, amb la incertesa de saber si tindrem, no, quines condicions tindrem, per molt que ens subroguin, no? Quin jefe tindràs, jo no he aplicat per treballar a una empresa. Ja ho he fet altres anys, no? I jo ara volia doncs, que realment els diners públics vagin a l'educació pública, no a una empresa que s'enriqueixi de l'educació. Llavors, aquí li pots dir com vulguis, sí, externalització, perquè, clar, privatització queda fatal.
1: Però a nivell efectiu, no? Sí. Acaba sent el mateix. Míriam Oliva, directora de l'Escola Bressol, no és fàcil el teu càrrec, deixa'm dir-ho també ara mateix com estan les coses, ni de les teves companyes, de l'Escola Bressol Municipal Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor. Moltes gràcies per la feina que dueu a terme, infravalorada absolutament, inclús les persones que us feien costat de 0-3 l'educació és molt dura, així que moltes gràcies pel que feu, seguiu endavant amb les vagues i molta sort i encerts.
0: Moltes gràcies a vosaltres, de debò.
1: I a tots els espectadors del Territori 17, doncs ens acomiadem per avui ja i us esperem demà de 9 a 11 del matí des de les vostres ràdios i televisions.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rú.

0: Fat, l'Antonio Bermejo, la Teresa Ribas.
1: Hola, hola a tots, hola.
2: Hola.
3: Hola.
0: Hola.
1: Avui la Maite tampoc no ha pogut venir, però està a punt, està a punt ja de venir, i no tindré en compte improvisat. A veure què farem.
3: Sí, però no patiu, Hem triat uns contes molt xulos.
1: Això sí, tal que dic, sí. I a més, sucosos.
3: Sí.
1: Sucosos, Està molt bé, això, Sí, sí.
3: Ja ho veureu.
1: Doncs vinga.

0: Bé, i comencem el primer conte que el porta la Teresa Rufat. Què ens tens preparat?
1: Un conte de la Índia que es diu La princesa i el déu.
0: Bé, perfecte, doncs anem a escoltar-ho.

0: A l'Índia, en el temps de les llegendes, hi havia un rei que no tenia fills. Cada matí i cada vespre, durant molts anys, resava al foc demanant el regal dels fills. Finalment, una nit, una deessa brillant es va aixecar de les flames i va dir: «Jo sóc Savitri, filla del sol. Les teves oracions han estat escoltades i tindràs una filla». I sí, al cap d'un any, als reis els va néixer una filla i la van anomenar Savitri, en honor de la deessa. I la princesa Savitri va créixer i era molt bella i molt intel·ligent i els ulls li brillaven com el sol. Era tan extraordinària que la gent creia que era una deessa. Però quan va arribar el moment de casar-se, cap home no la demanava. I el seu pare li va dir: «Els homes febles s'allunyen d'allò que els supera. Surt al món i troba un home digne de tu». I Savitri ho va fer. En companyia de criats i consellers, va viatjar d'un lloc a l'altre. I al cap de molts dies es va aturar en una ermita a la vora d'un riu. Els que hi vivien, en aquella ermita, es dedicaven a la vida de pregària i d'estudi. I allà Savitri va veure un jove amb els ulls brillants que guiava un home vell i sec. «Qui és aquell jove?», va preguntar el mestre més vell. «És el príncep Satyavan», li van contestar. «El seu pare és un rei que va perdre el seu regne quan va ser conquerit. Satyavan significa fill de la veritat. I està bé, ja que cap home a ell no el guanya en virtut». Quan Savitri va tornar a casa, va trobar el seu pare amb el vident. «Filla», va dir el rei, «has trobat un home amb qui vulguis casar-te?» «Sí, pare, el seu nom és Satyavan». Ui, el vident es va sobresaltar. «Princesa, cap home no pot ser més digne, però no us heu de casar amb ell. Conec el seu futur. Satyavan morirà d'aquí un any». Ai, el rei es va preocupar. «Sentiu, filla, Satyavan no. Tria un altre marit». Però Savitri deia: «He escollit Satyavan, pare. No en triaré cap altre. Per llarga o curta que sigui la seva vida, jo vull compartir-la». I el rei va anar amb la filla a l'ermita per organitzar el casament. Satyavan es va sentir molt feliç de ser l'elegit de Savitri. I aquell mateix dia, Savitri i Satyavan van passejar agafats de la mà al voltant del foc sagrat i es van fer marit i muller. Durant un any van viure feliços a l'ermita. A Savitri li eren igual les comoditats de palau o l'austeritat de l'ermita. Sempre estava contenta. Però Savitri no podia oblidar que la mort de Satyavan s'acostava. Finalment, només faltaven 3 dies. Savitri va entrar a la sala de culte i allà va resar el foc sagrat, durant 3 dies i 3 nits, sense menjar ni dormir. «Amor meu», deia Satyavan, «l'oració i el dejuni són bons, però el que ha de ser, ha de ser». Savitri no va contestar. A l'alba del tercer dia, Satyavan va dirigir-se cap al bosc i Savitri va córrer al seu costat. «Vinga amb tu». «Queda't aquí, amor meu», li deia Satyavan. «El que ha de ser, ha de ser». Però Savitri insistia: «El meu cor camina amb el teu». I Savitri i Satyavan van caminar agafats de la mà aquell dia. Oloraven les flors dels arbres florits, s'aturaven a tocar l'aigua clara dels torrents, escoltaven els crits dels paons ressonant pel bosc. Finalment es van aturar a descansar a l'ombra d'un arbre. Ell amb el cap a la falda d'ella. De sobte, Satyavan va dir: «El meu cos està cremant». Va tancar els ulls. La seva respiració es va alentir. I Savitri va veure venir pel bosc un home principesc. Tot ell brillava, malgrat que la seva pell era més fosca que la nit més fosca. Els ulls i la túnica eren del color vermell de la sang. Amb por, Savitri va preguntar: "Qui ets?" Li va respondre una veu profunda i suau: "Princesa, sóc Yama, déu de la mort. Ara he d'endur-me l'esperit de Satyavan." Yama va fer un sorollet, va agafar el sorollet amb la mà i el va passar pel pit de Satyavan. Llavors a l'aire es va dibuixar una semblança minúscula de Satyavan, no més gran que un polze. I la respiració de Satyavan es va aturar. Yama va agafar aquella semblança i la va guardar a la seva túnica. I va dir: "La felicitat espera el teu marit al meu regne. Satyavan és un home de gran virtut." I el déu Yama va fer mitja volta i es va dirigir cap al sud, cap al seu domini. Savitri va anar darrere d'ell. I Yama caminava lleuger pel bosc, mentre Savitri lluitava per no caure a cada moment. Finalment el déu es va aturar i li va dir: "Savitri, no pots seguir-me a la terra dels morts." "Senyor Yama, ja sé que el vostre deure és endur-vos el meu marit, però el meu deure com a esposa és estar al seu costat." "Princesa, aquest deure ja ha finalitzat, però admiro la vostra lleialtat i us concediré un favor. Podeu demanar-me qualsevol cosa que no sigui la vida del vostre marit." Savitri va dir: "Sisplau, restitueixi el regne del meu sogre i torneu-li la vista." "La vista i el regne li seran retornats." I Yama va tornar a dirigir-se cap al sud, Savitri al darrere. Al marge del riu, unes espines i unes herbes punxegudes deixaven passar Yama sense tocar-lo, però esgarrinxaven sense pietat la pell de Savitri, que ho suportava tot. "Savitri, has arribat massa lluny."
1: "Senyor Yama, ja sé que el meu marit trobarà la felicitat al vostre regne, però
0: t'emportes una felicitat que és meva." "Princesa, fins i tot la mort s'ha de doblegar al destí. Però admiro la teva devoció. Et concediré un altre favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit."
1: Savitri va dir: "Dóna més fills al meu pare."
0: "El teu pare tindrà més fills." I Yama va tornar a caminar cap al sud, Savitri al darrere. I Yama va pujar per un turó escarpat. Savitri, esgarrapant-se mans i genolls, s'arrapava les roques per pujar. I a dalt, el déu es va aturar.
2: "Savitri, et prohibeixo que arribis més lluny."
1: "Senyor Yama, us respecto i us venero, però tant és. Em quedaré amb Satyavan."
2: "Princesa, t'ho dic per última vegada, no ho faràs, però admiro el teu coratge i la teva fermesa. Et concediré un últim favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit."
1: "Aleshores, concedeix-me molts nens que siguin fills de Satyavan."
0: I Yama va mirar llargament Savitri.
2: "No has demanat la vida del teu marit, però no puc concedir-te el desig sense alliberar-lo."
0: "Princesa, el teu enginy és tan fort com la teva voluntat." I Yama va treure l'esperit de Satyavan i el soroll de la túnica. El soroll que havia començat. L'esperit va volar cap al nord i es va perdre de vista. "Torna amb ell, Savitri. Has guanyat la vida del teu marit." El sol acabava de pondre's quan Savitri va tornar a posar el cap de Satyavan a la falda i el pit d'ell tornava a pujar i baixar i va obrir els ulls.
1: "Ja ha passat el dia.
0: He dormit molt."
1: "Però què passa, amor meu? Somrius i plores alhora."
0: "Amor meu", va dir Savitri, "tornem a casa.
1: I heu de saber
0: que el déu Yama va ser fidel als dos, als dons que havia promès. El pare de Savitri es va convertir en el pare de molts més fills.
1: El pare de Satyavan va recuperar la vista i el seu regne. I amb el temps Satyavan es va convertir en rei i Savitri en reina. I van viure feliços molt i molt de temps. I quan Yama va tornar a venir per emportar-se'ls, el van rebre sense por i sense llàgrimes.

0: Bé, és un conte molt bonic, eh? La veritat és que sí.
1: És un conte molt, molt, molt especial. Sí, sí. És molt, molt, molt antic, perquè apareix en el llibre sagrat de la Índia, el Mahabharata, que ve a ser com l'Antic Testament de nostre, vull dir, l'equivalent, és un llibre sagrat, no?
0: Sí.
1: I quan aquest llibre, el Mahabharata, es va escriure, els contes feien molt de temps que corrien. És a dir, que l'edat d'aquest conte no el sabem. El que sí noto jo, i sempre m'ha admirat aquest conte per això, és el paper de la princesa,
2: sí,
1: que va a buscar ella el marit, el va buscar, els homes li tenen un respecte que fa que no se li acostin.
2: El seu pare li deixa?
1: El seu pare li diu el que ha de fer, i sí, el que ha de fer és anar lliurement i trobar marit ella. I sí, quan sí, l'ha trobat, el vol i el salva i passa totes les penes que ha de passar, les esgarrapades, totes les dificultats fins a aconseguir, òbviament és un conte, no? Però fins a aconseguir que torni de la mort. El fa tornar de la mort. I després s'igualen, són marit i muller. I això és una cosa que en aquell temps representa que passava. Jo entenc que això passava. Més endavant, no. Més endavant tothom sap que les coses van deixar de ser així. Però sí, sí, bueno, és un conte que els indis l'estimen moltíssim. És un conte que l'expliquen molt.
0: A mi m'agrada l'últim tros del conte, que diu que quan Yama va tornar per emportar-se'l, no?, el van rebre sense por ni llàgrimes.
1: Clar, com
0: és. Dir, estaven sí, sí, preparats per morir, sí, els dos.
1: Sí. Sí, sí, però no estaven ells contra la mort. Estaven contra aquella separació tan brusca, tan forçada. Tan...
2: I a més, una altra cosa, que en tot aquest temps ells van poder tirar endavant el seu projecte de vida.
1: Exacte.
2: En canvi, de l'altra manera...
0: Clar, estava trencat.
2: Era acabat.
1: Era res.
0: Estava trencat, sí, sí. No, això m'agrada, no? Perquè, o sigui, és l'amor vèncer l'amor, sí, no?
1: Sí.
0: I d'aquí surt, bueno, pues, després la capacitat de morir en tranquil·litat.
1: Sí.
0: O sigui, has viscut amb plaer i amb plenitud.
1: I aquest conte va ser escrit en temps de ciutats emmurallades, de cultes al sol, vull dir, coses impensables en aquest moment, no? Per nosaltres, culte al foc. Bueno, ja, i la dona independent ja és la bandera.
2: I a més a més, la traça a buscar, diguem-ne, estratègies.
1: Sí.
2: I dir, doncs, que el meu pare tingui més fills.
1: Sí.
2: I al final de tot, diu, doncs, que el meu marit pugui ser pare de tants.
1: La traca.
2: O sigui que bueno, que és una dona que també se les pensa totes.
1: Sí, sí.
2: I intel·ligència.
1: Sí, sí, sí, sí. Intel·ligent, sí, senyor.
0: Bueno, això ha sigut adaptat, aquest conte?
1: Sí,
0: adaptat,
1: aquest conte el va... A veure, aquest és un narrador que n'he parlat diverses vegades, que és l'Aaron Shepard, que és un narrador d'Estats Units, que té una pàgina web meravellosa, també, que busca contes antics i els adapta, que la narrativa pugui ser escoltada. Jo aquest conte me'l figuro amb moltes repeticions. El conte original me'l figuro... Diguem, aquí es repeteix tres vegades l'acció de tirar enrere, no vull... Tres vegades, només. Ha quedat amb narrativa molt actual, perquè si això es repetís 30 vegades no ho suportaríem nosaltres.
0: No. Se cansa, sí, sí.
1: I aquest senyor és un crac adaptant. Aaron Shepard. Podeu entrar tranquil·lament a la seva pàgina web i ja regala contes. Vull dir, molts no, perquè a més té una editorial i els publica amb uns dibuixos fabulosos. Vull dir, per qui vulgui fer un regal és fantàstic. Però regala contes, els regala, i a més, molts dels contes que té a la venda els regala en PDF, amb els dibuixos, tot.
2: Tot.
1: En PDF els regala, vull dir que és... Mira, és un senyor molt, molt especial. Ell només diu que quan algú els utilitzi, si és en públic, que l'anomeni, i jo sempre l'anomeno amb molt de gust.
2: I tant.
0: Perfecte, seguim.

0: Teresa Ribas, i ara toca tu, no? D'on has tret aquest conte?
1: Quin? Ui, no sé si t'ho diré, perquè no és fàcil, eh?
2: No?
1: Té una història, sí, que us agradarà saber-la, però no la diré ara, la diré al final.
0: Sí. Sí?
1: Perquè les coses bones i impensades les podem deixar pel final.
0: Sí, sí, sí, sí, ah, sí, no? Mantenir l'atenció al públic.
1: És... Sí, eh? Sí.
0: La gent que ens escolta, eh? Pues
1: sí, digue. Ja ho sabreu.
0: Pues a veure, quan vulguis. Eh?
1: Doncs va, imagineu-vos. És un poble molt petit on hi ha una dona gran amb dos fills joves. Els serveix l'esmorzar amb una expressió de preocupació. Els fills li pregunten què li passa. I ella respon: no ho sé, però m'he despertat amb la sensació que alguna cosa molt greu passarà en aquest poble. Tots dos riuen. Diuen que això només són contes de vella, coses que passen. I amb això, el fill, que se'n va a jugar al billar. I just quan està a punt de fer un tir molt fàcil, l'altre jugador li diu: em jugo un peso que no ho pots fer. I tothom riu. Ell també riu. Fa el tir i falla. I paga. I tothom li pregunta què li ha passat. I ell respon: és que estic preocupat. La meva mare m'ha dit aquest matí que alguna cosa greu passarà en aquest poble. Però tothom riu d'ell. El que ha guanyat torna a casa. Allà la mare l'espera, també una veïna. Content amb els seus diners, diu: he guanyat aquest peso al Damaso de la manera més fàcil. L'he guanyat perquè és un ximple. I per què és un ximple? Doncs perquè no he pogut fer un tir molt senzill. No ha pogut fer un tir molt senzill. Sabeu per què? Perquè estava distret pensant que la seva mare s'ha despertat aquest matí amb la idea que alguna cosa terrible passarà en aquest poble. Llavors la seva mare li diu: no et burlis de les premonicions dels vells, perquè de vegades es fan realitat, eh? La veïna ho sent tot. I la veïna va a comprar carn. I li diu al carnisser: posa'm una lliura de carn. I mentre ell la talla, ell afegeix: mira, millor fes-me'n dues de lliures, perquè la gent diu que passarà alguna cosa terrible i és millor estar preparat. El carnisser li embolica la carn. I quan una altra dona ve a comprar una lliura de carn, ell li diu: agafa'n dues lliures, perquè tothom ve aquí dient que passarà alguna cosa molt dolenta. I s'estan preparant i comprant d'allò més. Llavors la clienta respon: tinc diversos fills. Mira, serà millor que me'n donis quatre de lliures. I marxa amb les quatre lliures. Per no fer curt, el carnisser, que s'ha quedat sense carn en mitja hora, sacrifica una altra vaca. I també de seguida la ven tota. I el rumor s'escampa. Arriba el moment que tot el poble espera que passi alguna cosa. Tota l'activitat s'atura. I de sobte, a les dues de la tarda, algú diu: t'adones de la calor que fa? Però si sempre ha fet calor en aquest poble. Això és cert. Tanta calor fa en aquell poble que els músics, que tenen els instruments apedaçats amb quitrà, sempre toquen a l'ombra, perquè si ho fan al sol, se'ls desfan els instruments. Tanmateix, diu un, mai no ha fet tanta calor a aquesta hora. Però fa més calor que a les dues de la tarda. Sí, però no tanta com ara. De sobte, un ocellet baixa volant cap a la plaça. La plaça deserta. Era la plaça del poble. I corre la veu. Hi ha un ocellet a la plaça. I tothom corre espantat per veure l'ocellet. Però, gent, els ocells sempre han volat per aquí. Sí, però mai a aquesta hora. L'atenció es fa tan palpable que la gent del poble, que tots estan desesperats per marxar, però no tenen el coratge de fer-ho. Sóc un home de veritat, crida un. Me'n vaig. Agafa els seus mobles, els seus fills, els seus animals, els carrega en un carro i condueix pel carrer principal, on la pobra gent del poble l'observa. I aleshores diuen, si ell s'atreveix, nosaltres també. I comencen a desmantellar literalment el poble. S'emporten les seves pertinences, els seus animals, tot. No en queda res. I un dels últims a marxar diu, que no passi cap desgràcia al que queda de casa nostra. I perquè no passi cap desgràcia a la casa buida, i cal foc. I els altres també calen foc a les seves cases. Fugen amb un pànic atroç i jument, amb un èxode de guerra. I entre ells hi ha la dona de la premonició cridant. Ja ho deia jo que passaria alguna cosa terrible en aquest poble. I em deien que estava boja.

0: Antonio, sí. Tu m'has preguntat que de on havia sortit aquest
1: sí,
0: conte.
1: Sí.
0: Ara ha arribat el moment que us ho digui.
1: Molt bé.
0: S'explica, i suposo que és ben veritat, que en una conferència d'escriptors, mentre es parlava de la diferència explicar una història i escriure-la, aprofito, explicar parlant i escriure-la, García Márquez, l'escriptor, va explicar la següent història dient que posteriorment l'escriuria. I així podríem veure com canvia el text de quan es narra i quan s'escriu. Una cosa molt greu succeirà en aquest poble.
2: Què és el conte que has...
0: És el conte.
2: És el conte d'avui.
0: I el va narrar meravellosament bé, malgrat el pànic escènic que patia Gabo. I aquest conte, doncs, va quedar oral per sempre més, perquè García Márquez no el va escriure mai. El van recuperar, aquest conte, els que havien seguit el costum de prendre notes i de tenir memòria. Contrastar l'oral i l'escrit hagués estat una gran lliçó, tant pels escriptors com pels narradors.
2: Que falta la segona part, l'escrita.
0: Clar, però en el que va crear el conte, que suposem que va ser el García Márquez...
2: Sí, sí, ho és, és de debò.
0: El que va... li va semblar que ja n'hi havia prou amb la versió oral.
2: No. Ai, a veure, el que ho va escriure per no oblidar-se'n. Perquè ja va dir, home, això que ha explicat val la pena tenir-ho i recordar-ho per comparar-ho després quan ho escrigui
0: sí,
2: ell.
0: Mm-hmm. Però jo crec que amb ell ja li va semblar bé.
2: Oh, ell, tant. I a
0: no
2: mi també,
0: escriure.
2: A mi també em sembla
0: perquè
2: molt bé.
0: Perquè ja n'hi havia prou amb la versió oral. I en aquí també, aquí ja hi és, afegir-hi més pa que formatge. Però és allò de dir que amb la versió oral també n'hi pot haver prou. És a dir, està prou bé una narració oral,
2: sí,
0: si està ben feta, que en aquí et diuen que ho va explicar molt bé.
2: Molt bé.
0: Una narració oral pot estar tant o millor que una narració escrita.
2: No, jo d'això no en dubto pas gens, però de totes maneres, sent el García Márquez, jo hagués volgut veure la versió llarga.
0: Home, jo també. Però és que vés a saber aquest conte, suposant que se l'inventés ell, la duria fer molt llarga.
1: Bueno,
2: no la va fer, és que no la va fer.
1: Al final no la va fer.
2: Aquesta és la versió que va fer, oral.
0: Potser sí.
2: La llarga no existeix.
0: No existeix.
2: Però jo me'l figuro que tal com ell escrivia l'hagués fet més llarga. Perquè fins i tot el relat d'un nàufrag també és un llibret curt, però és un llibret. Jo em figuro que tot això, diguem, tota aquesta gent que s'anava espantant l'un a l'altre, hagués sigut un crescendo per tot el poble.
0: Mare meva.
2: Molt, molt fantàstic, molt...
0: Bueno, jo m'ho imagino tot dintre d'una de les novel·les del García Márquez, sí, que a mi sempre em semblava que un paràgraf de tres ratlles
2: sí
0: tenia el valor d'una pàgina i mitja de paràgraf.
2: Sí.
1: Eh? Aquest conte sembla ser que va inspirar una pel·lícula, no?
2: Sí.
1: El Presagio, no? Dirigida per el cineasta espanyol Luis Alcoriza, que va ser estrenada en 1974.
2: I que nosaltres no hem vist, almenys no l'he vist. Jo no l'he
1: però
2: vist.
1: Bueno, és interessant que surti d'un conte oral del Márquez, no?
2: Sí.
1: El Presagio, no?
2: Podríem
1: el
2: mirar...
1: El rumor, no?
0: Però on la trobem?
2: Al YouTube segur que hi és.
0: Podríem trobar.
2: Uh-huh. A la millor sí. Jo la buscaré. Me faria gràcia veure una versió diferent.
1: Què?
2: Òbviament que no és la seva, però...
0: Ui.
1: Però Lluís Alcoriza és un bon director.
2: O sigui, sí, no, pot estar molt bé, pot ser molt divertit.
1: De 1974, a veure, preneu
0: pot
1: nota.
0: Pot ser que la trobem, gent. Eh? Però
2: diu, Diu que va inspirar, eh?
1: Va inspirar, sí. Clar.
0: Per tant, del dicho al hecho, a lo millor hi ha molta
2: mucho,
0: diferència.
2: Mucho trecho.
1: Sí, sí. Però, bueno, la idea de, ja, el motiu, no?, del presagi, no?, del rumor,
2: sí,
1: no?,
2: sí.
1: El mal que pot fer el rumor, no?,
2: sí.
1: O sigui, sobre una societat està molt bé, no?
2: Es carreguen el poble. Tal.
1: Se'l carrega tot el poble, no? Està perquè molt bé, no?
2: Abans de marxar, fins i tot cremen les cases, que sí. Estan tocats
0: perquè el bolet. Perquè no quedi res.
2: Perquè no passi cap desgràcia.
1: Clar. Perquè no passi cap desgràcia.
0: És que, mare de Déu, senyor.
1: És molt
0: bon
1: conte.
0: És com aquell que diu, per no tenir mal de cap, sí, me'l tallo.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí,
0: és ben bèstia.
2: Exacte.
1: Sí, sí. És molt interessant, eh? O sigui,
0: i el mal que pot que fer el boca-orella...
1: El mal que pot fer,
0: sí. El bulo, ja, aquest de...
2: Sí.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Sí, sí, la força, sí, sí, que agafa. La força que agafa. Márquez era molt crític, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, s'estimava, sí, sí, moltíssim la gent, se l'estimava amb bogeria. Però era crític.
0: Sí,
2: els,
0: sí.
2: Els dibuixava tal qual, eh? S'havia de tallar per aquí, tallar per aquí...
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí. Que sí, que sí, que sí.
2: No dejava títere con cabeza.
0: No.
2: Bueno.
1: Pues molt bé, seguim, no?

0: A veure, ens queda un altre conte molt xulo al tinter.
1: Sí.
0: Perquè no sé si tindrem temps d'un quart, però anem pel tercer. Aquest no té res a veure ni amb el primer ni amb el segon.
2: No.
1: Clar. Sí, bueno, sí, tenen certa cosa, també. Sí, sí,
0: bueno.
1: Se comuniquen d'alguna manera, no?
0: Sí, bueno, sí. Sí. És un enamorament.
1: Pues
0: ja,
1: vinga, veure,
0: ja veureu.
1: Veus, el primer era un enamorament que guanya,
0: sí,
1: l'amor, no?
0: Sí, però aquest, sí, és ja molt, molt, molt, molt, molt...
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, ja, va. Ja veurem.
0: Es diu L'aventura de Xu i les pintures.
1: Sí, senyor.

Hi havia una vegada dos viatgers, un es deia Xu i l'altre Meng. Caminaven amb el cel al cap, el farcellet a l'espatlla i la terra sota els peus. Un dia que plovia molt, van arribar a un petit temple abandonat situat al final d'un camí de canyes. Els viatgers van sentir-se afortunats de trobar-lo i van córrer a refugiar-s'hi. En aquell lloc tranquil, on el silenci només es veia molestat per les ràfegues de la pluja, van veure un home vell, prim i innocent. Era un ermità que vivia allà, allunyant del món, i que va rebre els dos viatgers amb cortesia. «Veniu, veniu, no us mulleu, veniu!» Es va dir, «Us mostraré els frescos que adornen les parets d'aquest pobre i vell temple. Són meravellosos!» Xu i Meng el van seguir. La paret del fons estava decorada amb un fresc magnífic. Representava un grup de noies en un bosc de pins. Una d'elles, pentinada amb llargues trenes negres, somreia dolçament. Els seus llavis eren tan vius i brillants com la carn de cirera, i els seus ulls brillaven de manera especial. Xu estava fascinant. Va mirar la jove tan intensament que es va sentir flotar l'aire. De sobte, va resultar que ja no es trobava el petit temple en ruïnes. Ja no sentia la pluja picant al sostre. Va sentir que algú parlava i veus de noies que reien com els ocells. Xu va veure la jove de les llargues trenes que s'allunyava. La va seguir. El cel era blau, tant com Xu havia vist a la pintura. Però el paisatge ara estava viu. El sol li escalfava les escalles. La jove anava pel camí i ell va córrer al seu darrere. La noia es va girar, va somriure, va caminar cap a una porta d'una caseta i la va empènyer. Es va aturar al llindar esperant Xu i el va assenyalar convidant-lo a entrar. I ara tots dos eren en una habitació de parets de paper blanc. Es van abraçar com amants apassionants i Xu va sentir que estava enamorat d'aquella jove des de feia segles. Van caure junts al llit. Quan es van aixecar, eren espòs i esposa. L'enamorada llavors va desfer les seves trenes davant del mirall i va pentinar els seus cabells amb un gros monyo darrere del cap. Doncs aquest era el pentinat de les dones casades. Van parlar els dos amants que es retrobaven després d'haver estat molt de temps separats. De sobte va sentir un enorme enrenou. Ressonaven veus i sorolls de botes. Algú va creuar el jardí. La jove va empaladir-se i va precipitar-se als braços de Xu i la va posar la mà a la boca. «No dic res! No dic res!» Junts, sense gosar respirar, va mirar per l'escletxa de la porta i van veure un home colossal, vestit amb una armadura daurada. La seva cara era negra com un tros de carbó i portava fuets i cadenes a les mans. Anava acompanyat per les dones joves del bosc de pins que estaven aterroritzades. El colós va rugir amb una veu amenaçadora. «M'han dit que hi ha un mortal que s'amaga entre vosaltres. Hasta el veure les paraules vaig a resistir a la casa». La cara de la noia era grisa com la cendra. Espera, t'amaga sota el llit», va dir el Xu. Xu es va precipitar sota el llit. Des d'allà va poder veure i escoltar les botes del desconegut que va entrar a l'habitació. Mentrestant, davant del fresc del petit temple en ruïnes, Meng va observar que el seu company Xu no era al seu costat. Es va girar, va mirar cap a un costat,
cap a un altre i va preguntar al vell monjo: on se n'ha anat? Era aquí fa un moment. Oh, no pas gaire lluny, va respondre el jove monjo. Es va aprovar el frex i va tostar la paret amb el dit. Senyor Xu, que fa tant de temps, el seu amic està impacient. Aleshores, Xu va aparèixer com sortit de la paret. Semblava atordit, estava blanc i els genolls li tremolaven. Ming el va agafar per les espatlles. Ei, què t'ha passat? Pregunta-li. Li van preguntar a ell. Pues no ho sé, va respondre Xu amb veu tremolosa. Estava amagat sota el llit, he sentit un soroll d'un tro, he sortit a veure què passava i ara sóc aquí. Els dos amics van mirar el fresc. La jove encara hi era al bosc de pins, però alguna cosa havia canviat en el seu pentinat. Ara ja no tenia trenes, ara duia el monyo de les dones casades i el seu somriure era potser una mica més melancòlic. El vell monjo es trobava en un racó del temple esperdut en les seves oracions amb la cara il·luminada. Els dos viatgers es van allunyar lentament de la pintura. A fora havia deixat de ploure. Sense dir res, van reprendre el camí.

0: aquests motius xinesos o japonesos, no sé ben bé...
1: Aquest és xinès.
0: Sí. Es repeteix molt, de les pintures i
1: les
0: tal,
1: pintures
0: que es fan reals.
1: Vives, les pintures vives
0: que entren, no? Tal, a mi m'encanten, eh?
1: Sí. O sigui,
0: que són molt boniques. És un conte dins d'un altre conte, no?
1: Sí.
0: És una meravella, aquestes.
1: I aquest és el Gugó.
2: Home, és que...
1: El nostre estimadíssim Gugó.
2: El Gugó, aquest llibre, L'arbre dels sols... Bueno, que de fet em sembla que està en castellà, L'Árbol de los Soles.
1: Sí, bueno, ell ho fa en francès. No sé si l'han traduït al català, però bueno, el castellà sí.
2: Bueno, el castellà sí.
1: En tot cas, nosaltres sempre ho fem en català.
2: No, perquè ja en sabem. Exacte. Parlar-nos d'en castellà, però volia dir que no sé si es troba en català.
1: No sé pas, no.
2: Però bé, és igual, eh?
1: I ara el Gugó va morir el 2024, només fa un any.
2: Sí.
0: Bueno, dos.
1: I ja, va morir amb 88 anys i narrant i escrivint. I després de la seva mort s'ha publicat un altre llibre,
2: sí,
1: el llibre pòstum, que es diu Cuentos impacientes por ser contados, que l'hem de trobar com sigui.
2: I jo penso que és un deure.
1: És un deure nostre.
2: És un deure, i a més serà un gust.
1: Sí,
0: sí, tant,
2: serà un gust.
0: És una meravella, sí.
1: Us el devem. Ja.
0: Aquests temes m'encanten, no? Encara me'n recordo d'un, no?, que n'hi havia, que estava... sembla ser que el tenien que tallar el cap o no sé què, no, o sigui, no me'n recordo ben bé, i ell havia pintat un quadre on hi havia una barca, no? I d'alguna manera ell s'apuja dins de la barca i se'n va dins del quadre, no? I així sí. no li poden tallar el cap.
1: Aquest és
0: una meravella.
1: El pintor... Sí. És el pintor que té un ajudant que és un fervorós ajudant.
0: Sí.
1: I el mandarí, l'emperador, li talla el cap.
0: Li talla el cap. Sí.
1: I el pobre desgraciat, diguem, veient que li anaven a tallar el cap, fa un salt enrere per no tacar la roba del seu mestre.
2: Que és que és, això ja és la filigrana xinesa més...
1: Sí.
0: Bueno. És que dins de la crueltat sempre té aquesta delicadesa que és increïble, eh?
1: I llavors el mestre pinta, l'emperador li porta un quadre perquè l'acabi i l'obliga a acabar-lo, i l'altre entusiasmadíssim perquè és el seu, viu per la pintura. I és un mar, i comença a pintar el mar. I a mesura que va pintant el mar, l'aigua va pujant del terra cap amunt, primer tapant fins al genoll, després fins a la cuixa, després veu una barca que se sent el so dels rems, xom, xom, xom, i anar a la barca i va l'ajudant amb el cap al seu lloc amb una bufanda vermella.
2: Això ja...
1: I arriba fins al seu mestre i l'ajuda a pujar i marxen. I mentrestant, la sala del tron de l'emperador estan tots muts, veient com desapareix la barca i com l'aigua torna a baixar, i es queden allà, mullats, i esperant a veure què passa, muts.
0: Sí. Va, és un conte que explicarem, un dia d'aquests. Sí.
1: Aquest és de... Aquest el va recollir una dona, una... Mm. Sí. Mm-hmm. Ah, no, és igual, ara no donarem voltes.
2: Tu, Teresa, l'has explicat diverses vegades.
1: Sí, és que sí, m'encanta.
2: A mi també.
0: Aquests quadres així, que és un conte dins d'un altre conte, dins d'un altre conte, m'encanten, m'agraden molt.
1: Molt maco.
0: Són molt bonics, molt bonics. Què, dona temps per un altre? Què et sembla?
1: Bueno, podríem provar.
0: Sí?
1: Vinga.
0: Pues vinga, va, a veure.
1: No és ben bé un conte, és bueno, ja ho veureu. Es diu Un malson de l'avi. Això ho explica l'avi. I diu... He tingut un malson aquesta nit. Estava morint-me. L'àngel de la mort, que dic jo que seria un àngel i de la mort, perquè jo d'aquestes coses no hi entenc, em visitava i em preguntava com volia jo el rètol, o epitafi, sembla que es diu. Allò que es posa als difunts una vegada soterrats perquè es vegi que el mort és un mateix i no, diguem-ne, l'avi que m'atorta. Ara t'ho dicta, li dic jo. I l'àngel treu el bloc i el llapis i jo li dicta. Aurelià Vicent Josep del Carme. No, no, un moment. Del Carme no. Del Carme era mon germà, el Tonico de la Trinitat. Això mateix. Aurelià Vicent de la Trinitat, em sembla a mi. Però escolta, jo, si és possible, voldria fer la cosa pel civil. I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mariner i Donet. Donet, no. Ara que recordo que ma mare era Lamberta Fontvellida i Donet. O sigui que jo sóc Fontvellida de segon, no Donet. Això mateix. Aurelià Vicent Josep de la Trinitat. Que ja mon pare volia posar-me a Progreso, però ma mare no el va deixar, i això que era una dona molt ferma, no crega. Va ser ella la que llegia Mella. No Vázquez de Mella. Mella a seques. Com li dic? Mariner i Fontvellida. Nascut a la Foia de la Plana. Bon vi que fan allí, eh? Vostè no veu? I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Nascut el 24 d'octubre de 1900... Vegem, jo tinc 2 anys més que el meu germà Tonico. Tonico és de l'edat del Paquito. Paquito va anar a l'Àfrica quan la guerra del Moro. No tornar, pobret. Quina guerra. Vostè hi estigué? I no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mire, lleve el 900... 1898 devia ser. L'Àngel de la Mort, que em penso jo que devia ser l'Àngel de la Mort, apuntant i esborrant fins que m'ha despertat l'aca del Jeroni, que passada les 5 no deixa dormir ningú. Uf, quin malson.

0: Aquest conte és d'autor. Els altres tres contes que hem fet,
1: el de la Índia,
2: la princesa i el déu,
0: la princesa,
2: no?
0: I el déu, el pressentiment, el presagi, sí, o el que sigui,
2: la premonició.
0: I l'altre era
2: el xus i les
1: xinès,
0: el xinès, el xu. Doncs aquest es diu El malson de l'avi i l'autor és Josep Vicent Marquès. I està dintre d'un llibre que es diu Amors impossibles. Amors impossibles, que és un d'aquells contes... Hi ha un conte molt curtet, que diu que el 44 i el 45 mai van poder estar junts, per més enamorats que estiguessin, perquè estaven en pàgines oposades.
1: Sí.
0: Bueno, i està publicat per 3 i 4, i per algú que el vulgui buscar... Us dic la pàgina, 58-59. Sí. És un conte que... No és un conte, en realitat. És un exercici, penso jo. Un exercici de memòria, de llatge, no sé com dir-ho.
1: Però coses d'aquestes passen, eh?
0: Sí.
1: Que, sobretot, jo m'imaginava un difunt que han d'escriure, sí, els noms i tot, sí, i qui era aquell i qui era l'altre... Sí. O per Nadal, que et poses allà a enraonar, i com es deia, i qui era, i duro...
0: I sortia el cunyat, i el cosí, i el segon cosí, i la segona dona, i el no sé què... I que si era l'Àfrica, la guerra de l'Àfrica, pobret, la guerra de l'Àfrica, quina pena.
1: Però aquest senyor hauria de ser peculiar, eh? M'agradaria també llegir tot l'altre que
0: escriu. El Vicent Marquès?
1: Sí.
0: També ha escrit alguna cosa per Canalla. És aquell de l'avi que embolica el conte de la caputxeta vermella, que si era verda, que si no sé què, que si collia cireres, no bolets, que si no sé què, que es va trobar...
1: Ah, no sabia que fos ell.
0: Que es va trobar un gat, no, un llop.
1: Veus ja, com?
0: I al final li diu, bueno, té una pesseta per anar a comprar un xiclet. I diu, vale. I l'avi segueix llegint el diari i la nena se'n va contenta perquè està farta de retocar...
1: Dels embolics de...
0: De corregir el conte a l'avi que no sap explicar contes.
2: No, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, i això de trobar la data que estàs buscant referències, no?
0: Sí.
2: Vas anant a la guerra, el meu germà era 2 anys més sí, petit, i això ho fem tots.
0: Ho fem tots,
2: ho
0: sí.
2: Ho fem tots, eh?
0: Sí, sí.
2: Si la meva filla té no sé quant temps, no sé quants anys, resulta de que... Sí, sí, sí, sí. M'ha passat tal cosa en tal lloc,
0: Sí, jo últimament ho faig molt, eh? Perquè això va passar quan la meva filla tenia 10 anys. Per tant, devia ser l'any 88.
2: Exacte.
0: Perquè va néixer el 78.
1: Sí. I llavors un altre et pot dir, no ben bé 10 anys la teva filla, eh?
2: Exacte.
1: Perquè jo me n'en recordo que quan
2: sí,
1: tu dius això de la teva filla, la meva filla ja havia nascut. I per tant, si la meva filla ja havia nascut, no pot ser això que expliques.
2: Sí, sí.
1: Eh?
2: És de forma un embolic.
0: Sí.
1: És embolica que fa fort.
0: Sí, és que devia estar fent quart amb aquella professora que es deia Paquita.
1: Ah, clar, és que els números no ens lliguen perquè vas repetir. Com que vas repetir, per això
0: clar,
1: no ens lliguen.
0: La Paquita,
1: lliguen.
0: La Paquita.
1: Clar, per això.
0: Ai, que va.
2: Sí, sí.
1: És que si vols, tu pots passar molt bé, xerrant i prou.
2: Sí, clar, clar.
1: També pots fer molt de mal.
2: Bueno,
1: això sí.
2: Sí, però bueno.
0: Jo coneixia un capellà que ho criticava molt, això. Perquè deia criticava, això. Jo tinc memòria de que no em va agradar quan ho va dir. Perquè estaven les dones al carrer a l'època que tothom sortia al carrer a fer coses i feien ganxets.
1: Sí,
0: I jo què sé. I llavors deia, i xerren, deia el cavall, i xerren, i al final, quan pleguen, han retallat hasta la capa del capellà. I vaig pensar, se'n dol?
1: Sí.
0: Se'n dol? Doncs mira, que s'hi posi fulles.
1: Oh, és que hauria ser més a més que la capa del capellà no la podia retallar ningú.
0: Es veu que no, era intocable, vull dir, tenia molta por a la mala fama que li poguessin penjar les dones. Però, esclar, ara trobem molt a faltar aquelles dones al carrer repassant i fent aquestes converses que estem dient.
2: Sí.
0: El fill de l'un i el fill de l'altre, que semblava que es volien casar, però després es van deixar.
1: Oi.
0: I vés a saber per què un tocava la guitarra i l'altre no volia.
1: És que jo no havia sentit alguna cosa d'aquest. No igual, però... Ai! La meva filla... Això us ho explico perquè jo ho he sentit, eh?
2: Sí, sí.
1: Ui, la meva filla... Ja està, eh? Per casar-se ja només els hi falta un paper. Per tant, si només els hi falta un paper, ja el casament ja serà aviat, aviat, aviat, aviat. La propera vegada que ens trobem aquí a la perruqueria, poder ja serà casada i tot, perquè ho té tot a punt. Això jo ho vaig sentir en una perruqueria.
0: Sí.
1: I quan la senyora se'n va anar, les de la perruqueria van dir, ja, aquest és casat, per tant, el paper de la solteria no el tindrà mai, perquè això era en temps del Franco. I era una manera, més la senyora, de defensar la seva filla, perquè sempre sortia amb el mateix, però no
0: només li faltava un paper.
1: Perquè li faltava un paper.
0: Exacte. Hosti, quin paper.
1: Sí, sí, i era un personatge conegut, eh?
2: Ja, ja.
0: Que fort.
1: Sí.
2: Ah, aquestes coses són molt interessants. Sí.
1: Era molt... Bueno.
0: Un dia podíem fer una xerrera de coses d'aquestes escoltades al vent.
1: Ui!
2: Al vent.
1: Perquè sí. M'han dit i per allà m'han contestat. Sí,
2: tu te'n recordes que allà a Granollers, amb un carrer d'aquests principals, se va posar de moda portar unes quantes cadires a una hora determinada perquè la gent s'asseguessis allà i expliquessin coses entre elles i tal. Ara no sé si es fa una altra vegada, però aquesta idea de tornar una altra vegada, portar els veïns fora, a xerrar, a mirar...
0: Del que sigui. De la capa, del capellà o del paper de la núvia.
2: Exacte, el que sigui. Tenir el temps de gaudir d'això,
0: sí,
2: jo
0: senyor.
2: Penso que és molt maco.
0: Sí,
2: jo, quan ho vaig veure allà a Granollers, vaig dir, ostres, tu, està molt bé això.
0: Sí, senyor.
2: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Bueno,
2: pues se'ns acaba el temps.
0: Sí.
2: Ja comença a escoltar-se la sintonia. Bueno.
0: Doncs aquí ens quedem.
2: Avui deixem aquí els contes grans a la ràdio.
0: Espera't un moment.
2: Sí.
0: Han fet possible aquest programa. Teresa Ribas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i el més important, l'imprescindible, el tècnic Dani Otonell.
2: Bueno. Avui hem fet la princesa i el déu, no?
0: Sí.
2: La premonició, la història del xus i les pintures, i després el de l'avi, no?
0: Ah, sí, el malson de l'avi.
2: El malson de l'avi.
1: El valencià.
2: No? Ja està, molt bé. Doncs bé, a veure, Contes Grans a la Ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre, i si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de la ràdio Castells de Sol ens trobareu tots. Busqueu la carta i després Contes Grans de la Ràdio. Tenim un fo, un ja.

0: Vivències, a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem. Avui no hi tenim l'Àngel.
2: Tenim un Àngels aquí al costat,
1: llavors ja
2: que es diu Roser. Sí.
3: I pres la
1: avui
3: cadira.
1: El Josep Maria està més content avui. Àngel, el Josep Maria està més content.
2: Benvinguts.
1: Continuem. El Josep Maria Joaneda, que ja l'heu sentit. Hola, sí, Josep Maria, què tal?
2: Molt bé, anar fent.
1: La Maria Torrents.
4: Què tal? Bona tarda a tothom.
1: La Roser Lloberes, que ha descansat dels viatges.
3: Bona tarda. No?
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, és habitual ara, el Pau Ibars.
4: Pau Ibars.
5: Bona tarda.
1: Hola, Pau, que ja vaig veure...
5: Quina poca em feu avui.
1: Sense sabata, eh?
5: Sí, ara ja té una mena de...
1: Em sembla que ja deu estar més bé.
5: Una mena de funda ja més petita. Que...

0: petites. Sabates,
1: sí, sí, vaig veure.
2: Més reduïda, més reduïda.
3: Més reduïda, o sigui, li van...
1: Doncs va.
3: Després...
2: Com és que no hi ha el jefe avui?
1: Mare, el jefe, mira, no
4: em
1: ho
4: sembla,
1: sé.
4: Em sembla que em treu la meva feina i està de viatge.
1: Està de viatge.
2: Ah, per això,
3: sí, per
4: que el pròxim programa, que jo potser no vindré, perquè, clar, això em fa una mica de ràbia, perquè es veu que en una setmana ha viatjat per 3 o 4 països, cosa que ho trobo, bueno...
1: Parlem.
2: Llavors, ara et porta avantatge, diguem-ne.
4: Sí, sí, sí, m'ha guanyat, ràbia, aquest any ja m'ha guanyat.
1: El que li fa ràbia és que no l'ha organitzat ell, aquest viatge.
4: No, això saps? No, això no, jo no l'organitzaria mai així.
1: Doncs va. Comencem per l'informatiu de la Gemma?
2: Sí, comencem per l'informatiu de la Gemma, va.
5: Hola, com va? Som divendres 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja. Avui el sol ha sortit a les 6:39 i s'amagarà a les 8:57 minuts. Jo sóc la Gemma Premanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Identifiqueu el so? És l'aeroport del Prat, un dia qualsevol. I és el so que senten molts codinencs quan van i tornen cap a casa. El 9-9 del Vallès Oriental obre avui la seva edició destacant que hi ha 13.440 vallesans que viuen a l'estranger. Això és un 5,5% més que l'any passat. De fet, el mateix diari apunta que el nombre de persones del Vallès Oriental que viu fora del país s'ha duplicat en els últims 10 anys. Si el 2016 un de cada 100 vallesans vivia a l'estranger, el 2026 ja són 3 de cada 10 vallesans els que viuen fora de les fronteres. I de codinencs? Quants n'hi ha? Doncs mira, l'Enric, la tieta Montse, el Ton, el Pitu Morral, la Diti, i així fins a 224 codinencs i codinenques. La xifra de persones de Sant Feliu que viuen a l'estranger fa 10 anys era de 130 i fa 15 anys de 66. Ara, com dèiem, són 224, un far d'exportar talent. Molts tornen per Nadal, com l'anunci del torró. D'altres també ho fan per festa major. I alguns hi han afegit una tercera cita, l'Oncodines, que, com em deia, una de les expatriades, s'ha convertit en una mena de festa major de primavera i en una excusa més per tornar a casa. Ara que dic Oncodines, l'edició encara no s'ha tancat del tot i l'acte de donatiu a les fundacions, que recordem que la xifra provisional superava els 277.000 euros, es farà el dia 24 de maig, amb una sortida caminant i corrent. Per participar-hi només cal apuntar-s'hi a través del web d'Oncodines i vestir-se aquell dia amb una samarreta de qualsevol de les edicions del repte. Els joves més joves tindran una novetat aquest estiu. Es titula Estiu Jove i són propostes culturals i lúdiques, una mena de casal d'estiu per adolescents. La regidora de Joventut, Caral Vinyals, va explicar en el darrer ple que es volen allunyar de la proposta estricta de casal jove, però que també proposen un lleure de qualitat. Seran 3 hores al matí, organitzades per torns amb activitats, segons va dir, com tallers de cuina, tallers d'art, de coneixement de l'entorn o sortides fora de Sant Feliu. La proposta es presentarà de manera concreta ben aviat, però el que ha fet el ple ha estat aprovar un preu públic, tal com es fa també amb el casal d'estiu per infants, un punt que es va aprovar per unanimitat. La iniciativa té part de finançament de la Diputació de Barcelona. La proposta complementa les activitats que fa el casal de joves, que continuarà programant activitats durant l'estiu de manera gratuïta. A l'agenda, a l'aparador de la biblioteca, es poden veure els punts de llibre que s'han presentat aquest any. Avui divendres a les 10 de la nit, al Racó de la Fonteta, concert de gospel amb la coral Cents Veus. Demà, a partir de 11:45 del migdia, l'hora menú de la biblioteca. I diumenge a les 6 de la tarda, Festival Infantil de Teatre, al Casal, amb els més venuts de Deixalles 81. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Déu-n'hi-do, no?, dels que tenim a l'estranger.
2: Cada cop hi ha més.
6: Jo tinc un fill a la Xina.
3: Jo també
4: a la Xina.
1: Tothom hi té algú.
6: Ja va més de mig any que hi és amb tota la família, amb el canall i tot.
1: Veus?
4: Pobrets.
2: Hasta hi tenim el jefe a l'estranger, no?
1: Hasta el jefe tenim a l'estranger.
2: A veure, Àngel.
7: Hola. Hola, bona nit i bona hora. Escolta, de jefe aquí no n'hi ha, eh? Aquí...
4: Avui no.
7: Aquí avui no seria. Una cooperativa.
2: Avui, jo ja els he dit, quan no hi ha el gat, les rates ballen.
7: Sí. Bueno, jo he trucat més que res perquè una trucada així internacional dona una mica de prestigi al programa.
2: Home, i tant. Ja. Ens dona algun premi i tot.
1: A més, que desgrava.
7: No, això del WhatsApp, de moment, no ni grava ni desgrava.
4: Però em fas la competència, Àngel.
8: I tant, el pròxim, quan tornis, hauràs de fer tu el programa de la Roser.
7: No et puc fer la competència mai ni discutir-te res. Si tu dius que Belgrat, que és aquí on t'estic, és bonic, jo no ho discutiré encara que no m'ho cregui. Bueno, sí, hi ha el Danubi, hi ha un creuament del Danubi amb un altre riu molt important.
4: Hi ha una fortalesa molt maca.
7: Ara jo hem fet un viatge d'aquests organitzats del Casal, que és una pallissa en una setmana, hem anat a Croàcia, a Bòsnia, i ara estem a Sèrbia.
1: Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do.
7: I, bueno, tot és molt maco.
4: Mira, aquí la ràdio...
7: Però també és molt cansat.
4: Aquí a la taula som dos que vam veure el pont original de Mostar, en l'època del Tito. Que tu l'has vist reconstruint, sí. No? Has estat, no, a Mostar?
7: Sí, vam estar abans d'ahir.
1: I va passar més aviat, no?
4: Va passar, sí, va passar.
3: Va passar per sobre.
7: Sí, bueno, no, hem vist que salten des de... O sigui, hi ha uns paios que es posen allà, es treuen la samarreta, sí. I van demanant calés fins que n'arriben a replegar 50 euros. Sí. I llavors es foten dalt a baix.
1: Llavors fan pointing.
4: O sigui, que anava a dir, salten del riu, del pont, d'aquest de Mostar.
7: Salten del pont al riu, sense corda ni res.
4: Per 50 euros. Si va el meu fill, poder, doncs 20 també els hi farà.
2: Tu no t'hi vas atrevir, no, Àngel?
7: No, és que estava dinant, jo ho veia des de... No, tampoc m'ho van demanar, pel preu.
4: Perquè tampoc és, bueno, és molt alt.
7: Clar, eren 50 euros que allà no ho fan servir els euros.
4: Mm. Yeah. Però eren 50 euros o 50 de la moneda?
7: I ara també és un riu, perquè amb el canvi de moneda no hi estem gaire acostumats, ni passar fronteres.
4: Amb tres països.
7: A la frontera entre Croàcia i Bòsnia, i vam estar gairebé una hora.
4: Clar, això és maco,
7: perquè...
4: Àngel.
7: Perquè a mi... Mana.
4: Això és maco, això de passar fronteres. És sí, maco passar una hora, veure com va la burocràcia dels països.
1: Sí.
4: Això és molt bonic.
7: I resar perquè s'ho creguin tot. Perquè, clar, érem gairebé 50 persones, 50 carnets d'identitat. Ara es veu que ho miren amb uns escàners que no sé què, que la cara... que hi havia una dona que es veu que havia perdut el DNI, li havien tornat a fer, però això no constava amb ell, no sé, un lío d'aquests que se'ns va allargar molt tota l'història.
1: No deixaven passar.
0: I després veu veure alguna cosa de les ciutats? O... Perquè, esclar,
7: sí,
0: 8 dies,
7: sí, sí,
0: les fronteres,
7: sí, sí,
0: amb aquests problemes, i el pont i el riu, i els
4: 3 monedes.
0: No queda gaire.
4: 3 monedes diferents, 3 idiomes diferents.
7: Sí, 3 idiomes diferents.
4: 3 menjars diferents. Bueno, així no, mira, es fa més diferent. Diferent, divertit.
2: Clar que no va saltar del pont, devies pensar en agafar un tall de gestió. Oi? No val la pena.
7: Bueno, no us molesto més perquè vosaltres teniu aquí molta feina.
1: Sí, ens n'has esmerat molta, Àngel.
7: El programa... Mana?
3: Que ens n'has esmerat molta de feina.
7: Sí. Bueno, Rosita, tu... Fes-los creure...
1: Ja poso seny. Poso seny.
4: La pròxima trucada des de l'estranger la faré jo, eh? Que em fa molta ràbia que tu estiguis a l'altre cantó i jo aquí, a Sant Feliu.
7: Sí, però ha de ser un país ben exòtic, més que aquest, eh?
4: Bueno, no aniré gaire més lluny.
3: És la seva especialitat,
4: el país exòtic. No, però no aniré gaire més lluny, eh? Estaré bastant a prop d'on estàs tu ara.
7: Ah, bueno.
4: Aquí ho deixem.
6: Molt bé.
1: Disfruta del viatge.
3: Vale, bona tarda.
7: Moltes
3: bona tarda.
7: Gràcies.
2: Adéu.
7: Adéu, bona nit.
1: Bé, avui tenim de convidats.
3: Avui tenim de convidats el senyor Josep Vilanova i el Miquel Tura per poder explicar-nos una mica l'organització
1: de la Fira del Rellotge. Però no oblidem que tenim una oient,
3: sí,
1: també, que llavors ja en parlarem.
6: Una fan del programa.
1: Una oient, una fan del programa, que ha volgut venir a veure com ho gravem. Després ja li farem alguna pregunteta. Ara, de moment, presentem el Josep, el Vilanova, per si algú no sap d'on ve, oi? Ara els hi explicarem. Sobre el que feia el Jaume Casas, val? Jaume Casas té un llibre escrit de totes les cases i tots els motius d'allà on venen la gent. Té com una mica d'arbre genealògic de la gent, fins allà on va arribar ell. Es diu el carrer Casas de... i gent del meu poble. És el que diu el llibre del Jaume. És del carrer de la Bassella, número 14. Can Bonsons. Can Pastor.
3: Això és
1: en el segle XVIII teva... habitaren aquesta casa diverses generacions de la família Bonsoms.
6: Bonsoms, però llavors es va, la paraula aquesta es va tergiversar i et deien el pastor Mansoms.
1: Ah, el pastor Mansoms. Veus? Ja em semblava jo. Passat, poder no llegeixes bé.
6: Que realment el nom de la pastor casa Mansoms, era Bonsoms. Sí. Mm.
3: L'any 1778, Francesc Bonsoms, Pedregosa, es casà amb Ramon Cendra Humbert.
1: Josep Vilanova Segarra, pastor del Prat de Dalt, procedia de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, del municipi de Lloac.
3: De pas per Sant Feliu, a l'hostal on s'allotjava, havia conegut una noia que hi servia, la Maria Plant Estabanell, de Mollà, i es van enamorar. És que només tenim un paper.
6: Sí, sí, és així.
1: L'any 1838 s'unirien en matrimoni i s'establirien a Can Bonsoms, que m'has dit, pastor, Bonsoms.
6: Oi?
1: Llavors va d'allò. Que per deformació de la paraula s'havia convertit... Ah, aquí, veus, aquí ens ho explica. No li passa res per al Jaume Casas. Bonsoms.
3: Després en van dir a Can Pastor.
6: Sí, perquè com que sí? Era un pastor, aquí, segons tinc entès, va venir del Bió amb un ramat de béns. Mm. I aquí se'l va vendre aquí, o no sé com va ser, però amb els diners va comprar la meitat de la fonda que era aquesta de Can Bonsoms. Mm. I va comprar la meitat i es va casar amb aquesta de Plans de Mollà. M'entens? O sigui que això ja és verídic, tot això que diem aquí. Sí. I estic posant un punt més aquí.
1: El fill primigènic, Salvador Vilanova Plans, del pastor Bonsoms, l'any 1873, contragué nupcies amb Francisca Palau Cerdà.
3: Era un home popular, feia de pastor i tocava el flabiol. No hi havia cap festa en el poble on hi manqués la seva presència.
1: Sí, ja me'n recordo del flabiol. Em sembla que el tens, oi, el flabiol del pastor Bonsoms?
6: El flabiol està en el museu de...
1: Ah, està en el museu.
6: D'aquí, de Sant Feliu. El vam donar nosaltres al museu i estan allà. El flabiol del pastor Bonsoms.
1: Les seves tonades donaven un aire simpàtic i xiroi a les diades de Carnestoltes, de l'Escudella i d'altres.
3: La Maria casada a Barcelona, la Dolors amb el valencià Joan Simón i el Joanet amb la pobilla de Can Madró. Vas recordant?
6: Sí, molt bé.
1: El Salvador Vilanova Mas, tècnic d'estil, contregui matrimoni amb Maria Permanyer Segalés, pobilla de Can Feliu Mas, l'any 1934, i s'instal·laren a la casa de la Muller.
3: Fills Paquita, Maria, Josep i Salvador. Que això ja és molt cap aquí.
6: Sí, els meus germans i jo. Ah.
1: Sí, van tenir la fàbrica de teixits i fou l'alcalde del poble del 1941 al 1952.
3: En Josep i el Salvador Vilanova Permanyer, industrials i grans col·leccionistes de cotxes antics, rellotges i d'obres d'art, conservaven com una relíquia el flabiol del seu avantpassat, el pastor.
1: I em va donar, sí, com els ha dit el Josep, em va fer donació en el Museu Municipal de Can Xifreda, del flabiol de pastor Bonsoms.
3: Bueno, estàs d'acord? Vol dir que ja està ben feta.
6: Sí, sí, aquesta més o menys, aquesta història, doncs sí, està, és molt ben
3: trobada. El Can Pastor va ser llogat durant anys a la família de Feliu Sancho, contramestre. I ara ja és això ja és el final.
1: I l'hereter, Josep Vilanova, i els propietaris veïns en van convertir aquelles cases velles, però amb encant, en habitatges dignes i acollidors. I aquí devíem arribar ja...
6: Sí, bueno, les cases aquestes de Can Pastor, sí, sí, que un hi va viure el Sancho i l'altre no sé qui i l'altre no sé quantos. Sí. I aquestes cases, doncs, llavors, nosaltres, quan les vam heredar, llavors les vam vendre perquè les teníem de lloguer i les teníem d'arreglar. Bueno, llavors hi va haver les cases del costat que es van voler urbanitzar i ens hi vam apuntar. I per això llavors es van fer unes cases noves aquí al carrer Bassella.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, doncs venim a parlar de la Fira del Rellotge.
6: Sí.
1: I esclar, si parlem de la Fira del Rellotge, podem parlar de veure com va ser els seus inicis. No? Nosaltres tenim els inicis de la Fira del Rellotge amb una entrevista que us vam fer a la Pinya.
6: Sí. Ho estàs mirant tu aquí, doncs parla.
1: El 96.
6: Sí.
1: El 1996 vam fer la Pinya.
8: Ahà. Sí, sí. Hi ha qui diu que la Setmana Santa és una premonició del que serà l'estiu següent. Si és així, a Sant Feliu no ens podem queixar. Dins del marc de la Setmana Santa va tenir lloc la primera Fira del Rellotge Antic del Vallès.
1: L'esdeveniment va ser organitzat per la Junta del Casal, membres de la Pinya i diversos col·laboradors, alguns d'ells experts en el tema, com en Pere Riera, conegut com el Pere de la Parra.
3: Al mateix temps es va preparar una exposició al Casal Cultural Codinenc amb una mostra de col·leccions i exemplars tant de marxants, brocanters i rellotgers del renom com de donació de particulars del poble i d'arreu de Catalunya. Joaneda.
8: De fet, hi havia una bona excusa per fer la fira en aquestes dates. Es commemorava el bicentenari de la construcció de la Torre del Rellotge.
6: I va ser per casualitat que vam veure que les campanes de la Torre del Rellotge marcaven 1796. O sigui, per carambola, doncs sí, vam començar exactament els 200 anys de la Fira del Rellotge, la Fira del Rellotge amb els 200 anys de la Torre del Rellotge.
8: Va ser una premonició, això.
1: Casualitats aquelles, no? Sí, sí. Moltes botigues del poble van guarnir els seus aparadors amb motius relacionats amb la fira, cosa que va ajudar a fer l'esdeveniment més popular.
3: Un dels aparadors que més va cridar l'atenció fou el de Can Garriga, amb un rellotge molt original, fet amb botifarres, bulls i fuets.
8: Que bo! El diumenge de Pasqua, de bon matí, començaren a arribar els expositors a la plaça del Rellotge per muntar les seves paradetes.
1: El nombre d'expositors podia haver estat més gran, però coincidia amb una important fira de brocanters a França, fet que va reduir la participació.
6: Sí, ja no recordo, però deu ser així.
1: No recordo.
3: Tot i això, hi van assistir expositors de renom dins el món de les antiguitats, com l'Illa de Vic.
8: A mig matí ja estava tot a punt per rebre les autoritats, encapçalades per l'alcalde Francesc Pineda, el president del Consell Comarcal Jordi Terrades i el president del Casal Cultural Codinenc, el senyor Josep Vilanova, aquí present.
1: Aquest va ser probablement el moment de més influència del públic, coincidint amb la cantada del cor de la Poncella i les seves tradicionals caramelles.
3: Si la fira tenia un to popular, l'exposició del casal destacava per la seva qualitat i elegància.
8: En entrar-hi es podia veure la maquinària d'un rellotge de campanar i tot seguit una acurada decoració acompanyada del so constant del tic-tac.
1: Rellotges de cucut de paret i diverses peces de funcionaven, creaven una atmosfera molt especial, gairebé com entrar dins d'una màquina del temps.
3: Entre les peces exposades hi havia rellotges orientals amb sistemes naturals com encens o cordes, que donaven un toc exòtic.
8: També destacava un rellotge català del segle XVII, fet de ferro massís, una de les peces més antigues.
1: I no faltaven rellotges de Moià, amb una sola busca, que ens recordaven una època amb menys pressa que l'actual. No teníem anat tan de pressa.
3: A més, es podien veure rellotges isabelins, anglesos, la butxaca d'or i plata, les populars rateres catalanes.
8: Una menció especial mereix el rellotge de flautes procedent de la Selva Negra amb mecanismes semblants als d'una pianola.
1: Aquest rellotge feia sonar melodies com si fos una flauta travessera, amb fins i tot 8 peces diferents.
3: El bon regust que va deixar l'exposició fa pensar que aquesta fira tindrà continuïtat en el futur. Com ha sigut així?
1: Teníeu clar que tindria tanta continuïtat? Us ho pensàveu?
6: Home, mira, les coses, vull dir, si les deixes, s'acaben.
1: Sí.
6: Ara, si tu hi poses el coll i, a més, tens bons col·laboradors, sí, i vas de cara, doncs, pots... doncs sí. les coses no s'acaben, sinó sí. que al contrari, es fan millor.
1: Sí, perquè de vegades millor. És això. De vegades hi ha coses, no sé, que s'han fet a Sant Feliu o així, que no han tingut continuïtat, perquè és clar, una persona no ha anat estirant del carro. Si hi ha la persona davant que va estirant del carro, tot és...
6: Tens tota la raó. Sempre n'hi ha algun que té de tirar del carro.
1: Sí,
6: i els altres empenyen. Per això, si un tira i tens molts col·laboradors que empenyen, la cosa va i va marxant, el carro va marxant. Llavors... I per això hi fa 30 anys que marxem i esperem que encara tindrem uns quants més per poder, i força per poder empènyer, per poder anar fent
1: per anar fent més.
8: Anava a dir que, a part de posar-hi el coll, teniu alguna subvenció?
6: Sí, les subvencions les mirem de tenir, perquè si no, esclar, sempre tenim un gasto, i més vull dir aquest any que fem un gasto extra, que la feinada que tenim és per treure els diners de totes les despeses que ens hem posat a sobre. I estem mirant per aquí i per allà, ja estem inventat això d'un col·laborador VIP, perquè vull dir, ens doni una mica més de marge, millor dit, de diners, perquè puguem... perquè puguem arribar doncs, a poder pagar totes les despeses. Si no, tindrem de buscar almoina per aquí i per allà, com diuen els de l'Iglesi, buscar almoina. Doncs potser sí que ho tindrem de fer.
8: Bueno, tenim una coral que vindrà a cantar i no mos cobrem res.
6: Sí,
8: si ja traieu més calés i cobrem.
4: Sí, sí. Ara, Joaneda, m'has fallat, perquè quan ha dit ell que hi posen el coll, jo sí, penso que també hi heu posat el cor.
6: Sí.
4: Home, perquè això sense...
6: Per descomptat, perquè...
4: Si no, no es cosa, fan aquestes coses.
6: Si una cosa no et va, si no ho sents, doncs llavors també ho deixes. No? En canvi, això que molt bé ho dius tu, Roser, que sí, que hem posat el cor també, perquè el cor ens acompanya molt en tot això.
0: Aquestes peces que deies, que es van exposant allà, sí. Algunes d'aquestes peces s'han quedat ja no per la fira, sinó pel museu.
1: Ja pel museu.
0: A partir d'aquestes peces es va crear un museu que ha anat creixent, que ara és ja molt gran, que té peces de mig món, molt antigues, molt modernes, molt estranyes, bueno, que és molt curiós, però... I l'embrió va ser aquestes quatre peces doncs, una mica diferents o estranyes, que van ser les que van començar
1: a
0: fer el museu del rellotge, que hi ha a Sant Feliu, com sabeu, i que, bueno, el visita gent, l'hauria de visitar més gent, però ja de tant en tant el visita algú.
8: Hi ha la possibilitat de canviar de lloc, perquè es fa petit, allò.
6: Sí, de totes formes tens raó que se'ns ha fet petit, perquè el tenim atiborrat, com això.
8: Sí, sí.
6: Perquè, esclar, aquí tot això, nosaltres en diem museu, però és una exposició... Sí. permanent de col·leccionistes, de coses de col·leccionistes, perquè nosaltres estem donats d'alta com a la Generalitat, com a associació Fira del Rellotge. Però amb aquest paraigua, doncs llavors nosaltres, els col·leccionistes, doncs tenim aquesta exposició permanent que en diem museu, entens? Però i vull dir, esclar, com que de peces una i l'altra, doncs cada vegada o ens n'han regalat algun o n'hem comprat més i tal, doncs se'ns ha fet ja petit. I si en aquí el poble s'hi posa de cara, ho tindrà aquí. Si el poble no se'ns hi posés de cara, dic això clarament, doncs hi ha pobles que ens venen al darrere per si hi volem nosaltres posar el museu i la Fira del Rellotge de Catalunya, perquè sense voler som els únics que fem aquesta fira temàtica d'això, no en Catalunya sinó en tot l'estat espanyol, temàtica única exclusivament de mesura del temps i rellotges i tot el que respecta amb això mateix.
8: Déu-n'hi-do.
4: Això és molt important, eh? Perquè de fires mitjavals n'hi han a tots els pobles.
1: Has dit que teníeu molts gastos. Què és el que feu aquest any de nou?
6: Aquest any, com que és el centenari del Gaudí, i a més tenim el rellotge de l'Iglésia, aquest de la Sagrera, que està fet d'un deixeble del Gaudí, que és l'arquitecte Isidre Puigboà del Celsia, i veient aquest campanar, que de fora ja és fenomenal, i més tal com està posat, però de dins és un art. I com que és un art gaudinià, aquest senyor arquitecte, que era això, doncs ho va fer l'estil que hi va aprendre del mestre Gaudí, doncs és una obra que no es coneixia, o bé no estava visitada i estava, bueno, que la gent no ho sap que existeixen aquí. I això, vull dir, aprofitant la 30 fira del rellotge, doncs estem acondicionant que ens costa moltes pessetes. Doncs tot això amb unes branes de segur i llavors al terra i posem aquí uns panels, uns marcs a tot el vol, doncs amb els planells de l'arquitecte, amb fotos de com es va construir el campanar, i a més hasta amb alguns de com després que es va derruir l'església i la vam reconstruir, bueno, tots uns panels aquí al costat, i a més una tele amb, que, en aquest estrado que allà on arrenca el campanar aquest nou, bueno, aquest nou de l'arquitecte, i en allà doncs farem un pròleg amb un vídeo doncs explicant el que és el campanar i tot. I a més encara per a Mas Inri, doncs aquí el Rateta, que és un fora sèrie, fent dibuixets, doncs hem fet un llibret que explica doncs, en plan molt infantil, doncs perquè el nostre poble té dos campanars i va fer dos campanars.
4: Molt bé, no?
9: Però has dit pessetes, seria barat si fos amb pessetes, sí, pessetes, eh? No. Perquè aquí el Miquel s'ha quedat a riure, són euros.
6: Sí, bueno, jo encara sóc de la vieja època.
4: I es podrà visitar.
6: Encara penso bastant en pessetes, però sí, pensant en pessetes llavors són milions que val més no parlar-ne.
4: Llavors es podrà visitar el dia de la Fira del Rellotge.
6: No, aquí nosaltres fem la inauguració el dia abans, amb les autoritats d'aquí, eclesiàstiques, bé segurament l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, aquest noi que treballa d'aquí, aquest obrer de la Sagrada Família, i es diu Isi Nuevo, i fem aquí una mica d'inauguració amb uns quants que els convidem a que vinguin, perquè no convidem a tot el poble, perquè a més no s'hi cabria. O sigui que fem aquesta inauguració amb els col·laboradors principals que tenim, i llavors doncs, aquestes persones doncs, polítiques o bé socials doncs, que tenim aquí al poble. I això serà doncs, el dissabte, dia 16, a la tarda. I aquí doncs, fem com aquest que diu aquest acte doncs, d'inauguració. I llavors, tota la gent que vulgui doncs, tindrà de trucar uns dies i hores determinats, i llavors dies i hores determinats, igual com es fa avui dia amb totes les coses, que venen grups i tal, i llavors els acompanyarem en part en el Museu de Rellotges i part a veure el campanar. Mm. Però això, tot això no... No ho fem cada dia ni s'obrirà, perquè això seria un batibull, clar, que no pot ser.
1: Cap, clar, a hores convingudes.
6: Si dies determinats, llavors tot anirà molt més regulat, i tant per les visites com per nosaltres, doncs llavors es podrà fer tot.
1: Jo no sé si ja em pregunto.
0: Aquest espai que ha parlat en Josep, sí, que condicionem, no sé si el coneixeu.
4: Jo no.
0: Si heu estat,
1: si heu estat
0: al campanar, o si heu pujat, aquest campanar, que és molt esbelt i molt maco per fora, per dins és únic.
1: Sí, sí.
0: És únic l'arquitectura d'aquest campanar. Per dins no n'hi ha cap enlloc.
1: Però, esclar, jo ara no l'he vist.
0: És tot fet de maó, amb volta, acabar-ho deixant totes les escales. Vull dir, és molt maco. I llavors, a baix, hi ha aquest lloc que diu, que no és gaire gran, que d'allò, però que és una mica l'antesala de pujada al campanar, no? I llavors, això estava fet una porqueria. Estava a les parets que queien, el terra fet una porqueria i tal. Bueno, ho hem arrejolat, ho hem pintat, ho hem arreglat. I s'hi posa tot això que diu.
1: Aquí seran
0: aquests puestos. En part de fotografies, des de dins i des de fora, i això. Cadires, una tele, que ja va passant normalment, sí, el que d'allò, amb la qual la persona que tingui ganes de pujar al campanar, llavors hi hem posat una barana, fet un tros de barana, que no hi era, que nova, perquè doncs, per persones una mica més grans, potser, o per canalla...
6: Per més seguretat.
4: Seguretat.
0: Vol dir que s'ha de convertir en una cosa interessant, en una cosa de dir, home, val la pena anar a veure, anar-ho a veure per lo de baix i per lo de dalt. Perquè és molt maco.
6: Home, ja que Gaudí avui dia està... Bueno, ja per fer el sant i tot, doncs nosaltres tenim un poble que, a més, tenim l'estandard únic que va fer el Gaudí, que es conserva, i llavors doncs ara tindrem aquest altre producte, com aquest que diu, aquest campanar, que vull dir que llavors ja són dues coses gaudinianes, o sigui que ens acostem molt a lo que és el que és avui dia fora sèrie, doncs tot el que és de Gaudí. Gaudí doncs ven. No solament ven, sinó que és art. I vull dir, això, l'art, escolta, avui dia es cotitza i val la pena conèixer-ho i veure-ho.
9: Si es podrà Gaudí, més.
4: L'arquitecte del campanar és el mateix deixeble de Gaudí que va fer l'edifici de la confecció de la fàbrica?
0: Aquesta?
4: No, la que hi ha davant de casa meva, si no sé com es diu aquella.
6: No, la fàbrica, la fàbrica del Rocombert, aquest és anterior, això, és de primers del segle passat.
0: No, però no diu la Rocombert, oi?
4: Sí. La que està al costat del casal. Sí, perquè jo me'n recordo quan era petita que venien molts japonesos a fer fotos.
1: Els arcs,
4: perquè deien
1: les finestres.
4: Que també era...
6: No, tens tota la raó. Es veu que sí, sembla ser que pot ser, perquè el Gaudí... Hi va haver una pesta a Barcelona primers del segle passat i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Uh-huh. Doncs sembla ser que estan allà, els va recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que volien posar telers i era fils i tot era coses doncs que es tenien de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb aquest doble vista i amb grans campanals.
0: Més que per la vista.
4: Sí,
0: per
4: vol
0: llum,
4: dir això. No,
0: llum.
4: Obra vista.
0: Per tenir una gran... Ah, sí, obra vista.
1: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindrà una mica difícil per pujar. Perquè, clar, són gent... una mica gran.
10: Gent gran, el que vol de més.
0: Jove també, eh? Hi ha molta gent jove també.
6: Sí. Escolta, per això aquí en aquest estrado hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgrons, doncs que des d'aquí que vegi és com si ho hagués vist.
1: Clar, però en aquest estrado, quants esgrons hi ha per arribar?
6: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
1: Per arribar a l'estrado, quants esgrons hi ha?
0: Sí. Quants que?
1: Els graons hi ha per arribar a l'estrado?
6: No, hi ha poder 12 o 15.
0: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
1: sí, curva, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
0: No, això no. Des del pla de l'Eglésia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
1: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. I teníem roba encara.
6: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
4: Amb una
6: pròxima etapa...
1: Posem l'elevador.
6: Mirarem de buscar més col·laboradors i tal, i buscar diners per poder fer.
0: El mig té un forat que dona baix de tot, a la iglesia, que està tapada amb un vidre.
9: Quants d'aquí no ho han vist mai?
4: Jo tampoc.
9: Jo
4: vull saber quan es pot anar a visitar.
6: Si d'aquí Sant Feliu, jo crec que ni un 2% de gent ho ha pujat.
0: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder hi vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança. Per pujar al campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
4: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món i que el de Sant Feliu, que és una joia, no l'hagi, ni ho sabia, em fa vergonya.
0: Dintre,
4: és a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
9: Anirem plegats,
4: Joaneda?
9: Clar
4: que sí.
0: Saps quina és
1: el problema? Tots dos. Ui, Joaneda, quedaràs a la sala de baix.
9: No, ja t'ho dic jo.
0: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
4: Això no és barat.
0: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
6: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP, perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això, vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estiguessin allà posat i a dir família tal, col·laboradors, família tal, forano de tal, forano de tal.
0: O empreses o particulars.
6: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors ja amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
4: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
6: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres, o bé que vagin a la caixa, i que ens truqui a nosaltres i li direm, mira, doncs ingressa això en el compte nostre. O bé publicarem el compte de la caixa en algun lloc o altre.
4: Llavors, entenc també que ara el museu em sembla que és gratuït o es paga alguna cosa? Jo hi havia anat fa molts anys, es paga. Això també cobrareu entrada.
6: Mira, nosaltres el plan que tenim és... que tenim és que a partir... El dia de la fira és diferent, perquè farem dos euros i podrà ser una cosa i l'altra. I, a més, els que donguin col·laboracions els hi donem 5 o 10 entrades, els més 10 i d'altres poder 2 o 4. Perquè llavors, el dia que vulguin, trucar, això que dic, dies i hores convingudes i perquè puguin venir. Això els que són col·laboradors. I, si no, l'entrada normal pensem fer que valgui 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
4: Crec que ho feu molt barat, tu.
1: Sí, hem parlat del que feia jo el dia abans.
4: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
6: Sí, sí.
4: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Pues, ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí, no? Els que ens escolten diran, escolta tu, maca, sí. Però jo penso que...
0: Home, a l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
4: Si val més diners. Clar.
0: €10, home, doncs aquí deu haver-hi
4: una cosa. És que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt important.
1: Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
4: Clar.
1: I dius, per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu. Sí. No, la gent no veuen la feinada que hi ha.
4: Jo ho trobo poc.
6: Nosaltres som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
1: llavors
6: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etcètera. Vull dir, o bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
1: bueno, potser... Parlàvem del que fareu el dia abans. Eh? I el dia de la fira, què feu el diumenge?
6: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
1: Mm-hmm.
6: Que feia anys que
1: ja
6: no
1: havia
6: feia,
1: fet, la subhasta.
6: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, no sé, el dia una mica més complet.
1: Sí, més complet.
9: Què és el que subhasta?
1: Més complet.
6: La subhasta de rellotges i coses del temps.
1: Ja s'havia fet, la subhasta de rellotges.
6: Tot referit a coses del temps i de la mesura del temps.
1: Sí. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden comprar i vendre rellotges. Sí.
6: I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte,
1: mm-hmm.
6: que ens ha dit que vindria, que té 80 i pico d'anys, mm-hmm. i bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora. Però, i farà
1: això és el migdia.
6: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de xapó, saps? Xapó. I que això, doncs, li fem una distinció especial que elaborà ell i elaborà llavors tots els altres del poble.
1: No cal que em diguis qui és.
6: Però que no diem qui és.
1: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és al migdia que feu la recepció, no?
6: Sí.
1: I canta la coral?
6: Sí, la coral La Llum, doncs la també, Llum. Com que ara fa hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm. també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
1: el
6: Joaneda, Joaneda,
1: que és el que canta,
9: i vos també.
6: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
9: Molt bé.
1: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
6: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
10: A les 5 de la tarda.
1: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè per la subhasta ho pot fer-ho?
6: No, ja no.
1: Ja no. No, això caram, això no.
6: Per la pròxima.
1: No ens hem enterat d'això.
0: És que els que van a la subhasta i sí. els interessa alguna cosa de la subhasta sí. ja ho han vist abans, també.
1: Sí, per això.
0: Les peces estan exposades. Clar, però i es poden veure abans. Mm. Per saber, home, allò em pot interessar. Clar. Jo espero quan
1: surti. La subhasta ha sigut amb gent, amb un grup, diríem...
0: No, tothom qui vulgui.
1: Bueno, però com s'ha dit això...
0: Com s'ha dit el què?
1: La gent no sabia que podien portar el rellotge per la subhasta?
6: No.
0: En principi no es pot dir. Ja hi ha totes les...
1: Els que ja estan a la subhasta són d'un grup...
6: Perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes sí. a Barcelona, que és un fill del Xerrier, que el Xerrier ens ha col·laborat sempre amb nosaltres. Sí. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat, ja ha muntat tot això, m'entens? Ja, igual que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà. Sí. I llavors, doncs, si algun ha tingut algun rellotge i ens l'ha portat, ho hem deixat allà, que i serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell.
1: Clar, perquè...
6: Ara, si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que vagi bé, potser l'any que ve
1: llavors torna a fer o no.
6: I llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, doncs que vingui, que els hi valorem o bé posarem un preu per si ho vol subhastar.
1: Bueno, molt bé. No? Estem molt ben enterats dels rellotges.
3: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
6: Com?
3: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
6: Si vol fer una donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa, i aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però a més aviat ens venen els de caixes, perquè jo crec que els que ho arreden són caixes altes que no saben què fer-ne, i llavors en diuen a veure si ho volem. Perquè si ho porten amb un antiquari, no li donen quasi res.
1: Bé, doncs, ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melana Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu venir a veure-ho.
9: És l'Anna Belén, bueno. Ja pot cantar.
1: Eh?
9: Sí. Ai, no, és una altra Anna Belén.
1: Ella li entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències també, no?
11: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
1: Sí, moltíssim. És que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és les cançons. I llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
3: I després fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
1: Sí.
3: Vull dir, no és sempre
9: òperes. És molt variat.
3: Molt variat.
11: És un programa que s'aprèn moltíssim.
1: Sí.
11: A mi m'agrada molt.
1: Veus?
11: L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo amb tot de cançons italianes.
1: Sí.
11: I després van relacionar diferents festivals també després.
1: Sí, sí.
11: El de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
1: Veus?
11: Se les sabia totes, jo no. Jo
1: sabia totes.
9: Devia cantar el Volare. Volare!
11: Totes, les va cantar totes.
9: Molt bé.
11: De Bobby Solo, les va cantar totes. Sí.
0: Marino Marini,
9: del
0: Renato
9: Carosone,
0: etc.
9: Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
11: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això, l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
1: Oh, a tu t'agrada molt Carlos Gardel, eh?
11: Carlos Gardel.
1: Tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
3: Tangos.
11: Aquesta alternança de ranchera tango, ranchero tango, em va emocionar moltíssim.
8: Molt bé.
6: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
1: Ah, veus?
6: Fa molts anys,
1: eh? Veus quines casualitats. Doncs mira, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar...
3: Explicacions.
1: Doncs ànims per als programes que fem, no?
8: Ha fet il·lusió que li era editant el programa.
11: Clar que sí. Perquè, a més, és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
1: Sí.
11: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
1: Sí.
11: De jazz i això de pop, no? Heu fet vàries, no?
8: I fins que alguna sarsuela... També. Aquí la Rosita i el servidor sempre ens estimem.
1: Sí, sempre fem escènes d'amor, no? Però avui no aniria bé fer això. No, perquè tens la Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
8: No, home, no.
1: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
8: Ja, ja.
4: Jo amb tema cans no puc fer res.
8: Molt bé.
1: Bé, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? El dematí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del dematí?
6: Sí, molt d'hora venen els brocanters. Sí.
1: Molt d'hora ja. Sí,
6: i segons... I encara venen abans els que munten les carpes.
1: Sí.
6: Els 6 del dematí venen els
1: de segons veus, carpes. Segons veus, diuen que han retreçat les obres de la plaça perquè poguéssiu fer la Fira del Rellotge.
6: Home, nosaltres els hi hem demanat.
1: Vosaltres ho heu demanat.
6: Els hi hem demanat.
0: Però hem tingut parlant tal qual, el culet així, fins a l'últim dia.
1: Sí.
0: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després. Sí. L'última setmana, la passada,
1: sí,
0: perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i sí, valen molts diners, sí, també, vam saber que les obres començarien després. No sí, sé si el dilluns després o unes setmanes. Però fins fa 8 o 10 dies no se sabia. Al final s'ha concretat i ens hem relaxat una mica.
4: Quin patir, no? Eh? Això us ha fet patir, imagina't. Home, clar, tens sembla, la gent que et ve de fora.
0: Sembla, clar,
4: no saps
0: clar,
4: on...
0: Perquè... De totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
4: Ara ja tenim empresa?
0: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un plaç. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'ajuntament té un plaç molt just amb aquesta obra. Mm. Té un pla just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no ho podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bé, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
1: Bé, sembla. Bé. Bueno, de moment podeu fer la fira.
0: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que havíem llogat.
4: Recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça.
1: Del
4: 100? I amb l'antiga plaça.
1: Del 100, no? 25.
4: Dels 30 anys. 30 anys.
0: Sí, sí.
4: 30 anys de fira.
6: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
0: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
4: Jo, això de la plaça, ho he de dir, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància. Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar, però això, mira,
3: per això es va fer una consulta popular. Es va fer una consulta popular.
4: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
3: No, evidentment.
4: I jo tampoc puc votar, perquè no estic empadronat.
6: Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
1: Sí, jo també ho recordo. Això és el que em dol, que me'n recordo quan es feia a la plaça.
0: I si no els cavallitos de quan eren petits, i si no el no sé què, que suposo que són igual.
8: Les curses dels burros que donaven la volta.
0: Però la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
6: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
8: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
1: Ara hi juguen a voleibol.
6: Els del poble van tots els estiuejants.
4: Però ara quedaran sorra o no quedaran sorra?
1: Hi juguen a futbol, amb sorra però compacta.
4: Ah, bueno, d'aquella que és com una...
1: Sí, sembla que és sorra compacta, bueno, no ho sé, ben bé.
4: Bueno, però, bueno
1: ja ho anirem veient. Ja anirem veient, ens hi hem d'acostumar.
8: Quin remei?
1: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis sempre...
8: Ara
4: ja podem...
8: Hi ha un altre en el camino.
4: Es nota que no hi ha l'Àngel.
1: No sé, me l'estan liant.
2: No sé, què ha passat ara?
4: No sé, es nota que no hi ha l'Àngel, ha passat un àngel.
1: No, però me l'esteu liant vosaltres, no sé. Maria, què m'estaves dient?
3: Estava sentint.
9: A mi m'ha agradat molt que el jovent com l'Anna Belén, que la tenim aquí, ens escolti. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè jo em semblava que només era gent gran que ens escoltava.
11: Pues no ho sé, no.
9: No ho saps?
11: No ho sé.
9: Doncs has de fer propaganda, ara. Eh? Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
0: Maria, un fan així serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar-ho...
1: Ja serveix per molts.
0: Serveix per molts.
9: Clar, ha sigut molt maco.
11: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot molt cultural.
9: Mare de Déu, hauríem de fer una mica d'aplauso.
11: Moltes gràcies. M'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
1: Gràcies, Anna. Molt contenta d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
11: No, no. Sorpresa, això.
10: Moltes gràcies.
1: És admiradora de debò. Pau, quant tenim?
2: 7 minuts encara.
1: Amb tantes mans, no sé, no sé el que,
9: set
1: que vol dir.
2: 7 minuts.
9: 7
1: minuts. Bueno, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
0: De coses al bestiar, de coses són els virus. Jo, de bestiar,
1: bueno, però aquest, virus, no. Però virus hi poden haver algun, no?
0: Sí, clar, n'hi ha. N'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb la pandèmia, doncs els criadors de vedells ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el seu moment, fins que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i es van contagiar.
1: Bueno, el que sembla que deien d'aquí, que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
0: No, això, bueno, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a el que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per el que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès per lo que havia vist, el que sí havia viscut era els corona i el rota, com mataven els vedells, eh? Com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no, quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea. Jo
9: el no que no s'entén és que si aquest vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
4: Que ets de Canàries, tu. Eh? Que ets de Canàries, tu.
9: No, però soc de Balears. També soc d'ell.
4: Ah,
0: podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
9: Per això et dic que no ho entenc. Perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè també devia de dir no, que aquest vaixell no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
0: Però hi ha unes obligacions, eh? Amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar al més
9: tot
0: a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit. Vull dir, això és difícil de...
4: Sí, no,
0: de
4: ja.
0: En principi, no era clar que s'atraqués aquí.
9: Ja.
0: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut com aquell que diu...
9: Una però és tu el fallon que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries.
0: Bueno,
9: traslades.
0: A veure, hi ha 8 catalans o 6 catalans o no sé quants en aquest vaixell.
9: Sí.
0: Què diu? Que d'aquí 8 dies no en surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se'n agrava. Si no està... Costa molt, es veu, de contagiar amb humans. Costa molt.
4: Això és el que diuen. Costa molt, però s'ha contagiat.
0: Ah, clar. Exactament.
4: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... Bueno, de moment s'ha mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran al port, no sé de quina illa de Canàries. Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
0: Sí.
4: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant... importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la, la història.
3: Era un tipus, de vaixell que la gent pujava i baixava, o sigui, no
4: és un,
3: era, no
4: és un barco
3: grup,
4: que fa, és un barco que fa un recorregut molt llarg d'exploració, que en diuen, i va, la gent va pujant i va baixant, per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, i cap a l'hospital, i ja, ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Per això que jo dic, ostres, això va començar com res, no, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això és molt poc important i tal. Clar que 8 persones no, no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? No, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut, ara n'hi ha un al clínic, ara n'hi ha un allà. I, no
9: I a Alacant n'hi havia un altre que també
4: com es no estaven segurs.
0: No, el que és que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la malaltia, el coronavirus, la pandèmia.
4: La pandèmia,
0: és
4: sí.
0: Dir, a Itàlia va explotar. Van sí, sí, ja va equip, ser per tot. Per exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil. Per què? Doncs perquè per, amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, es contagiaven, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltar l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
4: Sí, sí, no.
1: Perquè, no, no, jo el que volia saber perquè... era això, que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat perquè tu havies tractat... Amb...
0: Sí, clar, de virus n'hi havia molts, no, home, hi ha això mateix que està passant a... Que està passant a...
6: El porc senglar.
0: A Collserola. Sí. A la zona de Collserola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem avui a Ocent, l'Àngel Falqués, que el tenim... El tenim de viatge.
1: De viatge.
0: De viatge.
2: Sí, sí, estava ben poc... O sigui, no acabava d'entendre què hi feia ell allà.
0: Sí, sí. Però quan vingui ens explicarà.
2: Aquest era el seu lloc.
0: Ens explicarà el viatge. El Josep Maria Joaneda, a la Josep Maria.
1: Hola a tothom. Sí,
0: el pes va sobre teu avui?
1: Bueno. Com que peso poc.
0: La Maria Torrents. La
2: també, Maria... també col·laborarem perquè ens quedi el millor possible.
0: El control, el Pau Ibars, com ja és habitual ara.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Bon diumenge. I la que us parla, Rosita Figueres.

0: Bé, Josep Maria, què? Què fem avui?
1: Com sempre, farem el que puguem.
0: Fer. Sí, el que podrem.
1: Sí, el que podem. Mira, avui us proposem un viatge molt, molt especial. Recorrerem diferents estils musicals amb un sol protagonista, el piano. Un instrument capaç de ser elegant, íntim, brillant o fins i tot salvatge. Del barroc fins al jazz, passant per emocions i paisatges molt diversos. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pel so de les tecles.
0: El piano és com un camaleó musical. Pot fer-vos pensar en palaus antics, en salons plens de llum o en nits plenes de fum i improvisació. Cada època li ha donat una veu diferent, una manera pròpia de parlar-nos. Avui descobrirem com canvia, sense deixar mai de ser ell mateix.
2: I potser el més bonic és això, que tot i ser el mateix instrument, cada compositor hi deixa la seva empremta. Hi trobarem ordre, passió, nostàlgia o ritme. Us convidem a escoltar amb calma, a imaginar i a sentir com el piano ens explica històries sense necessitat de paraules.
1: Bé, comencem aquest viatge pel piano mirant enrere cap al barroc. En aquella època, el rei no era encara el piano, sinó el clavecí. Tot i així, avui podem escoltar aquesta música amb una nova sonoritat, més rica de matisos. És com si una obra antiga ens parlés amb una veu renovada.
0: I aquesta música té una cosa molt especial. És ordenada, gairebé matemàtica, però alhora plena de vida. Les melodies s'entrellacen com si fossin fils d'un teixit molt preciós. Us proposem començar amb una peça d'en Bach. En cada nota sembla ocupar exactament el lloc que li correspon.

0: Deixem enrere el barroc i entrem en una nova etapa, el classicisme. La música es torna més clara, més equilibrada, com si tot busqués una certa perfecció formal. Les melodies són elegants, fàcils de seguir, i el piano comença a ocupar un lloc central als salons europeus, convertint-se en l'instrument preferit de molts compositors.
1: I si parlem de classicisme, és inevitable pensar en Mozart. Us proposem escoltar la seva coneguda sonata pel piano número 11 en la major, una obra plena de llum i delicadesa. En especial, el seu tercer moviment, el famós Rondo a la turca, en què amb el ritme viu i juganer ens transporta en un ambient gairebé festiu.
2: Bé, els alemanys en diuen Beethoven, nosaltres en diem Beethoven. Fem un pas més enllà. El classicisme comença a trencar les seves pròpies regles i la música guanya força, contrast i profunditat emocional. El piano ja no és només elegant, ara també pot ser dramàtic, intens, gairebé orquestral. És un moment de transició cap a una nova manera d'expressar sentiments.
1: Tot seguit escoltarem una de les seves obres més conegudes, la sonata per piano número 14, popularment coneguda Clar de Lluna. El seu primer moviment és tranquil, gairebé hipnòtic, amb una melodia que sembla flotar. Una música que convida la calma, però que amaga una gran profunditat emocional.

0: Entrem ara, de ple, en el romanticisme, una època on la música es torna més lliure i personal. Els compositors ja no busquen tant l'equilibri com l'expressió. El piano es converteix en una veu íntima capaç de transmetre emocions profundes, des de la nostàlgia més delicada fins a la passió més intensa.
1: I si hi ha un nom que representa aquest món, és Chopin. Us proposem escoltar el seu Nocturn en mi bemoll major, una peça d'una gran bellesa i sensibilitat. La melodia és suau, gairebé com un sospir, i ens porta un ambient íntim com si el piano es parlés en veu baixa.

0: A finals del segle XIX, molts compositors comencen a mirar cap a la seva pròpia terra. Neix així el nacionalisme musical, on el piano es converteix en una eina per evocar paisatges, danses i tradicions. La música pren colors nous, ritmes populars i una identitat molt marcada.
1: Us proposem escoltar una obra d'Isaac Albéniz, de la seva suite Ibèria, en concret Astúries, una peça plena de força i caràcter. Tot i ser escrita per piano, sembla que escoltem una guitarra flamenca, amb ritmes intensos i una energia que ens transporta directament al sud.

0: I fem ara un salt cap a un altre món, el jazz. Aquí el piano canvia completament de paper. Ja no tot està escrit al detall, sinó que hi entra la improvisació, la llibertat i el diàleg constant amb la melodia. És una música més espontània, més viva, on cada interpretació pot ser completament diferent.
1: Si parlem de jazz a casa nostra, és imprescindible recordar Tete Montoliu, pianista excepcional, amb una sensibilitat i una tècnica admirables. Us proposem escoltar la seva versió de Sabor a mi, on el piano ens parla amb elegància, delicadesa i aquell toc improvisat que fa únic cada moment.
0: Va ser un pianista fabulós i, a més, era sec.
2: Sí.

0: Arribem ara a la meitat del nostre viatge i el piano ens demostra que encara té molts camins per explorar. Deixem enrere els grans salons europeus i ens endinsem en sonoritats més arrelades, més connectades amb la tradició. El piano pot ser també evocador, capaç de suggerir paisatges i emocions amb una gran senzillesa.
1: En aquest punt escoltarem una melodia molt coneguda, Green Leaves, d'origen tradicional anglès. Adaptada al piano, manté aquest aire nostàlgic i delicat que l'ha feta tan popular. És una música que sembla venir de lluny, però que continua parlant-nos amb una gran proximitat.

0: i des d'aquesta música d'arrel fem un pas cap a un altre territori on el piano també ha tingut un paper molt especial, el cinema. La música de pel·lícules que ha sabut aprofitar la capacitat del piano per crear atmosferes i emocions i records que queden gravats a la memòria.
1: I recuperem ara una banda sonora molt, molt estimada, la de la pel·lícula El Piano. Escoltarem The Heart Ask Pleasure First, de Michael Nyman, una peça hipnòtica amb un ritme constant i una melodia que es va repetint creant una sensació molt intensa i gairebé íntima.

0: Seguim el cinema, però canviem completament d'atmosfera. Si abans el piano ens portava a un món íntim i poètic, ara es converteix en testimoni d'una història molt més dura. A la gran pantalla, aquest instrument també pot expressar fragilitat, resistència i humanitat en moments límit.
1: Us proposem escoltar música de la pel·lícula El pianista, amb obres de Chopin, que hi tenen un paper central, en concret el nocturn en do sostingut menor, una peça profunda i commovedora. El piano aquí no només sona, gairebé parla, enmig del silenci i la tensió.

0: Encara sense deixar el segle XX, ens acostem a una música més popular, més propera al gran públic. El piano continua tenint un paper essencial, sovint acompanyant la veu i marcant l'harmonia amb elegància. És una música pensada per arribar a tothom, directa, però amb molta qualitat.
1: Fly me to the moon, etc, etc. És una bona mostra, Fly me to the moon, popularitzada per Frank Sinatra. El piano hi té un paper discret, però imprescindible, donant suport a una melodia que tots reconeixem. És un bon exemple de com aquest instrument sap adaptar-se també a la música més comercial sense perdre personalitat.

0: música més comercial, el piano també ha tingut grans noms, però han sabut arribar a un públic molt ampli. Són melodies senzilles, molt reconeixibles, que sovint hem escoltat sense saber ben bé d'on venien. Una música directa, pensada per emocionar des del primer moment.
1: Us proposem escoltar Ballada pour Adeline, de Richard Clayderman, una peça molt popular amb una melodia dolça i fàcil de seguir. El piano, aquí, és clarament protagonista, amb un estil elegant i accessible, que ha fet d'aquesta obra una de les més conegudes del repertori modern.

0: Continuem amb aquest estil, proper i melòdic, on el piano esdevé el centre de tot. Són peces que no busquen complexitat, sinó arribar directament a l'oient amb melodies clares i un so molt reconeixible. És una música que ha omplert moltes llars i que forma part de la memòria de molta gent.
1: Seguim amb Richard Clayman i podem escoltar Love Story, una melodia molt coneguda d'origen cinematogràfic, que al piano pren un aire especial, íntim i romàntic, senzilla però efectiva. És un bon exemple de com el piano pot emocionar sense necessitat de grans artificis.

0: Seguim dins aquest ambient íntim i reconeixible, on el piano es posa al servei de melodies que formen part de la cultura popular. Són cançons que han travessat el temps i que, reinterpretades al piano, mantenen tota la seva força evocadora amb un aire elegant i proper.
1: Podríem escoltar La vida en rosa, popularitzada per Edith Piaf, interpretada al piano per Richard Clayderman, una melodia inconfusible, plena de sensibilitat, que el piano es transforma en una peça delicada i molt expressiva.

0: Continuem amb melodies que formen part de la memòria col·lectiva. Cançons que, tot i néixer en altres formats, troben en el piano una nova manera d'expressar-se més nua i directa. El piano despulla la música i ens deixa només l'essència, allò que realment connecta amb qui escolta.
1: Us proposem ara Yesterday, dels Beatles, en versió per piano de Richard Clayderman. Una melodia universal plena de nostàlgia, que el piano esdevé encara més íntima, com si fos un record que torna amb suavitat.

0: I seguim amb una altra melodia que ha viatjat per molts estils i èpoques, nascuda en el món de la música clàssica, adoptada pel jazz i reinterpretada en infinitat de versions. És una d'aquelles peces que semblen no agotar-se mai. Al piano hi trobo un espai ideal per mostrar-ne tota la riquesa.
1: Mira, aquesta no em puc aguantar. Fa així, més o menys. Diu... Summertime and the living is easy. Fees are jumping and the cotton is high. Oh, oh, oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bebé. Això és Summertime, de George Gershwin, en versió per piano, de Richard Clayderman. És una melodia suau i suggerent, amb un aire tranquil i una certa nostàlgia, que al piano esdevé encara més íntima i evocadora.

0: Avui el programa ha sigut de piano, que també ha sigut molt maco, no?
1: Sí, molt maco. Sí. Molt suau, molt delicat, sí. Molt bonic.
0: Bueno, el nostre oient fixa, no sé, ja la trobarem,
2: que quedat,
0: ara que ens dirà.
2: Ha quedat contenta, oi? Que ha quedat contenta.
3: Molt, molt emocionada. Moltíssim. Moltes gràcies.
2: Són peces molt boniques.
0: Gràcies a tu d'haver vingut. Bueno, que passeu un bon diumenge.
1: Bon diumenge, clar.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Que faci sol.
0: D'aquí 15 dies.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
6: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
7: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valder. Va ser brutal.
5: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
8: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
9: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
8: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
5: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
8: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
5: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
8: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
5: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
8: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la costa.

0: Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
3: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui, aquest matí, els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
4: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
5: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
6: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
7: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
4: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
2: Notícies en xarxa.
1: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
8: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
9: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
8: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
8: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
10: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el cas de... ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
8: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
12: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
11: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saïf Aboukeshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
13: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Aboukeshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
7: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
7: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
7: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
3: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit. Ells són un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: He tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la Poma. Avui, si no va xerrat, a veure si em surt això bé, és el 662.
1: Acostem al 6066.
0: El 6060. Ai, senyor, quina por. Doncs això, un nou episodi de Mossega la Poma. El Marc té un MacBook Neo per aquí de color llima.
1: És un de la família, no és meu, me l'han deixat ara que el porti, perquè és de la família, el MacBook Neo, molt maco. Us puc dir algunes coses sobre el MacBook Neo, si voleu.
0: Bueno, sí, ara. Ara comencem. també tenim avui en Dani. Hola, Dani.
2: Hola, què tal?
0: M'agrada molt perquè tot això és com... està tot com imbricat, perquè jo escolto el seu podcast, que on ell fa referència de les coses que li hem dit o ens ha comentat aquí a Mossega la Poma, i tot és com un cercle viciós terrible. Vull dir que em fa molta gràcia, tio, quan dius no, perquè el Ludo m'ha dit que he començat a escoltar audiollibres perquè el Ludo em va suggerir, aleshores l'Ali s'hi posa. I després la segona reflexió que fa és clar, i el Tomàs va dir que això era com una parella que es divorciava però que continuaven vivint. Et donem totes les idees del podcast. Haurem de cobrar royalty.
1: A veure, hi ha aquella... no sé si està... és de l'Elena Roosevelt o qui ho va dir, però que d'alguna manera en els cercles aquests, diguéssim, de l'autoajuda o del coaching es parla, que ets el promig de les 5 persones amb les que t'associes més. I llavors, esclar, bàsicament el que hi ha és que todo se pega menos la hermosura, i és això, doncs al final, quan tu interactues amb persones... Lo interessant també que de vegades el contacte amb persones també pot ser, doncs, amb autors o amb gent que fa podcast o amb autors de llibres o amb persones que estiguin mortes fa molt de temps. És a dir, si tu ara fas una marató de lectura, que sé, de Plató o de Pictet, de cop i volta, doncs hi ha coses que t'arriben de la manera de pensar, amb la qual sempre és interessant, i que tots ens anem aprenent, i d'això és com funciona.
0: Saludar...
1: que passa que això també és important, triar amb qui t'associes.
0: Sí, sí, perquè si no després pots tenir problemes. Sí. Bueno, com no som de la droga ni aquestes coses, Dani, no passarà res. Bueno,
1: és que a vegades són menys interessants en aquest sentit.
0: Sí, bevem cervesa sense alcohol, no som de la droga.
1: Sí, però, a veure, mira, jo la cervesa sense alcohol és de vegades és una benedicció, perquè, per exemple, recordo ara fa un parell d'anys a Granada, el mes de juliol, hi havia un congrés, les jornades d'ensenyament d'informàtica, i estàvem, doncs, amb en Dani Amo i amb uns quants més en allà a Granada, que ens foten el dinar. On ens fan dinar? A l'exterior, almenys a l'ombra, però clar, 40 i pico graus a l'ombra amb una calor de collons. Clar, què passa? Arribem allà, mentre no ens porten

0: les migues, em sembla que ens van portar o el que sigui, clar, tothom, una cervesa sense alcohol, al cap de 10 minuts tothom una aigua, jo, una altra cervesa sense alcohol, i ells es van fotre litros d'aigua, jo, fes-les portant, clar, com a la tarda haguessin fotut tot el que es van veure, si haguessin fotut de cervesa haguessin sortit a quatre potes, en canvi amb la sense alcohol segueixes amb la cervesa fresqueta. Té el seu avantatge.
1: Bueno, salutacions a tots els que els estigueu escoltant en format podcast. Ja sabeu que també ens podeu seguir en directe i deixar els vostres comentaris si ens seguiu a YouTube, que això ho gravem en un estudi de Riverside, però ho emitim en directe per YouTube. En Sergi Casamiquela ens diu bona tarda Sergi, molt content de que estiguis per aquí. És aquest senyor.
0: I hola, Sergi.
1: Moltes gràcies per anar saludant i fer-vos present. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
0: Clar que sí.
1: No tenim guió, però tenim un MacBook Neo.
0: Tenim un MacBook Neo, el tenim aquí. És molt maco. I les coses a tenir en compte amb això. Clar, a veure, a casa...
1: Per cert, perdona, qui em va escriure? Ah, l'Ernest Forç em va dir, jo també tinc un Neo, si teniu dubtes o alguna cosa, dieu que jo o si vols que provi un software, me'l dius i jo te'l provo. Però, molt maco, l'Ernest.
0: En principi, jo el primer que tinc que dir és que a casa tinc dos ordinadors, diguéssim, d'un nivell de cost semblant, que serien aquests ordinadors patètics que els donen els nens en els instituts. Vale? A més, en tinc un que és un Chromebook, que segurament és una mica més barat, i en tenim un altre, que és una mica més car, que va amb Windows, i que és més car, però és el pitjor de tots. Vale? I després tinc un PC, que és el que tinc connectat a la màquina de control numèric, que és un portàtil d'aquests de Hewlett Packard, que ve normalment amb una estació de treball. I és un PC, diguéssim, de treball, d'aquests que fan amb alumini. Super. Ah, mira, molt millor aquesta presentació.
1: M'agrada, sí, a mi també.
0: Sí, m'agrada més agradable.
1: Perquè es veu el teclat del Dani, es veu les teves guitarres.
0: Apaïsat, sí, molt bé.
1: I
0: aquests girassols que té en Dani aquí, això. Són de paper o són de veritat?
2: No, són de plàstic.
0: Llàstima.
1: Llàstima, home.
0: Si fossin ja de veritat ja seria l'hòstia. Bueno, però són molt macos. A veure...
1: Demanes miracles a Suècia, eh?
0: En qualsevol cas, sí.
1: Que l'altre dia surt a passejar i estaven a 3 graus, eh? Que gira sol i que hòstia.
0: Ara, a partir de l'equinoci, tenim moltes hores
1: de sol. Perdona l'interrupció, però és que... és vida de senyor gran casat, perquè els diumenges s'agafen el gos i se'n van al Garmin.
0: Com ha de ser? Anar al Garmin.
1: Però és un garden tailandès on a més pots menjar.
0: Això
1: en saben molt.
0: Vosaltres en sabeu. No, però el garden el diumenge...
2: Si baixem a Catalunya, una cosa que t'havíem pensat és muntar un garden
1: amb
2: restaurant tailandès a dins.
0: Escolta, si el poseu a prop del Maresme tens un client.
1: I si el poseu a prop de la Garrotxa, també. Però a lo que anava... La
0: I,
1: gent
0: si feu món... curso, I si veniu aquí i feu cursos de cuina tailandesa,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: teniu
1: sí.
0: clients.
1: Oh, sí, mola.
2: Estaria inclòs dins de les activitats que volem fer.
1: La gent del MoMA, que fan sucs naturals, vale? Estan establerts a l'Empordà, tenen pomes de l'Empordà i van començar fent sucs de poma. Ara fan sucs de qualsevol cosa, fan sidra, fan molta cosa. Aleshores, els camps on fan la seva producció... Com és un producte molt natural, doncs allà tenen la recollida de les pomes, l'envasat, i amb el temps van fer un restaurant. Doncs és un restaurant copeta, perquè està allà al mig de les pomeres, saps? I vull dir, està molt bé. Segur que molta gent que ha anat per l'Empordà coneix el MoMA. Vale, perdona, que hem fet un...
0: Només aquí una idea, si voleu fer-ho, el que hauria una idea és ja buscar algun garden que estigui, per exemple, a punt de traspassar-se, que n'hi ha uns quants, però no tindrà que muntar. I demanar
1: cap garden que jo sàpiga té restaurant.
0: No
1: funciona així.
0: Per exemple, el garden, diguéssim, més potent del Maresme, que és el garden de l'Ella, però que bàsicament no hi pots anar perquè hi ha gent de Barcelona tot el dia, el que passa és que al voltant del garden d'allò està ple de restaurants de l'Ella i típics llocs de tapeo.
1: Sí, però
0: li
1: dones el negoci a fora.
0: Exacte, sí, no, però tenen tot el negoci que volen i més.
1: Ja, ja.
0: Sí, no, no, no. Tenen tot el negoci que volen i més, sinó no els hi funciona, no tenen prou pàrquing i d'allò.
1: Però no, admeten gossos. Pena, no. O sigui, el Dani, tu, Dani, vas, tu i el d'això aneu a passar el dia.
2: Sí, sí, anem a passar el dia. A més, sí. El recorregut és molt bonic. Vam fer un directe.
0: Sí, és mig garden, mig jardí botànic, més...
1: Vaig veure el Rico per allà fent voltes. Que el deixen entrar a qualsevol lloc, el Rico. Té carta blanca per tot.
0: Carta blanca.
1: Sí, té passe.
0: Parlem del MacBook Neo.
1: Va, vinga, va.
0: Doncs a veure, com us comentava, coses que... A veure, en quant a construcció, màquina, caixa, pantalla... El Hewlett Packard que tinc, que és una màquina de que val més de 1.000 euros, és una màquina que val de més de 1.000 euros, al costat del MacBook Neo és una carraca i és una xatarra. O sigui, això està ben fet, ben acabat. O sigui, és com un MacBook. A més, no han fet allò que van fer amb els MacBookers, de fer-los esmolats. Que jo crec que és un error. He fet un MacBook i poses la bateria i té aquest, això, la pantalla és suficient, és una pantalla de 13 polzades i la pantalla és de qualitat. És a dir, poses el MacBook Neo al costat de l'estudio display que tinguen aquí i la qualitat de la imatge és la mateixa. Dius, almenys amb els meus ulls i les meves ulleres, les meves dioptries, jo veig la mateixa qualitat d'imatge. No trobo una... Per tant, és dir, és una màquina que dona d'allò d'Apple. Vale? Dona allò, sensació de qualitat Apple, amb el qual no és un Chromebook que bàsicament està fet, diguéssim, amb cuells d'escombraria reciclats, doncs no, està ben fet, ben construït, bon teclat, el trackpad típic dels MacBooks és més petit, doncs, perquè és una màquina de 13 polzades i la pantalla està molt bé. Hi ha una part que fan que la pantalla, les vores de la pantalla són arrodonits. En quant a això, què jo li posaria? Jo li posaria 16 GB de RAM, però jo sóc un salvatge amb la RAM i m'agrada que la RAM tiri, amb la qual aquí hi ha un problema amb això, que
1: és una limitació del processador, em sembla, Ludo.
0: No és una limitació.
1: Sí, perquè és una 16,
0: però és una 18 Pro.
1: O A18.
0: O A18 Pro Plus. Però, per exemple, em vaig prendre la molèstia o vaig tafanejar i vaig estar entrant al Geekbench, que són aquestes gent que fan un benchmark d'ordinadors. I, curiosament, en single core, dona més rendiment que un M3. Hi ha una comparativa, una de les comparatives que vaig trobar és un MacBook Air amb 8 GB de RAM, un MacBook Air amb un M3 amb 8 GB de RAM, i en el single core donava com un 15-20% més de rendiment en aquest ordinador, amb aquest processador de 18 Plus, que l'M3. És a dir, que no és aquell que va sortir en aquell moment. És a dir, és com si haguéssim dit, tenim l'arquitectura del xip que havíem fet per als iPads en aquell moment, però hem actualitzat els cores. És a dir, no estan fent servir els cores de quan va sortir aquell xip, sinó que estan ficant cores moderns.
1: Diuen, Sergi, jo no l'he provat, però per les especificacions i a més pinta que és un ordinador més que suficient pels universitaris i jo per la gent que es dedica més a ofimàtica.
0: És totalment la idea que jo tinc. A mi em preocupa sempre la memòria, però el que fa Apple en aquest cas és dir, li fot un SSD molt ràpid. L'SSD també és limitat, aquest només té 512, i és que no n'hi pots posar més, o sigui, és el més gros que et venen. Si vols alguna més, et compres un Air. Vale?
1: Sí, el que passa que si poses 512 també et canvia la qualitat del trackpad, em sembla, Marc. Hi ha dos tipus de trackpad. El que tu tens és el típic del MacBook. Té una altra cosa també, en Dani. Ai, en Sergi, perdó. Diu, això sí, diuen que ara tenen problemes d'estoc amb el microprocessador.
0: Ara com ara hi ha problemes d'estoc pràcticament en tots els Macs. O sigui, els Mac Studios tenen mesos de
1: els
0: retard,
1: mini,
0: els Mac Mini és que ja gairebé doncs no els trobes, o sigui, la gent està, o sigui, en els grups de Reddit bàsicament estan comprant-los a refurbixet, perquè si no t'has de posar la cua, o sigui, hi ha mesos de retard en aquestes màquines, hi ha molta demanda, o sigui, d'alguna manera és com si s'hagués trobat, doncs, que Apple té la fórmula i estan populant-se, estan venent molt. Jo ho estic veient,
1: sí,
0: a la universitat,
1: als Estats Units.
0: No, jo ho estic veient a la universitat on, diguéssim, sempre hi havia pocs Macs, Sempre hi havia pocs Macs a classe i de cop i volta, mica en mica, cada vegada vaig veient molt més Mac.
1: Allò de... Però Mac o Mac Neos?
0: No, Mac Neos encara no he vist. Mac Neos encara no he vist, però és un producte que acaba de sortir i hi ha mesos, hi ha com un mes d'espera, amb la qual encara no n'he vist, però jo els estudiants de la FIP que tenen que desenvolupar, jo no em posaria a desenvolupar amb això. Vale, tiraria d'un MacBook Air amb 16 GB de RAM, amb un tera de disco, una màquina més potent. No és per un estudiant que hagi de la FIP, per tant no és el que jo veuré, però jo estic veient molt de MacBook Pro de 14 polzades, estic veient molt MacBook Air de 13 polzades, estic veient molt de MacBook Air de 15 polzades. Vale? Els estudiants no van amb els monstros de 16 polzades que porto jo, però comences a veure que els estudiants els porten, perquè d'alguna manera arriba un moment que qualitat-preu comença a valer la pena, perquè aquests xips M corren molt i a més també tenen una cosa que, a veure, quan tu vas pel món, la bateria. O sigui, tu agafar i dir, tinc l'ordinador carregat a casa i me'n vaig i sé que ja el carregaré per la nit, és a dir, quan el portàtil, la bateria, la vida de la bateria d'un ordinador es converteix com el mateix que fas amb el mòbil, que te l'emportes carregat al dematí, i el carregues per la nit, de cop i volta això és un canvi total, perquè no estàs tota l'estona buscant. Vale? O sigui, ara quan tu vas a l'aeroport, per exemple, quan veus la gent que està carregant en els aeroports, no l'importen Windows, perquè no sé per què, segurament per realitat d'integració de hardware, perquè els xips de PC, els xips de portàtils de PC, doncs no són més agressius amb el consum de watts, i també, sobretot, perquè com hi hagi una GPU en un portàtil i vulguis utilitzar la GPU per moure gràfics, les GPUs comencen a agafar watts i de cop i volta les bateries es d'això, i en canvi aquests trastos estan molt utilitzats, molt d'això. És a dir, per exemple, o sigui, jo us comentava aquest soroll que no sentiu és el meu, la màquina on estic treballant jo ara, que està al 95% perquè estic executant un model fent una tasca, una gent que està cridant contínuament a l'Olama i això va fent tu i no hi ha problema, tu, això va tirant i la màquina ni s'entera.
1: Els consums dels AS i dels M's són una altra guerra, Marc. Jo estic ara que estem, tenim Riverside, estem fent streaming, i tinc mil i una coses per aquí, i estic mirant ara el meu Mac Mini M1 com està de consum de CPU general, i estem al 40%.
0: Imagina't. Imagina't, doncs
1: sí,
0: és això, és el que tens.
1: Sí, sí. I tinc mil coses funcionant també.
0: El que m'ha sorprès és això, és que el single core fos una màquina més potent, o sigui, que corrés. De dir, escolta tu, això corre. Això corre i no...
1: Ho notes quan l'encens, ho notes quan navegues, ho notes...
0: No, o sigui, a veure, al final el single core són les tasques simples, és a dir, la tasca que tu estàs executant en aquest moment, doncs que corri i acabi la feina abans. El multicore és quan treballes en paral·lelisme, quan tens diferents processos que estan fent coses, i sí que corre menys que el MacBook Air, és a dir, és una màquina lenta perquè té pocs cores. És un processador amb menys cores, però el core que porta és un core modern. Vale? Per exemple, si tu ara agafes i dius, jo què sé, agafes un M3 Max contra un M4 Max, corre més el M4 Max, doncs perquè els cores estan actualitzats. Si és com el M5, sí que hi ha el M5 Max, hi ha un canvi d'arquitectura i unes històries noves que han actualitzat més. Entre el M3 i el M4 Max, pràcticament el que estem parlant és que hi ha cores de diferent qualitat. El core està més optimitzat a nivell de cores. És a dir, tenim el processador, que és el mapa de com munta tots els cores i com l'arquitectura interna de memòria i tot aquest tipus de coses, i després cadascun dels cores com si haguessin xips petitets allà fotuts. Els antics microprocessadors d'abans, el 386, el 486, etc. Com dius?
1: Bueno, i els mateixos...
0: El Pentium. Bueno, el Pentium de 90, que no sabia dividir.
1: Jo tinc un MacBook Pro Intel i no l'utilitzo perquè em desespero veient la rapidesa versus un M1.
0: I com s'escalfa i com la bateria no dura.
1: Perdona, no només M1, i a l'iPad d'estudiant. Jo tinc un iPad 10 que va molt més ràpid, però molt més ràpid que un MacBook Pro Intel.
0: Corren.
1: O sigui que, sí.
0: Corren. Llavors dius, bueno, mira, també és veritat, aquesta setmana tinc que explicar-ho, he tingut que agafar i planxar el meu MacBook Pro a l'M3 Max, l'he tingut que agafar i noquejar directament, perquè segurament hi ha instal·lat tants plugins i tantes coses i allò que vas posant merdes. Sobretot jo crec que plugins en els navegadors per coses d'allò que al final començava a donar-me alguns problemes. Notava, jo què sé, que quan escrivia en el Gmail m'anava a poc a poc, i què està passant, qui m'està agafant CPU, tinc alguna cosa aquí, vaig dir, saps què? No, què? M'ho carrego tot. I la part interessant és que la manera d'aixecar la màquina que he fet ha sigut simplement aixecar la màquina, típicament dir-li reiniciar la màquina, vaig decidir tornar endarrere, no agafar aquesta merda de Tahoe, tornar al Segoia, perquè el líquid...
1: Per què us queixeu tant del Tahoe? A mi el Tahoe va molt
0: bé. Perquè en l'única màquina on jo tenia el Tahoe, doncs he començat a tenir problemes a partir de que vaig instal·lar el Tahoe, doncs he dit, doncs no vull el Tahoe, Tahoe és tu. I ja està. Però la manera de fer de tornar a aixecar la màquina ha sigut sorprenentment ràpida. Primer de tot he copiat carpeta de documents, carpeta on tinc el codi, carpeta d'escriptori i alguna altra cosa més, tot amb un disc dur extern directament a l'Ubuntu, amb un disc dur ràpid. Agafar, reiniciar modo recovery, dir-li que borro el disco perquè si no em tornava a demanar instal·lar el Tahoe, llavors el reiniciar i dir, vale, d'acord, no hi ha el Tahoe, no hi és, per tant engegaré el sistema operatiu de referència per aquest hardware, que és el Sequoia, i m'ha instal·lat el Sequoia. I llavors el que he fet és simplement engegar, doncs, amb l'iPhone, i tinc l'iPhone al costat, sí, i automàticament ja tinc el meu compte iCloud i ja començo a agafar les coses d'iCloud i aquest tipus de coses. He instal·lat Cloud Code, el Cloud Code, i l'he dit, aquell és el meu compte de GitHub, aquestes, a través del meu GitHub, identifica les eines que jo faig servir normalment, instal·la-me-les. I s'ha posat a rascar, m'ha instal·lat a l'Olama, m'ha instal·lat a l'Obsidian, m'ha instal·lat al Firefox, m'ha instal·lat al Python, m'ha instal·lat a l'UV, m'ha instal·lat tot tipus d'eines, ell n'ha fent... I ell solet s'ha instal·lat tot. És que no he tingut que anar-me'n a les webs a descarregar les aplicacions i... No, ell ho ha instal·lat.
1: Està molt bé.
2: Ja m'explicaràs, perquè una de les meves idees, ja quan marxi de Quick Channel, conservaré el Mac Studio M2 Max que tinc, i vull formatejar tot i començar des de zero. No vull que tingui res en relació amb la feina anterior, sinó, a més, tinc dos comptes d'Apple Cloud, estan posades en família, però el que faré serà només tenir la meva en totes, perquè, per exemple, en el telèfon tinc la meva personal i a l'ordinador tinc el de l'empresa. I clar, a vegades, doncs, per enviar coses és bastant complicat, no puc fer-ho, no és tan senzill copiar i enganxar en un lloc o un altre, és complicat, no puc fer-ho. Per això, si tingués tot al mateix compte, m'aniria bastant bé, però com que també tinc molta cosa instal·lada en aquest Mac Studio, clar, fa una miqueta de pal, doncs,
0: fa pal, però ja et dic jo que val la pena. A veure, si fes-te una llista de les aplicacions que tu tens per poder-te-les d'allò, però actualment jo ara visc el 90% del temps, estic a Cloud Code, 4, 5, 6 finestres engegades. I llavors el que estic fent és que ja ho porto fent ja l'últim 2 mesos, he començat a treballar, diguéssim, fent-me el meu. És a dir, hi ha un assistent de programació que està en la línia terminal, però jo el que estic fent és fer-me el meu. Com? Doncs donant-li instruccions perquè prepari eines com transcriure a IA, com descarregar coses de YouTube, com fer això. I llavors després, a partir d'aquí, és crear tot un superwiki, dir-li que em vagi creant un superwiki immens utilitzant fitxers de Markdown. El llenguatge Markdown et permet ficar links, bàsicament links cap al sistema de fitxers, i utilitzant Obsidian com a client ho pots fer servir tu com a wiki, però a mi no m'interessa llegir-ho jo com Obsidian, que també el que li dic és dir coses, per exemple, aquesta setmana he agafat i dic, mira, escolta, en aquesta carpeta que tinc en el Cloud Drive, mira-t'hi, aquí tinc tots els articles que vaig escriure de 2003, tots els meus articles de recerca de 2003, tots els projectes de recerca en els que he participat, totes les coses que he estat fent jo, llegeix-t'ho tot, m'ho transformes a Markdown, m'ho fiques tot, però a més fas com documents índexos per cadascun de projectes, per cadascuna de les temàtiques, i crees com un metaíndex de totes les coses que jo he estat treballant i quines són les meves opinions, com aquestes opinions han anat canviant. Tinc un document que és la meva visió del món. Hi ha un sobre filosofia, un sobre filosofia tècnica, un sobre filosofia d'educació, un sobre de quina manera escric jo, i li faig que ho analitzi, i després ho refino i ho discuteixo amb ell, i llavors a partir d'aquí... I clar, la utilitat que li trec és bestial. O sigui, aquest dematí el que he estat fent és connectant-lo. He creat un subagent, que en aquest cas es diu Bilby. Això de posar-li noms ja és normal, o sigui, ho he preguntat en el grup en el que estem, amb en Rub i companyia.
1: Que no és una malaltia teva.
0: No, ja, en Rub està més malalt, o sigui, n'hi ha un que està fent servir Hermes, i el seu agent es diu Ernesto.
2: Ernesto.
0: I en Rub en té un altre que es diu Mico, però és que ja tenen la fotografia, ja tenen fotografia. En el cas del Mico, és una noia d'aquestes d'anime, que dius, a veure, Rubén, la senyora ja et deixa tenir aquestes coses perquè és molt maca la teva gent, o sigui, no m'estranya que estiguis tot el dia, tota vestideta, vestideta, i amb el seu ganivet per matar, amb la seva espasa, o sigui, imagineu-vos un anime cyberpunk, i dius, pues, en Rubén amb la Mico, i llavors diu, no estem tots així, jo estic creant subagents, i cadascun té les diferents personalitats. En aquest cas el Bilby és el que... però li he donat accés en Bilby en el meu Gmail i en el meu Google Calendar. Només de lectura. Només de lectura. No estic boig. O sigui, no estic tan boig encara. Encara no estic tan boig. Però, clar, la idea és dir, dir-li coses com... Agafa tot el meu correu de l'últim any i mig, me'l processes, me l'endreces en conversacions amb un wiki, i a més crees índexos per projectes, per coses, identifiquen perfils de totes les persones amb la que jo parlo, vale? Prioritzar-lo i dir quines són les 6-7 persones més importants. Una d'elles és un tal Tomàs Manzanares, també està, tot i que parlem per correu, tard o d'hora tindrà accés.
1: Et faig un forward d'alguna cosa.
0: Sí, és el Tomàs Manzanares, però tard o d'hora li donaré accés de lectura al Telegram.
1: Si analitzes els àudios de Mossega la Poma, tela.
0: Tot arriba, però la idea és que començar a tindre tota aquesta informació i indexada, ja no amb un sistema de RAC, sinó en forma de wiki i amb resums i maneres de poder navegar d'un context en un altre, després, quan estic fent feina...
1: El Sergi diu que això de donar accés al teu mail, mama por.
0: A veure, el que estic fent, Sergi, tens raó, sí, mama por, però llavors com funciona en Bilby? En Bilby funciona amb Cloud, però el Cloud és orquestrador. És a dir, la lectura dels correus el fan els models locals.
2: Quin model utilitzes?
0: Ara com ara estic fent servir Qwen 3.5 122B, mm-hmm. Però si teniu una màquina més petita, amb un Qwen 3.6 27B esteu en bona companyia.
2: Vale? Avui he instal·lat el 27B.
0: El 27B, el 3.6, és un bon model.
2: 3.6, sí.
0: És un bon model. Tot i que per algunes coses jo amb el 3.5 vaig tindre alguns problemes i estic amb el 122B. Passa que és més lent. Més memòria, més d'això, i una mica més lent a tokens, però com que les feines que els hi faig és en plan vaig, jo me'n vaig a esmorzar i tu ja faràs, o sigui, no tinc pressa. Vale? No tinc...
1: Deixeu-me que saludi en David Acacio. Hola, David.
0: Hola, David.
1: Precisament aquesta setmana i l'anterior... Ell ha estat desenvolupant una sèrie de coses, crec que també s'ha ajudat de Cloud Code, si no vaig mal entès, i em va demanar ajuda per fer uns manuals i revisar unes coses, unes instal·lacions, i jo, que no utilitzo habitualment Markdown, com vaig estar en el seu GitHub i estàvem treballant en Markdown per els documents, el vaig utilitzar. O sigui que...
0: A més, una de les coses que hi ha és que si fa servir Markdown, primer de tot, en el Markdown pots incorporar coses com Mermaid, hi ha una cosa que és d'un Mermaid, la sirena Mermaid, que és un projecte amb JavaScript open source, que està per tot arreu, i dintre de Markdown tu pots incorporar diagrames fets en Mermaid, coses com diagrames mind maps, diagrames de classes, diagrames de flux, diagrames de formatgets, el que tu vulguis ho pots fer en Mermaid, amb el qual l'incorpores això. I llavors hi ha un projecte open source que es diu Pandoc, que el que permet és transformar o de Markdown o làtex a PDFs.
1: De manera que... Amb la teva guerra dels PDFs.
0: Ah! Ah, allò és la gran... Les signatures dels PDFs és tota una guerra. Vaig rebre consells i tal, provaré-lo de... A veure, el problema és que jo l'autofirma la vaig instal·lar en el seu moment i era una patata feta amb Java sense signar. Llavors, quan tu tens programes de signatura de documents que no venen signats, ja em donaven llullo. Sé que l'autofirma actual més o menys sembla que està ben feta, després de 10 anys comencen a tindre un producte. No està malament, felicitats, molt bé, felicitats Indra, però jo havia provat versions de l'autofirma que eren una autèntica patata i de veritat, les empreses i les administracions que et donen sistemes de signatura digital que no venen amb el Java firmat, feu-vos-ho mirar. Feu-vos-ho mirar, ja no, ja perquè no és així, automàticament la dissonància cognitiva s'activa.
1: Ja no és així, per això, ara.
0: No. Que no? Que no hi ha ajuntaments
1: que et firmen
0: o la mateixa UPC que et fan signar coses i t'envien cap a l'auto, cap al software aquell de gimnar que t'has de descarregar un JNLP que no està signat i tens que agafar i carregar-te totes les polítiques de seguretat del sistema?
1: El que em sorprèn, això es passa igual com amb lo de... amb lo de les zones verdes o les zones blaves, vale? Tu, o sigui, com és possible que visquem en un país on cada ajuntament tingui una aplicació diferent per zona blava? What? Tios, creu una única pública i a més open source i a més... cabrons! perquè no té sentit... O sigui, això,
0: no té sentit. Sempre hi ha algú que vol les dades. Sempre hi ha algú que vol les dades. O, bueno, el que a mi m'agrada més és la de Barcelona, que és a l'ESMOU, vale? Que no entén que un mateix cotxe el puguin conduir dues persones. De manera que si jo agafo l'aplicació i vaig amb el cotxe i aparco, vale? Si ahir va aparcar la meva senyora amb el seu mòbil amb el mateix cotxe, llavors tenim que tornar a registrar, tenim que tornar a entrar en l'aplicació. És a dir, no puc tindre dues instàncies de la mateixa aplicació en dos telèfons mòbils i que les dues em permetin aparcar? O jo tindre una instància amb el meu usuari propi i registrar aquest cotxe. No es pot. És a dir, bueno, algú que ha treballat en un el problema està en com es desenvolupen aquests projectes. Vale, perquè hi ha algun projecte públic, es fa alguna cosa...
1: No es dissenya des d'un principi.
0: No es dissenya, hi ha unes quantes propostes, qui guanya el de Llonsa, sempre guanya ara... Indra, o guanya, sí. Guanya Iberis...
1: Qui guanya sempre guanya Indra, però ara et poso el Bicing, ara et trec el Bicing de l'Smou, ara et poso
0: el
1: no sé quantos...
0: Ara el d'allò... I l'aplicació no estan ben pensades. Jo ho he explicat altres vegades, l'única aplicació, per exemple, de càrrega de cotxes elèctrics, que és dir, si jo tinc una aplicació, si jo poso un lloc un carregador, el que jo vull fer què és? Que la gent carregui. Cada quilowatt que està allà, cada quilowatt que ven, guanyo diners. Per què els hi toques els collons? No, tens que dir-me qui ets, i com es diu, i a on vius, i qui és el teu pare, i quin és el teu cotxe, i quina és la matrícula, i quin model és el teu cotxe, i tens gat, vale? I ets del club de fans d'Enrico, tens el carnet del club de fans d'Enrico, sisplau, dona'm el número del club de fans d'Enrico, i ara verifica't, i ara dona'm un password, i ara dona'm un mail, i ara dona'm un telèfon, i digue'm el teu codi postal, i ara anem a intentar veure si aconsegueixo pagar, i quan acabes... i això ho fiques amb un carregador que està en un segon subterrani d'un centre comercial que bàsicament és una puta gàbia de Faraday que no et pots connectar a internet, amb la qual cosa els carregadors estan buits. Dius, hòstia, com no tinguis t'hagi registrat, i llavors dius, hi ha carregadors? Dius, no són per mi. L'únic que vas allà, dius, vull carregar aquí, on, aquí, quin número, aquest, pam,
1: això,
0: carga,
1: Marc,
0: Tesla. La de Tesla està pensada perquè la gent cargui. Et cobren això, 45 cèntims per quilowatt-hora i ja està.
1: Això passa... No heu arribat, si vosaltres, o no sé com està a Suècia aquest tema, Dani, però jo he arribat a un punt de saturació de que entres a comprar qualsevol cosa, encara que siguin llocs habituals, o t'has fet carnet de soci perquè tens
0: tot arreu,
1: els comptes.
0: Tot arreu.
1: I al final...
0: Al supermercat, a la carnisseria, a tot arreu.
1: A l'Atmeller, al no sé quantos. Entres un dia a comprar...
0: Cada dia al supermercat la mateixa senyora m'ha de preguntar, tens la targeta de fidelització del Sorli? La tinc, no te la vull donar. la tinc i no te la vull donar, però t'ho pregunten cada dia.
1: No, o encara pitjor, perquè jo quan faig cua en el súper, que la targeta... A veure, l'únic avantatge que tinc... Jo tinc la targeta del Bon Preu. L'únic avantatge de la targeta del Bon Preu és que tinc un descompte significatiu amb el preu de la benzina. Tot i que jo gasto molt poca benzina, perquè faig molts pocs quilòmetres. Però bueno, quan vaig al súper a comprar...
0: Amb la pick-up.
1: No, tinc un mini, el mini no gasta res.
0: Mini pick-up.
1: Mini pick-up. Bueno, tinc el mini en modalitat pagès, perquè li vaig posar una manta de... Vaig tirar els seients de darrere, li vaig posar una manta de mudança i allà s'ha quedat. Bueno, a lo que anàvem. Pitjor encara, com la gent no sap on coi té la targeta, no sap el número, òbviament, de la targeta de fidelització ni res, què diu? Dóna'm el telèfon o dóna'm el DNI. I els que estem a la cua ens enterem del DNI i del telèfon de la senyora o del senyor, que no hauríem de saber... Si no hauríem d'escoltar aquesta informació. Si fóssim rigorosos, no l'hauríem d'escoltar, no? I el mateix passa a la casa de Maier, o si vas a comprar Zara, o el que sigui, vale? I arriba un punt, i al final, tot això és perquè la primera vegada que compris et donen un descompte, que si ets capaç de trobar-lo, tens 4 euros de descompte. Hòstia, tios, tota la meva informació vital, i com diu el d'això, el carnet del Rico, de fans del Rico, per 4 euros de descompte, the first time, la primera vegada, perquè després te lo comes com patates, home, no sé, és massa. Jo crec que hem arribat a un punt. Mira, aquesta setmana sentia crítiques sobre això i les crítiques sobre els models de subscripció que estan arribant ja a un topall on la gent... O sigui, jo pagaria per una intel·ligència artificial que m'eliminés... Jo ho porto controlat, perquè porto un numbers, porto un full de càlcul on gestiono on coi estic subscrit. Vale? Ho portem per nosaltres i ho portem per mossegar la poma, que també...
0: És absurd.
1: Ah, i diu en Sergi... diu el Sergi una cosa que és molt interessant, diu, i tot això és molt LOPD friendly, oi? Sí, es dona la paradoxa de que, tenen el tio de la LOPD, et fan firmar a no sé quantos o quantos o quantos, i després totes les dades se les passen en un puto Excel entre ells, o pots cridar el telèfon al mig del supermercat, que LOPD ni res.
0: No, no, és així, però a més a més, recordo que el Steve Jobs, l'oncle Esteve, ell deia que el carrilló del Mac, va haver un moment que ell es va penedir que hi fos, per dir que tardava uns segons i que cada dia moltes persones havien d'esperar aquells segons perquè sonés, perquè es veu que el Mac original, quan sonava el carrilló, no estava fent res més que sonar el carrilló. Vale? I llavors dic, a veure, quan tu estàs fent en alguna interfície d'usuari que fa servir molta gent, passos de retras, la gent perd molt de temps. Tu imagina't que tots els supermercats que tenen que preguntar, tens el d'allò de subscripció? Sí o no? Vale? És a dir, és un temps. Imagina't una persona que ho té, que la seva feina és demanar-ho 200 vegades al dia. De vegades li donen, de vegades no. I a més, a part que la gent, per exemple, el codi de el número de targeta de fidelització és el mòbil. Tu estàs allà, a la cua, veus una noia molt maca i li diu el telèfon, te l'apuntes i després li envies WhatsApp, fotopolles o el que sigui, si ets un pervert. És a dir, ni privacitat ni hòsties. És a dir, tens a la gent i a la cajera del supermercat amb un telèfon
1: mòbil.
0: Mira,
1: perquè no siguin tot rans, una cosa que han fet bé els súpers, alguns súpers, és que si et... Clar, t'has de connectar a la web i mil històries, ¿vale? Però una de les bones coses que tenen és el tiquet digital, que ja no ho tenen. Perquè jo anava a comprar el Bon Preu i a part de la compra sortia embolcallat de papers, saps? O sigui, el tiquet no sé què, el tiquet del pàrquing, el tiquet del retiquet, i era tot una de paper absurd que no tenia cap sentit.
0: Bueno, i després aquí ja és, hi ha l'incògnita, que no ho sabem, perquè hi ha mitja internet que està dient que és dolent tocar els tiquets i ja dient que no, que t'has de fregar amb el tiquet perquè és molt bo per tu.
1: Sí,
0: vale?
1: Home,
0: però
1: sí.
0: Com a mi hi ha l'incògnita, jo no sé si es vol material aquest.
1: En el Sephora hi ha un producte per les adolescents que es diu essència de tiquet, i te'l poses així a la cara.
0: Directament essència de tiquet.
1: Essència de tiquet.
0: Com es diu el tiquet, allò que posa el...
1: Què? no sé què vols dir.
0: El bisfenol. Jo que hi ha bisfenol i és dolent tocar-lo perquè hi ha gent que fan vídeos a YouTube que parlen del bisfenol i hi ha altres que diuen que no, que el bisfenol és el millor que hi ha i que t'has de fregar amb la del ser fora de les adolescents. Dius, però ja tens el dubte, dius, ara ho toco o no? M'he de posar els guants de la pandèmia per agafar el tiquet o no? Jo sempre dic, no vull el tiquet. Jo només agafava el tiquet quan tenia durant la pandèmia.
1: Hem d'anar a Suècia, que ja no teniu tants problemes, Dani.
2: Aviam, aquí hi ha temes a Suècia, el tema del ser soci d'un establiment. Aviam, no tots els llocs t'ho pregunten. Si t'ho pregunten, et pregunten si tens i no tens. Però si no tens, no diuen res, no diuen normalment. Hi ha llocs que sí, que les dependentes o els dependents estan obligats a... Vols ser soci de tal lloc? I la forma és normalment el número personal, que seria el teu DNI, i el correu electrònic. I ja no et preguntes res més. O correu electrònic i telèfon. I després, ara ho estan aplicant cada vegada més, hi ha al costat de la caixa registradora, hi ha un teclat numèric, que diuen, ets soci? I dius, sí, posi aquí el seu número personal o el telèfon. I no has de dir en veu alta si no tens el teclat.
1: Això està molt bé.
2: I ningú serà, a no ser que mirin estigui mirant el teclat, però per norma general és un teclat que està just davant teu, bueno, i ningú et pot mirar.
1: L'únic inconvenient és la quantitat de bactèries que hi haurà en el teclat.
0: Exacte, la gent que està tocant el teclat tot el dia, tocar aquell teclat és pitjor que el bisfenol aquest dels collons, eh? I dir, por favor, dame el tiquet con el bisfenol per limpiar-me les manos.
1: Mira, una altra cosa molt bona. Clar, jo pago amb el rellotge. Vale, ja pago amb l'Apple Pay o amb el rellotge, perquè tinc un Apple Watch, i ho faig en el 100% de les casuístiques ja. Fa un temps no. Però m'hi trobo, aquí a comarques, que vas a t'apropen el xirimbol aquell de la Caixa o del Banc de Sabadell, apropes el rellotge i no va. Vale? I diu, ai, és que no va el rellotge, m'has de donar la targeta física. What? Però si al final la comunicació és el mateix, no? És un pagament... No, el rellotge no va i la targeta física sí. M'ho expliques?
2: Després també tenim el carnet de conduir, per la part del darrere té un codi QR que tu l'ensenyes i fan la pistola pic i ja saben que ets soci. I a més, a molts llocs ja t'envien el tiquet de compra de forma digital i a més amb una plataforma universal, és a dir, tots van allà. No has de tenir l'aplicació de tal establiment per rebre el tiquet, sinó que només tenim una, i és on rebem els tiquets, els correus certificats...
1: Però això és haver pensat.
0: El problema és la GDPR. El problema és la GDPR, perquè, per exemple, la Xina no té la GDPR i pagues amb la cara. Tu vas allà, dius, hola, pago,
1: no
0: i
1: sé,
0: ja està.
1: No sé fins a quin punt això m'agradaria,
0: Exacte, perquè... i vas a l'aeroport i sense targeta d'embarque, tu entres allà per la cara. No sé com ho fan, perquè són tots iguals, amb la qual cosa ha de ser molt bona la IAN allà, però clar, el tema aquest de jo dono consentiment...
1: Això és molt occidental, perquè ells a nosaltres també ens veuen a tots
0: ja
1: iguals.
0: Ja ho sé, és un acudit dolent. Ja lo sé. És un acudit dolent, collons. Però el fet aquest de... Clar, el problema és que tu pagues per la cara, vol dir... No hi ha una acció de consentiment. És a dir, jo pago, jo et dono el meu mòbil, l'acosto, t'ensenyo un QR.
1: Estàs parlant de la Xina. La Xina és una
0: dictadura. No, però quan jo vaig anar a la Xina l'última vegada, el 2019, l'any abans de la pandèmia, el normal era, per exemple, tu agafaves l'Alipay, vale? A l'Alipay o a l'altre.
1: És el WeChat, no es pagava
0: el WeChat i l'Alipay, els dos fan. Però tu vas amb el WeChat o amb l'Alipay, que jo no podia fer servir perquè no... tenia una targeta de la seva cadena, la Visa d'ells, perquè no, ells no estan en el sistema Visa,
1: són
0: estan en un altre.
1: No tenen ni Visa ni Mastercard, sí.
0: Exacte. Nosaltres tenim Ibiza i Menorca i Formentera.
1: Mira, el Dani només per aquestes quatre tonteries ja li paga la pena venir a posar la poma. Perquè carrega les piles com a mínim 24 hores.
0: Té aquest punt mediterrani de codis dolents.
1: Clar, això a la feina no li passa.
0: Que algú deixi anar una parida així
1: per favor.
0: No, però en aquell moment era tot un QR. I per tant, jo decideixo ensenyar-te el QR. I ara accept, per tant, el fet de treure el QR i ensenyar-te'l, i es fa aquest handshake, estic fent d'alguna manera autoritzant el pagament. Però clar, si tu em cobres per la jeta, com jo tinc un comprovant? Com jo he consentit que se'n faci aquest càrrec? Jo no ho entenc. Sí, jo no entenc com funciona.
1: El que passa que no hi ha lladres, perquè si tu podríem fer al metro, et posen un escàner de jeta i et cobren el que fos. No hi ha lladres perquè a la Xina, igual que passa als Estats Units, hi ha pelotones que te disparen. Saps que ara volen autoritzar per anar ràpid, per matar immigrants.
0: Fer feina.
1: No, sí, estan els squads, els, com es diu, els pelotones de la muerte, aquests que disparen.
0: Sí, però a veure una cosa, deixant davant d'això...
1: Serà interessant si ho aproven.
0: Ara, independent de que ho aprovin o no, o sigui, una de les observacions interessants que va fer l'altre dia el professor Jiang, el fantàstic professor Jiang.
1: Jo no tinc una observació que feia el professor Sinner. Després de
0: parlem del professor Sinner. Parlem del professor Sinner. I és que el professor Jiang el que diu és compte, que l'ICE aquest d'Estats Units no té res a veure, el que està fent en Trump amb l'ICE no té res a veure en fer fora els immigrants.
1: No té a veure amb la gestió de la por.
0: El que té que veure és agafar una força paramilitar a dintre d'Estats Units, donar-li un finançament quasi infinit. Hem passat de defund the police, és a dir, la policia normal, doncs gràcies a accions molt, molt mal pensades, és a dir, que hi ha més intel·ligent que desfinançar la policia, vale? Quan tu, la policia tu et pot enfadar molt, però el dia que els necessites vols que hi siguin, igual que els bombers, igual que l'ambulància, igual que les escombraries, vols que hi siguin, són serveis públics, no els vols de finançar. Però quan has definançat la policia normal i ordinària que funcionen amb el seu habeas corpus i tenen que llegir els drets i tenen que fer una sèrie de coses i que no són sants ni perfectes, ningú són, però de cop i volta agafes una colla de neonazis gordos amb problemes de tita petita i els hi dones un finançament il·limitat i els hi dones autoritat per moure's per tot l'estat i generes la teva pròpia Gestapo. O sigui, el problema és que actualment estan anant per als immigrants, però ja quan no quedin masses immigrants el que faran serà
1: tema,
0: dir...
1: Hi ha un tema addicional, Marc.
0: I si a sobre generes no ha... autointents d'atemptat per poder aixecar, bueno, aixecar el d'allò...
1: Hi ha un tema addicional sobre l'ICE i és que no hi ha accountability.
0: Ah, exacte, no, però és una Gestapo.
1: No, és que a més han hagut assassinats, han hagut morts...
3: Sí, sí.
0: És
1: no van a judici. No van a judici.
0: Ah, exacte, però això és per
1: exemple. I és una cosa increïble. Un policia és denunciable, ha de portar un número d'identificació, tu el pots denunciar.
0: Si tu mires, hi ha una sèrie molt bona, hi ha una sèrie que està molt bé, a mi m'agrada molt, és la, es diu The Rookie. És una sèrie que porta la produeix i actua el Nathan Fillion, que és el senyor de Firefly, el senyor de Firefly i el senyor de Castle, vale? És un actor entranyable i tal, i el que fa és d'un policia, un senyor, que ara diguéssim, doncs potser de la meva edat, que de cop i volta decideix, ara em vull fer policia, vale? I entra el cos de policia. Llavors, en aquesta sèrie del The Rookie, està molt xula com està gravada, doncs, perquè hi ha molts ratos que les escenes estan gravades, diguéssim, des de les càmeres que porten els policies. És a dir, les càmeres que porten en el shop, que es veu que els cotxes es diuen shops, no es diuen cotxe de policia, es diuen shop, i les càmeres que es porten aquí en el pit, i perquè l'han de portar tot el rato, i aquelles càmeres es revisen. Vale? És a dir, hi ha tota aquesta accountability. Això, de cop i volta, es trenca completament. El que genera és una policia política.
1: Totalment. Dues coses ràpides.
0: És un problemón, eh?
1: Sí. El professor Sinner va dir una cosa que, hòstia, em vaig quedar pensant. Va dir, així, una frase, perquè ja saps que el Sinner suelta, deixant a les frases lapidàries. Havien passat ja diversos dies de l'atemptat aquest del Trump, i deia, a la meva feina ningú s'ha enterat que el Trump ha tingut un atemptat. I ell està a Carolina del Nord, allà... o sigui, eren americans, saps? Això una. I dos, que no se m'oblidi que jo crec que avui el Dani ens ha d'explicar la seva primera experiència amb un audiollibre recomanat pel Marc.
2: Sí. Oh! Però, vale. Abans vull fer un petit comentari. Sabeu quin... Els ordinadors que porten els agents de ICE són una miqueta especials.
1: Sí,
2: sabeu quin processador porten?
0: Que porten un Z80 o...?
2: No, porten un processador Incel.
1: Incel. Bueno, molt alemant t'ha quedat l'acudit, eh? T'ha quedat l'acudit una mica nord d'Europa, eh? Incel. Incel.
0: Vinga, on estem? Bueno. Què havies d'explicar-nos d'en Sinner? Ah, bueno, a part d'això del
1: Sinner...
0: No,
1: això no, el que, jo, doncs, el que vull és...
0: El Dani, explica-lo del, explica-lo del llibre, perquè és que si no, no parlar de la fi del món no mola.
2: Sí, bueno, també parlo una miqueta de fi, del llibre, és una miqueta de, també de fi del món.
0: Quin llibre és?
2: És el de Matt Dinneman.
0: El del Carl.
2: El primer, estic, em queden ara quasi 8 hores d'àudio.
0: Estàs a la meitat del llibre.
2: Sí, sí.
0: Estàs al primer pis, encara.
2: Ja han baixat el segon.
0: Ah, vale.
2: Acaben de baixar el segon.
0: Ja s'han trobat un
1: bolotet. No facis spoilers, Ludo, que això és molt lleig, eh? No facis spoilers.
0: Sí, no, són dos massa spoilers, no pateixis.
2: Està bé, però no sé, la veu, no sé si està feta per IA.
0: No, no, és un sol senyor.
2: És un senyor de veritat.
0: Si tu busques a YouTube, hi ha vídeos del senyor...
1: Però un moment,
0: senyor,
1: estàs escoltant
0: Hayes?
1: En anglès, en castellà?
2: En
1: que
2: castellà.
1: Ho estàs...
0: Ah, en castellà no ho sé, en castellà no sé. Has d'escoltar-ho en anglès com els homes de veritat, eh? O sigui, en el Klingon original. Home, si tu el pots escoltar en anglès... El castellà no sé com està, no sé com està locutat, no sou familiaritzat.
1: Hi ha dos personatges, una veu d'home,
0: sí,
1: i una veu de dona,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
0: No, hi ha molts personatges.
1: Sí, però
2: les veus només hi ha dues veus.
0: El Jeff Hayes és impressionant perquè en fa moltes. En fa moltes, fa hasta de dinosaure, o sigui que sí.
2: Era el meu primer llibre, vaig dir, farem primer en castellà,
0: sí, jo el que et recomanaria és si vas a la web, es diuen, aquesta gent es diuen Sound Booth Theater, tu que ets tècnic d'àudio i de producció, aquesta gent dels de Sound Booth Theater, el mateix senyor que ha agafat i ha locutat el llibre en anglès, està en una empresa, tenen com una productora d'una colla de gamberros, que el que fan són allò, radionovel·les, la versió en format radionovel·la en anglès és algo, és una anada d'olla.
1: A mi no m'agraden les radionovel·les en audiollibres.
0: O sigui, aquesta gent ho fan molt bé, perquè aquesta gent et fan el llibre, et fiquen els efectes, diferents personatges, música, explosions, però és que, a més, en el cas del Dungeon Crawler Carl, clar, el que et fiquen és com que el que està passant a la mazmorra està televisat, et fiquen anuncis. del món i del lore del Danger Clown, tal que un altre escriptor ha agafat i ha fet com guions per aquest tipus de coses. Et pixes, o sigui, jo és suficient com per haver-me escoltat els audiollibres originals i estar-me escoltant, doncs,
1: l'audiollibre té tres capes: el text original, la traducció, si l'escoltes en una llengua que no és la versió
0: original,
1: i la interpretació. I tant la traducció com la, i sobretot en audiollibre, la interpretació és clau, perquè una novel·la pot ser excel·lent, però si a vegades no és que estigui mal narrat, però no sé si us passa a vosaltres, que escolteu la veu, escolteu la veu d'una persona i no hi ha manera de connectar. No entres a la història.
0: No entres.
1: Abandones el llibre per bo que sigui.
0: Sí.
1: O sigui que la narrativa és molt bona. Jo, per exemple, en llengua castellana escolto molts llibres locutats pel Miguel Coll, que fa veus. És un actor, suposo que és actor d'àudios. I si és anglès és diferent, perquè els anglesos estan superbé les versions originals, ¿vale? Però en versió traduïda, en castellà, el Miguel Coll ho fa superbé.
2: Y aparecieron. Ay, perdona. Es que volia saber de qui surt el nom de qui posa les veus.
1: Sí, sí. Qui són?
2: Anna... No, aquí es posa el traductor, però no em posa el nom de...
0: Mira, no m'agrada gens la traducció al castellà del Dungeon Crawler Carl, perquè d'entrada hi ha una cosa, i és que una de les... La catchphrase del Carl és, en anglès, és God damn it, Donut. Vale? La gata es diu Donut, princesa Donut, i moltes vegades diu God damn it, Donut. I en el llibre, ho he vist, el meu fill petit se l'ha llegit el primer, està pel segon, i el diu Cago en Dios, Donut. I no, Cago en Dios, no és God damn it.
1: No.
2: Narrado por Íñigo Álvarez de Lara i Ana Fernández.
0: Sí, són dos personatges.
2: Sí.
0: Són dos lectors.
2: En el cas
0: dels Estats Units només ho fa un sol home i és impressionant.
1: Sí, sí.
0: És impressionant el bé que ho fa.
1: O inclús una cosa molt interessant amb aquest... jo segueixo llibres pel narrador o la narradora. Mm. Per què? Perquè si la gent ho fa bé, i hi ha gent que ho fa molt bé, encara que tu, per exemple, sigui un llibre escrit per una dona, per una autora, si el narrador és un en teoria hauria de ser un personatge femení, però te'l narra un actor o una actriu d'audiollibre, d'audiointerpretació, i no et... sí, ho trobes normal, ho trobes natural, no d'això, no? És supercrític al tema de la narració, bueno, de la persona que narra.
0: Però amb el tema de la traducció, ja m'ho he trobat amb diversos traductors, per exemple, el Gran Tour i la Granja de Clarkson, quan, clar, jo m'escolto, m'ho miro en versió original, però després m'ho miro als nens, traduït al castellà, i dius, les paraulotes te les eleven un ordre de magnitud, o sigui de dir,
1: és molt difícil traduir paraulotes,
0: no, és així de fàcil. Goddamit és maldita sea.
1: Bueno, en aquest cas sí, ja està.
0: De goddamit a cagar un dios és una altra cosa. O sigui, tu imagina que els dius a un senyor americà que el que tu estàs dient, I shit in God. Joder, no.
1: És dir, vas et detenen els de l'ice.
0: Et foten una patada als collons directament, o sigui, et cremen a la plaça pública, o sigui, una cosa és agafar i dir, fer una maledicció, i una altra cosa directament és una blasfèmia. O sigui, és una altra cosa, jo no tinc cap... jo simplement és una qüestió de dir, si l'autor ha utilitzat una forma i un nivell de grolleria, ja hi ha altres personatges en el llibre que són molt grollers. En el llibre i a mesura que avança la sèrie hi ha alguns personatges que són desternillantment grollers, vale? però una cosa que es repeteix contínuament en el llibre i dir que hi hagi aquest canvi de to, dic, per què? I en el cas dels doblatges d'Amazon, per exemple, del Gran Tour, és dir, hòstia, però que jo estic escoltant les paraulotes que diuen i diu no és això. No estan fent servir, o sigui, és a dir, si un personatge està dient una persona, està dient una cosa i tu el tradueixes per una cosa molt més grollera, ets una puta merda de traductor. I aquest és el meu nivell de groller, però ets una puta merda de traductor, però està sent un mal servei en el producte que tu estàs creant. O sigui, no sé qui ha revisat això. De fet,
1: no,
0: tinc un rant en a...
1: No m'ho he trobat, Marc, perquè jo llegeixo llibres que no diuen paraulotes.
0: Jo no tinc problemes amb les paraulotes, però és una cosa diferent. O sigui, no sé si potser jo sóc massa, m'estic fent gran, però per mi, goddamit i cago en Dios són dues coses totalment diferents.
1: Per què, Marc... Ah, vale, ja sé.
0: És com si el Carl fos d'Olot. Dius, cago en Déu! Vale, sí, Olot, bueno, sí, si fos d'Olot, sí, diuen, cago en Déu.
1: Aquí diuen ara, pla, unes coses molt rares. Marc, ara he vist, perquè el Marc i jo tenim el mateix monitor, vale?
0: Sí.
1: Tenim el mateix monitor. I ara he vist que tu no tens activada la funció de retrat. Quan tens activada la funció de retrat, el fons se't difumina. I ara jo l'he treta perquè no vull ser menys que tu i volia que el fons també ho veiés clar.
0: El que sí que és veritat és que la càmera és molt bona. Us sembla que fem un canvi de tema?
1: Una
0: cosa festiva.
1: Molt ràpid, perquè jo tinc hard out avui.
0: Jo també tinc hard out. Jo també la tinc dura. I això és una altra cosa.
1: Que maco, un mega altaveu de los... Això és altaveu dels dos de antes, eh?
0: No,
2: el guitarrista, no?
1: Bueno, és un ampli.
0: És un ampli. Sí, sí. Que té...
1: Hòstia, pesa, eh? Perquè tu ets fort i costa
0: d'aixecar. Sí, aquí ja puc agafar i anar fent d'allò, eh? Té el seu... Porta un altaveu de 10 polzades aquí dintre, però... La part interessant és que de cop i volta hi ha hagut una, en el món musical, en el món de la música, a veure, primer de tot, el món de la música, en concret de la guitarra, tenim un problema, i és que els guitarristes no volem noves tecnologies. Nosaltres volem tecnologies de l'època de la Segona Guerra Mundial, amplificadors amb vàlvules i aquest tipus de coses. El que passa és que un amplificador amb vàlvules té un problema important. Primer, que les vàlvules es trenquen, Les vàlvules es trenquen.
1: Ah, no, no, hi ha un altre problema adicional, que no hi ha recanvis.
0: No hi ha, bueno, sí que n'hi ha, perquè llavors se'n fan expressament, el fabricant de les vàvules i te les compren com a unicornis, però a més s'escalfen i a més valen un paston. O sigui, tu,
1: I són molt ineficients des del punt de vista energètic.
0: Però tenen aquestes qualitats sonores que tenen això. Llavors, el que des dels anys 90, cap als anys 90 va haver una empresa que es diu Line 6, va començar a treure un dels primers simuladors d'amplificadors de vàlvules en transistors. El que hi havia és gent que feia amplificadors de transistors, però que tenien un so que, és a dir, sonen massa bé. Un amplificador de transistors sona massa bé, no té, el que busques és no només la distorsió, sinó només és la resposta a quan tu estàs fent servir l'instrument. Llavors, la gent aquesta del Line 6 el que van fer va ser modelar el so i els

0: cars. Aquests amplificadors són analògics, però el que feien va ser, és dir, en comptes d'agafar i modelar un so, és anem a fer un model digital, anem a fer un model per software dels circuits de l'amplificador de veritat. Tu tens un amplificador de veritat, el que sigui, i el que fas és una simulació de caixa blanca, és a dir, agafes i desmuntes la circuiteria, tots els condensadors, totes les vàlvules, les resistències, els fils que hi hagis posat allà, la proximitat dels components, l'apantallament que tu tinguis, tot això ho simules, i llavors component per
1: Ona Codinenca al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
3: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
2: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
4: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la Comissió d'Investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.

All right.

0: de Masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració. I això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
0: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
3: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou.

0: Res, amb els nens, un dia festiu, meravellós.
1: L'Òndius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
1: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Òndius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
3: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
1: En cultura, en marxa, 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: També es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
5: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
1: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
6: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda, entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, això l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Jatriu Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Notícies en xarxa.
4: Amb la meva filla, que està ja asseguda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Seguirem la rua amb la meva filla, que està...
5: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
6: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
5: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquesta hora, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua, tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
8: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Normància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas en Berlín, el segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
4: Seguirem la rua amb la meva filla, que està ja asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
9: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
10: Visca el Barça i visca Catalunya.
11: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè han guanyat la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
12: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
8: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida i davant del Real Madrid, i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
5: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre.
5: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment al port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
6: Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
5: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
6: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
5: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
6: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el Ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
0: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
6: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
5: I pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
6: Ho ha confirmat el cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
2: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molta tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
5: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. Jordi Casino.
14: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
15: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
14: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
5: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
6: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
5: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
6: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
5: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
16: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
16: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
18: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
19: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
16: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
5: I encara un darrer apunt, Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
20: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
21: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
22: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
20: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
5: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
23: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
24: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
23: Aquesta línia de tren s'afegeix a la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures. I tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral a Estat Generalitat, segons la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
25: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
23: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
6: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
5: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
6: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Nissan planteja 211 acomiadaments als tres centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat amb 110 afectats d'un total de 122.
6: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis al Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i en l'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
5: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
6: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
5: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
3: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
4: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? I per què fem un festival?
3: Aquest dilluns, l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mart.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic, els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
3: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
2: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vila-sana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Fondaglòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
6: He tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
2: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Jordi Cervantes, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
2: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
5: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 11 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'ADF als Cingles rep un premi d'11.000 euros per l'ús de drons en les tasques de prevenció d'incendis. El robot La Beta porta la robòtica sense pantalles a les escoles de Caldes. Els moianesos Biel Segués i Joan Guiteres sumen 3 medalles de plata als Mundials de Trail de Croàcia.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E-59 d'avui explicant-vos que l'ADF als Cingles ha estat una de les grans protagonistes de la 29a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. L'entitat del Moianès s'ha emportat el Premi Rosent Montaner, dotat amb 11.000 euros, gràcies al seu projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció de focs. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
2: Aquest guardó suposa la consolidació d'una iniciativa que va néixer el 2022 com un projecte pilot amb la col·laboració del BSN Drone Center de Moià, el que va començar amb la formació de 25 voluntaris per aprendre les nocions bàsiques de pilotatge, s'ha convertit avui en una eina tecnològica clau per l'associació. Actualment, l'ADF ja disposa de 6 pilots certificats i ha aconseguit documentar més de 188 punts d'aigua mitjançant l'ús d'aquesta aeronau. Miquel Buixó és el president de l'entitat i el 2022, quan van presentar el projecte, ens explicava quins són els primers passos que ja han dut a terme.
3: La idea és formar unes 25 persones amb coneixements bàsics i llavors unes 5 persones que puguin ser pilots i que puguin ser capaços de fer el tractament de les dades un cop s'han pres fotografies, s'han enregistrat vídeos, poder fer el tractament de totes les dades. No?
2: El projecte guardonat a l'Auditori Tecnocampus de Mataró posa l'accent en la innovació. La intenció ara de l'ADF als Cingles és ampliar l'equip de pilots, descentralitzar la presència dels drons pels 6 municipis de l'agrupació, tots a la comarca del Moianès, incorporar noves capacitats tecnològiques com l'ús de càmeres termogràfiques per detectar punts calents al bosc que l'ull humà no pot percebre a simple vista.
0: Com us explicàvem fa una setmana, al racó del bosc es van instal·lar senyals de prohibició del pas de vehicles abans que estigués definida la planificació definitiva de les obres al pont de la urbanització. Ara, però, ja hi ha calendari. Les obres de reparació del pont del racó del bosc començaran el pròxim 13 de maig i s'allargaran durant aproximadament 2 setmanes. Durant aquest període, el pont quedarà tancat al trànsit de vehicles i l'accés a la urbanització s'haurà de fer pel camí de Lloberes des de Sant Feliu de Codines. Les escoles de Caldes de Montbui es preparen per rebre durant aquestes properes setmanes una visita poc habitual. Un robot de fusta que es mou, obeeix ordres i ensenya programació als infants. I ho fa sense pantalles, sense tauletes i sense ordinadors. Es diu La Beta i durant aquest mes de maig i la primera setmana de juny anirà passejant pels diferents centres educatius de la Vila Termal perquè els alumnes d'infantil i primària puguin experimentar amb la robòtica d'una manera completament manipulativa. La proposta trenca força amb la idea habitual que tenim de la tecnologia a les aules. Aquí no hi ha ni teclats ni aplicacions. Els infants programen el robot col·locant blocs físics de colors en una motxilla situada a l'esquena del robot. Cada color correspon a una acció concreta i la combinació dels blocs crea una seqüència de moviments. Darrere del projecte hi ha la Codornella, una cooperativa d'enginyers de Manresa que fa anys que treballa la robòtica educativa. Aleix Badia, membre de la Codornella, explica que la idea va néixer després de detectar que moltes escoles acumulen material tecnològic que acaba infrautilitzat.
4: I llavors farà cosa d'un any i mig, veient la gran inversió que s'està fent en general de robòtica cap a les escoles, vam pensar que podia ser interessant crear un robot que estigués fet a Catalunya. La majoria de robots, com us deveu poder imaginar, venen de Xina, i vam dir, seria xulo intentar crear una proposta de robòtica que estigués fabricada al territori, i canviant una mica el paradigma del funcionament de la robòtica. És a dir, fins ara la robòtica funciona en forma de kits que tenen les escoles I, malauradament, una mica la realitat que hi ha a les escoles és que hi ha moltes escoles que tenen molt material, però aquest material, evidentment, no funciona durant tot el curs, sinó que funciona quan ha de funcionar i la resta de temps queda guardat en un armari. Llavors, una mica per economitzar recursos, vam dir, ostres, seria xulo crear un robot que pogués voltar per les escoles, que el puguin utilitzar plenament quan l'hagin de fer servir a les escoles i que un cop ha acabat d'ensenyar el que hagi d'ensenyar amb l'escola, que pugui voltar a la següent escola i així sempre se li està traient el màxim rendiment o s'està utilitzant plenament.
0: La Beta està construïda principalment en fusta i s'ha fabricat de manera artesanal després de més de 400 hores de disseny i desenvolupament. Però més enllà de l'aspecte visual, el projecte fa èmfasi en una altra qüestió, introduir el pensament computacional als més petits sense dependre d'una pantalla. De fet, segons expliquen els creadors, la idea era que la robòtica fos tangible i física, gairebé com un joc de construcció.
4: Nosaltres volíem que fos més que un robot, que fos un personatge que pogués visitar les escoles i que la canalla tinguessin la sensació que els venia a buscar o a veure un personatge més com si pogués ser de conte. Volíem que estigués fabricada amb materials orgànics i per això vam optar per la fusta. De fet, està fet amb contraxapat de bedoll. I llavors, el que volíem era que pogués funcionar també sense pantalles. És a dir, ens agradava molt que com a primer contacte amb la robòtica es pogués fer de forma més manipulativa, més dinàmica i, evidentment, sense passar per una pantalla. Llavors, aquesta espècie de barreja, aquesta espècie de sopa que en diem nosaltres, va acabar deixant, o al cap d'un estiu de feina, va acabar creant la Beta, que la Beta és un robot de fusta que, com molt bé ha explicat la Roser, es programa amb blocs de fusta de colors. Llavors, quina és la gràcia de la programació amb blocs de fusta de colors? Normalment la canalla petita comencen a fer programació amb programes tipus Scratch, que es programa amb blocs també. L'únic que els blocs són blocs, d'alguna manera, digitals, que passen dins de l'ordinador. Llavors, partint d'aquesta base, que la iniciació a la programació normalment es fa en blocs, vam dir, anem a intentar fer que aquests blocs siguin blocs físics. Llavors, la Beta porta darrere una motxilla on se li poden posar diferents blocs i aquests blocs que se li col·loquen, cada un d'aquests blocs li fa fer una acció. De tal manera que si li col·loques un bloc fa una acció, en el moment en què se li col·loquen més d'un bloc, està fent una seqüència, un programa. Llavors, sobre una lona més o menys gran, de 2 metres per 2 metres, es poden crear dinàmiques bastant interessants sobre una iniciació a la robòtica i treballar en temes més de mobilitat, dreta i esquerra, tema de pensament computacional i sobretot això, sense fer servir pantalles.
0: Abans d'entrar a les aules, el professorat també ha rebut una formació específica per aprendre com integrar aquesta eina dins les activitats educatives. I és que, més enllà de la curiositat que desperta el robot, el projecte també reflecteix un debat cada cop més present. Com introduir la tecnologia a les aules sense que tot acabi passant per una pantalla. L'atur ens dona una treva important aquest mes d'abril al Vallès Oriental. Després d'un inici d'any amb moviments discrets, les dades d'aquest passat mes mostren un dels descensos més elevats dels darrers anys a la comarca, seguint la bona tècnica del conjunt de Catalunya. Actualment, el Vallès Oriental tanca l'abril amb 16.912 persones inscrites a les llistes de l'atur. Això vol dir que 426 han sortit de les llistes respecte al mes de març, que implica una caiguda del 2,46%. I és que si mirem la fotografia a llarg termini, la dada encara és més positiva. En comparació amb l'abril de l'any passat, hi ha 952 persones més en feina, el que suposa un descens interanual del 5,33%. Per tant, la taxa d'atur provisional a la comarca se situa ara en el 7,82%. Si ho analitzem poble per poble, la tendència a la baixa ha estat generalitzada. Començant per Sant Feliu de Codines, on l'atur ha anat a contracorrent de la mitjana comarcal amb un lleuger repunt. Aquest abril s'han sumat 3 persones a les llistes, deixant un total de 263 aturats i una taxa del 7,28%. Malgrat aquest increment mensual, la comparació amb l'any anterior continua sent favorable, amb 22 persones menys a l'atur que l'abril del 2025. A Caldes de Montbui, en canvi, la dada és més bona. El municipi registra un dels descensos absoluts més importants de la comarca, amb 35 persones menys a l'atur aquest mes d'abril. Això deixa el total en 594 persones i situa la taxa d'atur en un 6,30%, per sota de la mitjana de la comarca. A Bigues i Riells del Fai, la xifra també ha baixat de manera moderada. S'han registrat 12 persones sense feina, un descens del 2,95% mensual, deixant el total en 395 persones i una taxa del 7,2%. Curiosament, en la comparació interanual, el municipi es queda exactament amb la mateixa xifra que l'any passat. En resum, ens trobem davant d'unes xifres que situen el mercat laboral a nivells similars als de l'any 2008. Al conjunt de Catalunya, l'atur se situa en 314.527 persones, la xifra més baixa registrada en un mes d'abril des de fa 18 anys. El Mundial de Skyrunning celebrat a Croàcia deixa 3 medalles de plata al Moianès. Biel Sagués suma un doblet en categoria júnior i en categoria juvenil. Joan Guiteras també toca metall. Ens ho explica Jordi Givert.
2: Els dos corredors moianesos se situen entre les millors promeses del món en curses de muntanya. La parella, formats a l'escola de trail del Moianès, han pujat al podi en un cap de setmana intens a Croàcia. La competició va començar divendres amb un quilòmetre vertical que permetia a Sagués i a Guiteras sumar 2 medalles de plata, una en categoria júnior i la segona en categoria juvenil, respectivament. Guiteras va mantenir una pugna ferrissada amb la japonesa Misora Yabana, que es va acabar enduent l'or per només 38 segons d'avantatge. Guiteras es va topar amb un rival molt en forma, el noruec Isaac Dropping, que va aconseguir l'or amb 1 minut i 5 segons de marge. Diumenge va ser el torn de les curses de muntanya. Sagués va debutar amb èxit en una nova distància, els 21 quilòmetres, als quals encara es troba en període d'adaptació, i va quedar segon a només 43 segons del mateix Dropping. Guiteras va sumar una meritòria cinquena posició a la cursa de 12 quilòmetres. Properament, els dos corredors del Moianès passaran pel programa per explicar-nos la seva experiència i conèixer els detalls dels seus propers reptes.

0: Els esports.
1: I com cada dilluns anem a repassar els resultats que ens han deixat els nostres equips aquest cap de setmana. I comencem, com sempre, amb l'hoquei, perquè el Sant Feliu jugava el seu últim partit de la temporada a la pista del Ripoll, on no va aconseguir la victòria i va perdre per 4-2. Els codinencs no aconsegueixen escalar posicions i acaben la temporada en la segona posició per la cua. Pel que fa al futbol, la primera catalana, el Caldes, que jugava a casa contra el Tossa, va guanyar per golejada, concretament per 4-0. I és que a poques jornades d'acabar la temporada, el Caldes està empatat a punts amb el Can Gibert i té a 3 punts de distància el cinquè i, per tant, encara té possibilitats d'escalar posicions a la classificació. El Sant Feliu, de tercera catalana, no va poder sumar cap punt al camp del Llerona i va perdre per 4-1. Els codinencs, que necessitaven sumar els 3 punts, ara baixen a la desena posició a poques jornades d'acabar la Lliga. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, s'endú cap a casa els 3 punts després d'un partit disputadíssim al camp del Folgueroles, on els de Mollà van guanyar per 4-5. Aquesta victòria fa que el club del Moianès pugi fins a la novena posició a la classificació i deixi enrere la zona de descens. I a l'espai de l'entrevista, avui us deixem amb la conversa que hem tingut aquest matí amb Pau Vilardell, membre de l'Associació Juvenil Col·lectiu de Sant Feliu de Codines, per parlar del concurs de paelles d'aquest dissabte i de la importància de l'associacionisme als pobles.
2: Doncs, Laia, ja tenim en Pau aquí, per tant, que ell mateix ens ho expliqui. Bon dia, Pau.
3: Pues, bon dia, Pau. Hola, doncs, a veure, Pau, abans de res, dissabte teniu el concurs de paelles.
4: Sí.
3: Com es preveu aquest concurs de paelles? Explica'ns una mica què fareu i com heu organitzat aquest dia de dissabte.
4: Bé, el concurs de paelles bàsicament consisteix en, bueno, el seu nom ho diu, no? Un concurs en el qual, doncs, per diferents equips es tracta de fer un arròs, una paella, que ja pot ser tant de peix com de marisc o de gust de cada xef. I doncs, després, a través d'un jurat es valorarà amb diferents aspectes que tenim en compte, com pot ser, per exemple, la presentació, el gust o l'originalitat. S'entregaran uns premis en funció, doncs, de quin ha sigut, segons el gust del jurat, aquests aspectes, quin ha sigut el més bo. I doncs, després, doncs, fem una mica de festa per acabar de celebrar que tothom, aquesta participació de la gent.
3: I, clar, jo t'anava a preguntar, com sorgeix això de... No sé si tu sabràs, però a veure si ens ho pots respondre. Com sorgeix aquesta idea de fer un concurs de paelles i com és tota aquesta organització prèvia?
4: O sigui, va una mica... Tirem bastant temps enrere abans de que nosaltres agaféssim l'entitat del col·lectiu i jo crec que també surt una mica doncs, de la necessitat de no només fer festes locals com a tal que comencin tard i acabin, doncs, per exemple, a 6 del matí, sinó doncs, de... poder fer una mica més de poble i fer com... Nosaltres no considerem tant com una festa, sinó com una tradició en la qual, doncs, ajuntes a moltes persones del poble, que es coneixen entre tots, i, doncs, generar un bon ambient cuinant i després, doncs, passant una bona estona en comú.
3: Clar, i ara parlàvem del concurs de paelles, però quanta gent hi participa? Perquè ja heu tancat ja les inscripcions?
4: Hem tancat les inscripcions... I aquest any ens ha sorprès bastant la participació de tothom, perquè tenim números que podrien dir rècords doncs, de participació. Jo crec que estarem al voltant de 350 persones, més o menys.
3: Uau, això és molta gent!
4: Sí, sí, tindrem una feinada per distribuir tots els equips a l'espai aquest de Can Xifreda, perquè realment... Doncs, tampoc estan tan grans, que aquí també tindrem feina de distribució per part nostra.
3: I el jurat, qui forma part d'aquest jurat?
4: Aquest any el jurat el forma l'Edu Ávila, que ja ha sigut participant en edicions anteriors, la Susana, del Forn de Pa, que a més ens sorprendrà i ha comentat que portarà alguna sorpresa per tots els participants, i per últim tenim el Paco, que era el xef que portava ara el Cívic, doncs que també en homenatge a ell una mica i tots aquests anys que ha estat doncs, portant al Centre Cívic de la Fonteta, doncs ens ha fet gràcia introduir-lo com a jurat aquest any.
3: I de premis, què? Així una mica de safreig? Què teniu de premis? Què hi ha? Què s'endurà la paella guanyadora o les guanyadores?
4: Les paelles guanyadores s'emportaran doncs, un petit trofeu que fa el nom del de l'aspecte en el que han guanyat, ja sigui de gust, de presentació o el que sigui, i a més segurament repartirem alguna samarreta del col·lectiu.
3: I, clar, jo ara ja poso més a parlar una mica de la vostra associació. Clar, al final no és el mateix formar part d'una associació juvenil a una ciutat gran que formar-ne part en un poble o en un municipi més petit. Com és i com és d'important teixir col·lectiu i teixir associacionisme entre els joves en un poble com Sant Feliu?
4: Sí, ens agrada molt dir que si és fonamental passar moltes activitats per gent gran, ja siguin culturals, musicals o de qualsevol àmbit, però sí que és veritat que els joves a vegades queden una mica més exclosos d'aquestes activitats, no? I doncs que també hi pugui haver una entitat que ajunti els joves amb el poble i que alhora fomenti doncs, a futures generacions doncs, que tinguin ganes de seguir promovent aquestes activitats, ens agrada molt. I a nivell doncs, nostres de joves també ens comença a implicar una mica doncs, a tractar amb l'Ajuntament, tractar temes com a l'hora de redactar documentació, de coordinar-nos amb la policia... És entretingut, la veritat.
3: Segur que sí, perquè intenteu fer... O sigui, tot el que organitzeu és autogestionat o teniu alguna ajuda, alguna subvenció?
4: Bueno, moltes festes són subvencionades per els nostres propis beneficis, però sí que és cert que l'Ajuntament ens ajuda en molts aspectes i és com una mica doncs, que anem bastant emparellats amb l'Ajuntament en aquest sentit.
3: I a més d'aquest superconcurs de paelles que serà dissabte a Can Xifreda, quines activitats més feu així? Com que hi ha com més destacat que diguis això o ha de saber la gent que ho organitzem nosaltres o que ho muntem nosaltres?
4: Bàsicament, les tres més importants serien paelles, com bé has dit, Festa Major, que és sempre doncs, a les dates de setembre, que és durant 3 dies i també nosaltres en tenim moltíssimes ganes perquè fem activitats doncs, que s'han portat durant molts anys fent i crec que també doncs, és una manera de promoure doncs, aquestes festes locals. I llavors també tenim la famosa festa de Cap d'Any, que agrupem a diverses poblacions del Vallès que tots venen cap aquí perquè podríem dir que és una de les millors. I aquest any hem sorprès perquè farem una nova festa en memòria doncs, del col·lectiu. Intentarem agrupar tots els diferents grups de col·lectius que han passat previs a nosaltres i farem una petita festa en honor a tots aquests.
3: Doncs em sembla una molt bona proposta. I ja per anar acabant, Pau, ara em deies no, que voleu fer una festa com amb totes les persones que han anat passant per el col·lectiu. Però parlant de les noves generacions, que també m'ho has dit abans, com està el relleu generacional en un poble petit amb tema associacionisme o justament amb la vostra associació, amb el col·lectiu?
4: Bé, al final jo crec que sempre hi ha gent doncs, que té ganes d'agafar el col·lectiu i sobretot si veus doncs, la dinàmica, en aquest cas doncs, la que hem portat nosaltres no? A nivell de festa, de fer un bon ambient, de que tothom s'ho passi bé i si la gent que participa a les nostres activitats i festes i, bueno, si ells estan còmodes realment i ho disfruten. Jo crec que això genera doncs, que les futures generacions tinguin ganes de portar coses noves o, en cas de que entrin en el col·lectiu, doncs, iniciar noves festes, noves activitats on tothom es pugui sentir identificat i s'ho pugui arribar a passar bé. I això també és una motivació de cara a futures generacions.
3: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Espero de debò que el concurs de paelles d'aquest dissabte vagi estupendament bé, que totes les paelles surtin boníssimes i per molts més anys al col·lectiu, de debò.
4: Moltes gràcies. I si el temps acompanya, serà una festa molt divertida i us animem a tots a que vingueu, que per molt que no pugueu participar, doncs després també tenim un concert així de rumba en directe i servim els millors combinats del Vallès, així que esteu tots convidadíssims i ho rebrem amb les portes obertes.
3: A partir de quina hora?
4: Comença a les 11, el concurs, i podeu venir al cap per veure, doncs, ostres, jo vull fer una paella sobre en cap de setmana i no sé com fer-ho, doncs sempre serveix com a inspiració, aviam com la gent ha afegit o quins ingredients hi posa, i sí que a partir de les 4 comença aquest show d'un grup de rumberos que es venen a acompanyar.
3: Doncs ja ho sabeu, tothom, a anar al concurs de paelles del col·lectiu, encara que no sigui fer una paella, a fer un bon vespreig, que diuen.
4: A fer, moltes gràcies, Pau. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vagi bé.
1: El temps. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep.
0: Hola, què tal? Bona tarda. Per fi som dilluns. Comença una nova setmana. I el titular meteorològic d'aquesta setmana és que serà fresca, molt fresca, inestable, bastant inestable. No tenim una situació molt definida, és a dir, no hi ha una perturbació molt a prop, tampoc cap anticicló, però sí que hi ha una mica d'entrada de vent de nord, és un vent fred, i tot això fa que tinguem inestabilitat a les tardes. Típic temps de maig, típic temps de primavera. Però una mica més fresc, això sí, bastant més fresc, diria jo, del que tocaria. Demà ja tenim canvi de temps. Avui i ahir hem tingut pocs núvols, bastant de sol, però demà sí que a partir de migdia ja augmentarà ràpidament la inestabilitat, augmentaran els núvols de forma molt ràpida i ja hi poden haver precipitacions, sobretot a la tarda. Demà a la tarda la pluja s'animarà i poden caure entre 10 i 15 litres a casa nostra. Seran més aviat tempestes. No serà tan pluja continuada com la que vam tenir dissabte, que va ser molt, molt beneficiosa, sinó que més aviat seran tempestes de curta durada, el que tindrem demà a la tarda. Tot això acompanyant les temperatures semblants a les d'avui o una mica més baixes. Costarà arribar als 21-22 graus. Dimecres, baixar temperatures, entra més vent de nord i farà baixar les temperatures. Atenció a les mínimes, per sota dels 10 graus, clarament, i les màximes, molt els hi costarà passar dels 20 graus. Dia de sol i núvols, i a la tarda, novament, pluja. La pluja dimecres no serà tan destacable com la demà. Serà molt més puntual i no hi haurà tants litres de pluja com dimarts. I dijous serà el dia més inestable de la setmana. Dijous ja pot ploure de bon matí, seran, jo crec, ruixats febles, no tindrem molta pluja continuada, però sí que en qualsevol moment del dia pot ploure. Però farà feblement, el que passa que al llarg del dia es poden acumular uns 10 o 15 litres. Destacable de dijous, la baixada de temperatures. Mínimes, atenció, entre 6-7 graus, farà fred la nit de dimecres a dijous, i les màximes 17-18 graus. Serà un dia més aviat de març o d'abril que no hi ha de mitjans de maig. Serà un dia molt fresc i molt inestable aquest dijous. Una inestabilitat que en principi anirà menys el divendres. Els mapes encara ballen una mica, però en principi divendres serà un dia ja menys inestable i amb una pujada de les temperatures. Resumint, i anar molt de pressa, una setmana on hi haurà tempestes a tarda, sobretot dimarts, seran les més importants. Dimecres, menys extenses aquestes tempestes, i dijous serà el dia més inestable, amb pluja més continuada durant bona part del dia. Les temperatures molt a ratlla, molt poc càlides, i atenció perquè a partir de dimecres encara baixaran més i farà fred a les nits i un ambient molt fresc durant el dia. Moltes gràcies, bona setmana.
5: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

No fa gaires dies escoltava un programa de ràdio que criticava de manera severa el tema del pas del Tour de França per les carreteres catalanes. Ho feien des del punt de vista que és molt car per a les ciutats acollir-ho, que hi ha molt caler públic destinat per poder-hi optar, que bloquejarà Catalunya durant 4 dies, que és un impacte econòmic difícil de mesurar i que al final tot va parar a les mateixes butxaques. Fins i tot, hi ha qui s'atreveix a

0: mana aquí. Gent que està a dos passos i a un bon cop de sort de poder-s'hi guanyar la vida. I ho fan totalment exposats. Ni tothom es dopa, ni tothom s'hi fa ric. Deixant de banda els practicants, en aquest programa de ràdio que us comentava també feien molta mofa dels pobles que es volquen amb el tour, d'aquests friquis que decoren les cases, que fan figures amb bales de palla, o que es passen dues nits a 2.000 metres amb una tenda de campanya per poder veure passar els participants durant 10 segons. I tot això, per què us ho explico avui? Doncs perquè estic molt orgullós, molt content, de veure com Codines i Catalunya s'estan volcant amb el pas del Tour. Una pila d'actes que envoltaran aquest ja mític 6 de juliol del 2026. Una pila de malanomenats friquis a mans de l'esport i de la cultura que faran que visquem un pas que serà històric. Potser sí, potser només seran 10 o 15 segons, però seran els nostres 10 o 15 segons d'història esportiva compartida. I si tot va com ha d'anar, serà molt, molt gran. Bona nit i benvinguts a Autojugues. Bona nit a tothom, és dilluns 11 de maig de 2026 i ens hi posem amb el 30è, diria ja, sí, 30è Autojugues de la temporada, déu-n'hi-do. Això vol dir que ens en queden molt pocs per acabar ja la 21ena, 22ena temporada d'Autojugues en antena, ja ni ho recordo. I avui, doncs, he volgut dedicar l'editorial al ciclisme, perquè com que el cap de setmana esportivament tampoc ha sigut per tirar coets a Sant Feliu, he decidit agafar-ho per aquí, perquè doncs, em ve molt de gust que avui coneguem què està preparant Sant Feliu per aquest pas del Tour de França per Sant Feliu. Llavors, avui tindrem a primera hora dues persones que se n'estan cuidant, el regidor d'Esports, el Miquel Palau, i també el Néstor Viussà, que és un d'aquests mal anomenats friquis del ciclisme, una persona amb coneixement de causa i amb una col·lecció d'elements del Tour i de les competicions d'aquestes de les dues rodes, de les bicicletes, que fa fredat. Per tant, ens acompanyaran al principi del programa per poder doncs, explicar què passarà als voltants d'aquells dies a Sant Feliu. I avui sí, avui tenem la gent de l'hoquei. Ens acompanyarà el Josep Pineda i el Jordi Guardeño per valorar doncs, la situació que s'ha donat amb aquest descens del primer equip i també valorarem una mica la temporada de tot plegat i també saber com ho veuen i saber com s'encara el futur i quines previsions hi ha ara que s'ha acabat ja la temporada almenys del primer equip d'hoquei masculí. I, evidentment, repassarem altres coses. Tenim una pila de llista de breus avui per anar tocant així abans d'acabar el programa. I avui ho farem, de moment, a l'estudi amb l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Don.
0: I ben tornat.
1: Gràcies.
0: I a l'Anna de Riqui al seu costat. Anna, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ui, quina veueta, filla.
2: Estic
0: Esteu
2: bé,
0: tots
2: bé.
0: Dos perjudicats, eh?
1: Aviam, totes les grans... les grans efemèrides i els moments importants porten les seves conseqüències i les seves ressaques. Llavors, al final, no tot són ressaques alcohòliques, però ressaques emocionals, ressaques de veu i ressaques de tot tipus. I els que vam tenir la sort en el Camp Nou ahir, doncs, imagina't.
0: Pau Ibars, com estàs?
3: Molt bé, perfecte.
0: Ja veig que estàs en mòdul jarana, eh?
3: Mòdul jarana avui, jarana radiofònica, i tant. Sí, sí. Endavant, amb tot.
0: Molt bé. Bueno, doncs, evidentment, estem parlant de la... Suposo que no queda cap extraterrestre, no? Que no sàpiga que el Barça va guanyar la Lliga ahir, almenys de la gent que segueix l'esport, ni que sigui per osmosi, hauràs dit de parlar de... encara que sigui Marc Tudela, que això del Barça no li agrada gaire, per exemple...
3: Bueno, val a dir que jo vaig rebre un missatge ahir a les 11:15 de la nit d'una familiar meva que em preguntava què eren aquests trets. Què eren aquests trets? Hi ha gent que viu un altre
1: el
3: món.
1: Tejero.
3: No passa res. Passa res. Li perdonem perquè té canalla i aquestes coses. I li perdonem, però hi ha gent que viu una altra òrbita, tu.
0: Bueno, doncs endavant. Escolta'm, endavant amb tot. No, aquí no, només escoltem, no jutgem, eh?
3: Exacte.
0: una cosa així. Bé, Aleix, Anna, cap de setmana per oblidar a nivell esportiu, bastant complicat a nivell esportiu, tret del bàsquet i de el futbol sala que no havia el que no havia de guanyar sí o sí, ens ha, és l'únic que ha guanyat.
1: I el gran billar de Sant Feliu que va guanyar claríssimament per incompareixença.

0: del rival.
1: Ah, molt bé. Ah, molt bé. Hòstia santa.
2: Però, com que no teníem la notícia d'aquesta victòria a les 8 menys 20, jo he eliminat el partit. O sigui que... Encara que la, vull dir, la federació l'ha puntuat, però nosaltres... Jo m'he carregat el partit perquè...
0: Ara en parlarem.
2: L'Aleix m'ha dit. No tenim notícies. Dic, pues bueno, pues a fora. Eliminado. Ja està. O sigui, ara... Ja ho dic ara perquè d'aquí 5 minuts... O sigui, perquè la gent es prepari els punyals, saps? O sigui, els estimats oients tu jugaires tinguin 5 minuts per preparar-se els punyals i disparar-los d'aquí una estona.
1: Doncs escolteu, fem un repàs dels resultats de la jornada en un moment.
0: Va, som-hi. Comencem parlant del futbol. Tercera catalana masculí.
3: Llerona, 4, Sant Feliu, 1.
0: Quarta catalana masculí.
3: Tona, 5, Sant Feliu, 0.
0: Anem al futbol sala. Futbol sala, tercera catalana, grup 3.
3: Sant Feliu, 0, Centelles, 1.
0: I el tercera catalana, grup 4.
3: Lliçà de Vall, 1, Sant Feliu, 2.
0: En tenim una d'hoquei. El nacional catalana masculí.
3: Ripoll, 4, Sant Feliu, 2.
0: Parlem d'aquesta victòria al bàsquet. Tercera territorial masculí.
3: La Mercè, 56, Sant Feliu, 78.
0: Pugem cap a Solanes. El pàdel. Pàdel divisió d'honor femení.
3: Casino La Garriga, 2, Atlètic, 1.
0: I el femení, segona divisió.
3: Atlètic, 2, Compadel i a lo loco, 1.
0: I ho rematem amb aquesta supervictòria del Villar. Quarta catalana.
3: Sant Feliu, 8, Barcelona, 0.
1: I el d'ahir eren trets, el d'ara seran punyals. Pau, que comenci el festival amb la Lliga, tu jugues, va.
2: Vinga, 27a jornada de la Lliga, tu jugues.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
2: Tenim, doncs, jornada 27 d'aquesta Lliga que ens deixa una persona que sempre se l'ha de tenir en compte, sempre se l'ha d'anar mirant allò per l'ullet perquè, bueno, és això, sempre acaba puntuant i sempre acaba fent un sprint a final de temporada, que és ni més ni menys que Sir Àlex Balaguer, que doncs, és el campió d'aquesta setmana, amb 30 punts i amb un encert del Sènior B de futbol sala. No hi ha gaires encerts. També tenim aquest de l'Àlex i després tenim dos encerts del l'hoquei, del Nacional Catalana d'hoquei a Ripoll, del Raúl Jiménez i del Joan Adell. D'acord? Sí que hi ha dos encerts d'un marcador de bàsquet del Xavi Miralda i del Miquel Palau, que ja ha entrat aquí a l'estudi i està eufòric perquè... encertat aquí un bàsquet, però bueno, tot així es queixa de que no sé què, que el poso més avall o no sé què, és una història, no sé. Ja, la lloreria ja s'ha activat, com dirien Cobos. Tot això ens deixa, com dèiem, Àlex Balaguer líder de la jornada amb 30 punts, seguit de Xavi Miralda amb 28, Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, Marina Nuevo cinquena amb 24 punts, top 5 de la jornada. I que a més fa sorpasso, ara ho veurem, a la general. Queda... Què vols, Miquel Palau? Miquel Palau està setè perquè per sota la Marina amb 24 hi ha Marc Genestós amb 23 i Miquel Palau amb 23 també. A la general, què tenim? Marina Nuevo, sorpasso de campionat a la primera posició del podi, 634 punts per la Marina. Jordi Umber segon amb 630, no està res de seguir ni molt menys. Isaac Cobos tercer amb 629. Àlex Balaguer, top 4, amb 618, que ja va
1: pujant.
2: Ja treu
1: pujant. El cap,
2: Ja treu el cap, exacte, cap. Com sempre. I Mònica Coll, cinquena, amb 617, només un més, que Isi Nuevo, amb 616. Jo crec que Mònica l'avança, no? Perquè Isi em sap que era top 5 la setmana passada.
0: La desinflada de l'Isi, podríem dir que és la desinflada més gran, ni l'espanyol, a la Lliga aquest any.
2: Esperem que la Sagrada Família no caigui a la mateixa velocitat que ha caigut Isi Nuevo, perquè seria apostoflant. Seria vostè flan. Miquel Palau ja marxa de l'estudi. En tot cas, jo crec, i ojo al dato,
1: Català correcte,
2: Català correcte, passa'l, jo crec que és de... Si no és l'última setmana, aquesta setmana, queda... O sigui, aquesta setmana acaba el bàsquet, acaba...
0: El billar ja ha acabat.
2: El billar ja ha acabat, setmana. Acaba el futbol, acaba futbol sala, acaba hoquei tercer... El, bueno, ja està, el nacional ja ha acabat i acaben els catalanes d'hoquei. Vull dir que, si no és l'última, si no hi ha alguna copa Colacao d'aquestes que s'inventa algú a l'estiu, poc li falta per acabar la lliga, eh? Vull dir, jo estaria molt al tanto, molt al cas. Aquesta setmana hi ha 3, 4, 5, 6, 7, 8... Digues.
1: Al femení d'hoquei li queden dos partits encara, eh? Bueno, ah, no, que descansa l'última jornada.
2: Sí, doncs, és que
1: queden,
2: saps?
1: Queden dues jornades, sí,
2: per
1: sí,
2: això,
1: però
2: per això.
1: Cosa igualada.
2: Queda aquesta setmana com completa, sencera, de 8 partits i alguna jornadeta, alguna pinzellada així extra que quedarà pendent, però ja està rematat, això, eh? Ja està...
0: Ara que acabes de dir això, la Marina Nuevo li estan tremolant les cames. Ja està pensant, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, amb el que ha costat arribar aquí dalt.
2: Oi?
0: I a l'última jornada perdre-ho tot.
2: No, bueno, perdre tot no, però ja, és, m'encanta, a mi m'encanta que l'última setmana...
0: Podria quedar fora del podi a l'Aleix Balaguer campió.
2: Hi hagi el liderat en joc, o sigui, és guapíssim això, és formidable, és formidable, és formidable. I com algú certi el bàsquet aquesta setmana, bueno, els 40 punts aquests, bueno, ja ho veuràs tu, ja ho veuràs tu. Bueno, al final del programa repassem, de moment jo tinc 3, 4, 5, 6, 7, 8 partits aquesta setmana, vull dir que veurem.
1: Molt bé, doncs escolta... Lliga tu juga repassada, 8 i 12 minuts, 8 i 13 del vespre. Fem una repassada ja, doncs, comencem a parlar del tour, que ja tenim els convidats per començar el programa a l'estudi.

0: Deixeu-me que saludi abans que res també a l'Àlex Mir, que també ja ens acompanya a l'estudi. Àlex, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Tens veu, tu?
1: Sí,
0: tu tens,
1: sí.
0: Tens prou
1: sí.
0: veu.
1: M'he comportat, m'he comportat, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ens acompanyen ja a l'estudi, nois. És que és molt curiós, això que... O sigui, mai m'havia plantejat que el Tujugues podríem parlar tantes vegades del Tour de França com ho estem fent aquest any i el que ens queda encara... perquè és, vaja, jo crec que és una notícia espectacular. Després, si voleu, podem... He fet un editorial que, no sé si l'heu aquí a l'estudi, Aleix, Anna, que l'heu pogut sentir, teniu alguna opinió del tema aquest? Com ho veieu? Esteu a favor, en contra del pas del Tour?
2: Jo estic bastant d'acord amb el que has posat a l'editorial, en el sentit de la... Hi ha gent que és allò de... queixar-nos per queixar-nos de qualsevol cosa que es faci, perquè ens estan tocant, ens estan molestant, però hem d'aprendre a gaudir de les coses, que a vegades passen una vegada a la vida i més val aprendre a gaudir-ho que no pas estar-te queixant de que si m'han tallat la carretera durant 32 minuts i aquell dia doncs, hauré de sortir 32 minuts abans de casa per no enganxar problemes. Al final jo crec que ens acostumem una miqueta a viure una miqueta amargats en aquest sentit, no sé com dir-ho, però la gent, tinc la sensació que quan et toca una mica la teva rutina, la teva dinàmica de la quotidianitat, ja, ja torna aquest malestar. I penso que, ostres, al revés, quantes més coses excepcionals passin, millor, que ens enriqueix molt més aquesta vida i ens fa molt més feliços.
0: Anna, Àlex, en 30 segons.
1: Jo 100%, 100% a favor de que passi el Tour, cada any, si pot ser. I al final, molèsties, jo què sé, quan facin la variant, pues, la carretera estarà tallada una pila de dies i d'hores i no sé quantes coses, i bé, ens hi haurem d'adaptar perquè al final és una millora per tothom, no? Pues això al final també és una millora esportiva, és algo que suma, i crec que és una penalització molt petita per la repercussió que té.
0: Anna?
3: Sí, no, aviam. Si s'ha d'aturar el país, s'ha d'aturar el poble, que sigui per coses com aquestes, no? Jo totalment a favor.
0: M'agrada l'actitud, m'agrada. Pau, vols afegir alguna cosa?
4: No, sí, jo sempre molt fan de tallar el 59 i el que calgui per el que sigui. I és això, és el que diu l'Anna, diu, no sé, si l'hem de tallar que sigui per un correfoc, per un tour, per un... No perquè hi ha un accident, no perquè fan obres, exacte, vull dir, una exacte. Cosa positiva, carai. Perquè ve la Rua del Barça, jo què sé, que han sigut campions de Lliga, no sé, coses rares d'aquestes.
0: Parlant de la Rua del Barça, Miquel Palau, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda. Jo tinc veu, per si em vols preguntar, ja m'anticipo.
0: No sé, dimecres et pots quedar sense veu per això o hi ha partit important de la pericada dimecres o pot ser? O?
5: Sí, partit importantíssim. I no em quedaré sense veu perquè no hi aniré, però sí.
0: Patirem.
5: Una mica desastrós tot, sí.
0: I al teu costat et mira amb uns ulls...
5: És que no vull ni mirar-lo.
0: Vidriosos.
5: És que, per favor.
2: Joiosos.
0: Un dels culers il·lustres d'aquesta casa, que el tenim molts dijous al Parlem del Barça, Néstor Llussà, bona tarda.
6: Hola, què tal? I sí que tinc veu, Encara que ahir al Nou Camp vaig cantar com em pensava que no podria cantar a l'edat que tinc. Però sí, encara puc cantar.
0: Encara pots cantar.
5: I el que cantarà.
0: A veure, Miquel, explica'ns una mica com funciona tot això, perquè avui us tenia els dos de protagonistes aquí a l'estudi, perquè Sant Feliu, evidentment, doncs és el dia 6 de juliol, serà testimoni del pas del Tour de França pel poble. Hi ha hagut tota una remoguda de gent, això va començar com una pluja d'idees en un moment donat, i s'ha anat estructurant i quasi ho teniu ja allò resumit en bons termes, diguéssim.
5: Sí, la veritat és que sí, això del Tour de França, almenys des de l'Ajuntament fa bastants mesos que ho estem movent, des de l'estiu de l'any passat, que va haver la primera trucada d'una persona de la Diputació demanant per l'alcalde que volíem parlar amb ell, i va ser que ho vagi sabent, però que passarà el Tour per Sant Feliu de Codines, serà a més port de muntanya, i a més us pararem la carretera 5 hores, i aquesta va ser la primera conversa. I des de llavors, quasi cada setmana... Hi ha reunions, molta seguretat, molta publicitat, molt marketing, molts voluntaris, bueno, quasi cada setmana hi ha reunions. I clar, ens demanen molt que es faci promoció. I jo, com que sóc una mica de la piloteta, pues, estava una mica perdut amb aquest tema, i clar, el que fas quan necessites saber d'alguna cosa, pues, t'assessores amb els millors. I vam començar a fer una mica d'això que deies, fer una mica de moguda pel poble, demanant que la gent que són mica malalts del Tour, gent de la bicicleta, i vam fer un grupet de treball. I això que dius, el primer dia van sortir moltes iniciatives. Al final, el que cal és que tothom sàpiga que per aquí passarà el Tour i que és un esdeveniment esportiu dels més importants del món. És a dir, com diu sempre el Néstor, que per què no ho digui ell, ja ho dic jo, és el tercer esdeveniment més important esportiu de la història, després dels Mundials i dels de les Olimpiades i dels Mundials. Llavors mou molta gent. Quan fem reunions jo li dic a tothom, si posem una estelada a la rotonda, no ho veuran milers de persones, no ho veuran milions de persones, ho veuran milers de milions de persones. Vull dir, l'impacte mediàtic de tot el que fem aquell dia i els dies abans és brutal. Llavors, vist això, doncs, vam dir abans, hem d'organitzar, muntem coses, anàvem passant els dies, érem ja abril i el primer dia van sortir moltes coses i al final hem definit quatre activitats i són les que farem d'aquí el dia del Tour, més el dia en concret, el dia 6, que veurem aquell dia, encara està per decidir exactament què farem.
0: I tot comença aquest divendres, si no ho tinc mal entès, Miquel.
5: Sí. La primera activitat és aquest divendres amb una xerrada col·loqui amb el Carlos de Andrés, que és un crac del ciclisme, com tots sabeu. I amb el Néstor hem lligat aquesta xerrada i amb el Néstor estem fent una activitat que serà molt, molt maca i molt divertida, que és una exposició. Ell té material, bueno, ha portat aquí un llibre i no sé què ha portat, però un dia ens va dir, perquè ens ajuda el Maria Espano, que és un expert en exposicions, i li vam dir, ens has d'ensenyar el que tens, i ens va portar un diumenge a la tarda al menjador de casa, i és increïble la de diaris. Jo del Dicen ja no me'n recordava, però portades i contraportades del Dicen d'aquella època, dels anys 60, tot amb articles respecte al Tour, i pòsters, i llibres, i revistes, bueno, té de tot. I coses inèdites, saps? Llavors, l'exposició, que l'estem intentant fer ben feta i maca i bastant professional, ja et dic, ens ajuda el Marià, serà molt maca. I a partir d'aquí, de les moltes activitats que més o menys van anar sortint, alguna l'hem posposada, alguna cosa maca, com volíem fer una pujada superràpida, un sprint des de les Aldees a Cantalet, per exemple, passant pel pont de Cantorra, amb gent que s'esperi allà a Cantorra animant des de la terrassa de Cantalet. I això ho hem posposat, però això està a l'agenda. Fins i tot algun malalt del running, com el meu germà, diu que el que podem fer és una carrera entre els que corren i els que van en bici.
0: Wow.
5: Per fer-ho encara més animal. Però això ho hem posposat, però llavors el que sí que fem és una sortideta, a part d'aquestes dues activitats, una sortida infantil. Això està previst pel 9 de maig. Hem agafat les escoles, el Jaume Balmes i el FEDAC. Una de les classes seran un 100 entre les dues escoles, nens i nenes, i farem una sortida en bici. Els hi direm aquell dia que vagin a l'escola en bici. Els hi farem una ruta pel poble, a mitja horeta, una horeta, i acabarem al centre cívic, allà els esperarem, farem un petit esmorzar i farem un concurs de dibuix. I dels guanyadors del dibuix també els posarem després de l'exposició. I l'última que farem és el 21 de juny, aquesta segurament ja la coneixeu, és la cronoescalada que ja fa l'Oncodines. L'altre és més organitzat per aquest grup de treball i hem anat fent responsables, que hi ha un grupet de gent que està muntant cada activitat. I la cronoescalada de Vigues a Sant Feliu, que a més és el 21 de juny, a més és Festa Major Vigues, és a dir, que no serà ben bé com la pujada en costa, no sortirem de la parada, sortirem de l'Ajuntament de Vigues. La policia no està molt contenta perquè s'armarà un jaleo allà a Vigues del Copón. Sort que és la policia de Vigues, ja s'espavilaran. Ho estem fent una mica a mitges entre l'Ajuntament de Vigues i l'Ajuntament de Sant Feliu i, evidentment, tota la gent de l'Oncodines. Aquesta cronoescalada, que serà la primera posada en escena de l'Oncodines respecte a la bici, que ja sabeu que volen incorporar la bici l'any que ve, i ells volen fer aquesta primera exposició de la bici i nosaltres, com a grup de treball, volem seguir fent promoció del Tour i seguim fent promoció de la bicicleta.
0: Néstor, ets més del Tour o del Barça?
6: No. Home, més del Barça. Perquè és una cosa genètica. El que passa que el Tour també. Penseu que jo tenia un pare que era un malalt de... No hem anat mai en bicicleta, és curiós. Tampoc hem jugat a futbol. Però bueno, no hem anat mai en bicicleta. Però tenim molta... Jo vaig heredar les coses del meu pare i realment tenim moltes coses, bàsicament del Tour, però tenim de ciclisme una muntanya. El Miquel ho va veure i va fer una cara, pobret. Però és una cosa molt personal, molt particular. A mi em fa una mica de pudor que diuen els castellans d'ensenyar les meves coses, no? Perquè, ostres, no vull presumir de res que no toca, no ho he fet mai, però va ser una oportunitat. Quan jo me'n vaig enterar que el Tour passava per Sant Feliu de Codines, és com si hagués tocat la loteria, és una tonteria, però és així. Ja ho havia vist a Barcelona, de molt petit, l'any 65, jo també tinc fotos amb el Pérez Francés arribant a Barcelona, que ara els ensenyava el mapa aquí en els companys. Bé, tinc records de sempre, a totes les proves, no? Però quan arriba i passa per Sant Feliu de Codines al Tour, és com si ens toqués la loteria. És que no sabem el que ens ha tocat. Jo no sabia que hi havia gent en contra d'això, però és que em sembla que es manifesti en contra d'això, em sembla una mica estrany, no? Perquè, no sé, bueno, toca la tercera prova més important del món en visualització per televisió i resulta que pots estar en contra.
0: Hi ha gent per tot.
6: Hi ha gent, evidentment, per tot. No?
1: Doncs el Néstor ens ha portat un llibre del mallot groc.
6: Us he portat un llibre que és un incunable, no? És una edició que es va fer molt reduïda l'any 2001 de tots els ciclistes que havien portat el mallot John fins a aquell moment.
1: Imagina't. I ens porta també un record d'aquests anys 65.
6: A l'any 65. En tinc diversos d'aquest. Us porto el 65 perquè va arribar a Barcelona. Llavors és una revista que editava l'Immerwar de Ciclisme Especial pel Tour. La cara del Rick Van Looy i del Polidor. Va guanyar l'Anquetil, però els francesos, com que són com són, doncs no van acertar. No van acertar.
1: Ton, deixa'm que el Néstor no ho sap, però sí que ho faré públic, si no li sap greu. Per Sant Jordi es van vendre dos llibres del Tour a Sant Feliu.
6: Jo en vaig comprar un.
1: Un del Néstor i un meu.
6: Ah, molt bé. Jo em vaig comprar un perquè, bueno, no és que els col·leccioni, en tinc molts, eh? Si un dia vols vindre a casa i disfrutar, en tinc moltíssims. Poder en tinc, només del Tour, més de 60.
1: Imagina.
6: Publicacions en diverses llengües, no? Inclús alemany. L'altre dia vaig dir que tinc jo un llibre en alemany, si no tinc ni idea, però bueno, el tinc. És molt curiós. I després vam contactar, com diu, amb el Carlos Andrés, que és una persona, és un periodista que és especialitzat en ciclisme i que crec que ens pot donar un joc molt important i que és una oportunitat no només pels codinencs i codinenques, sinó per totes les comarques del redor de poder gaudir d'un personatge espectacular, que ens pot explicar...
1: És un referent total i és un privilegi tenir-lo,
6: Me'n recordo que un dia tu vas parlar amb la Melero, Àlex, i vas dir, és una persona molt propera, me'n recordo perfectament que ens ho vas explicar. Escolta, a mi m'ha passat igual, vaig pensar en tu, és un tio superproper, és com un company que estigués aquí parlant amb nosaltres, es posa el telèfon, en seguida es posa a la teva disposició, o sigui, vas quedar encantat. Crec que ens pot donar molt, a part, una altra cosa, no hem de canviar l'idioma, parla en català, és d'aquí a Barcelona, o sigui, perfecte, no? Perquè si portes algú castellà, doncs, perfecte, queda tot molt catalanitzat, que també és molt bo.
1: De fet, és una de les veus que s'associa al ciclisme...
6: Junt amb el Perico fan la parella aquella, Epi i Blas i los demás, no? Però, bueno, està bé, no, molt bé. I després el tema de l'exposició, doncs espero que us agradi, que podem gaudir tots d'aquest material, bàsicament dels anys 60 cap aquí, i si algú vol alguna explicació, doncs també amb molt de gust, i dintre de les meves possibilitats, i si és necessari, doncs la donaré, evidentment.
0: Pregunta-li a Miquel si tenim dates per fer tot això.
5: Sí, sí. Aquest divendres 15, pot ser?
6: Sí.
5: Fem la xerrada.
6: A les 7.
5: El 9 de juny fem la sortida escolar amb les dues escoles i el 21 de juny fem la cronoescalada. Volem tenir l'exposició a punt la segona setmana de juny per tenir-la 3 setmanetes abans i per allargar-la després una setmana després. Hem de veure com ho acabem de muntar, perquè no és fàcil, ja insisteixo que volem fer una cosa, una exposició ben feta, estem buscant vitrines i fer-ho tot bé, el Maria està fent tot el text i quedarà molt, molt xulo. Llavors, com que obrirem les tardes, que és quan hi ha el centre cívic obert, el que deia el Néstor, podem fer fins i tot alguna visita guiada per gent que també li interessi saber anècdotes o saber qualsevol cosa de la història, és que ell agafa una revista i sap cada any qui va guanyar, que si l'Anquetil, que si el no sé qui, ho sap tot.
6: M'agrada.
5: Llavors, una visita guiada a dintre d'una exposició pot ser també molt maco.
0: Àlex, anaves a dir?
1: No, anava a dir dues coses. Una és justament això, com ha evolucionat el món de la bicicleta i com s'ha convertit ara mateix en un autèntic espectacle, vull dir que és un espectacle a nivell televisiu, a nivell mediàtic, i com ha anat molt més enllà d'aquells inicis de l'any 1900, que començaven les primeres... 1203, em sembla, si ho dic bé. 1903, he anat bé aquí, dels inicis del Tour, com ha anat evolucionant fins al dia d'avui, que es començaven amb aquelles curses de 400 quilòmetres per etapa, unes coses totalment surrealistes, i com hem evolucionat a un tipus de cursa que no només recorre França, sinó que ja ho veieu que cada vegada més s'està fent les grans sortides aquestes, els grans departers, per altres països, i com s'ha convertit en un espectacle. Vull dir que al final, quina evolució que hi ha hagut, no? A nivell general, Néstor?
6: Sí. Bé, tot és el públic. Tot és el públic. Pensa que si la gent s'enganxa en aquests temes és quan tu triomfes. Què passa quan tu veus el Tour de France? Que les carreteres estan plenes. Les muntanyes estan a tastar. No sé si heu anat alguna vegada, no? Vull dir, és un lloc que jo us convido a anar alguna vegada a veure. Ja veureu a Sant Feliu. Ja veureu el que passa. I si tu vas a un port de muntanya important, tots els tenim al cap, un Tourmalet, un Aspen, un Pedersur, el que sigui, veureu el que és l'afició. Mai a cap esport tens el teu ídol tan a prop. Mai. El que passa és que tarda 2 segons en passar per davant teu. Però mai el tens tan a prop.
0: No, no, és espectacular.
1: Miquel, tu has dit que encara el dia que passa el Tour, el dia 6, encara no se sap ben bé què es farà aquí. A banda de tots els temes de seguretat i totes les coses que us obliga a fer l'organització, no sé, des de treure pilones, oi, que heu de treure, fins a, pues això, a les zones d'evacuació, si ha de passar una ambulància, tot això tenir-ho previst. Però més enllà de tot això, a nivell festiu, tu com t'imagines la diada? Com t'imagines aquell dia? Com t'imagines... Tu visualitzes el cap, com visualitzes aquell dia 6, des de que comencem el dematí fins que passarà tota la comitiva, els ciclistes, i com ho visualitzes?
5: Estem molt, els que som una mica no tan forofos, pendents del que ens diuen, que vindrà una quantitat de gent que no ens imaginem. El que ens agradaria, i que també a l'última, que no fa tant, a l'última reunió d'entitats que vam fer, els vam dir, hòstia, mobilitzeu-se, ens agradaria veure el poble a una plaça, llàstima que la plaça del poble estarà aixecada, però a un lloc els geganters, a l'altre els timbalers, a un altre lloc el correfoc tirant petardos, ens agradaria que les entitats que ens van dir que sí, que totes pensarien en alguna cosa, que ens passarien un missatget i ens diria, mira, nosaltres volem fer això, el dia abans ens organitzem. Vull dir que el que has dit, que sigui un dia, una festa, i que tothom surti una mica al carrer a veure què està passant aquí a Sant Feliu.
6: No, a part per la tele li direm al Carlos de Andrés que faci un...
5: Algú ha de fer aquest
6: algun sí, comentari sí, sí, sí. Més especial que en un altre lloc que... No? Sí, sí. Veritat, no? Sí, clar, que ens promocioni sí, sí, sí. D'alguna manera, que segur que ho farà, ja veuràs.
5: Més hem de pensar això, que tenim... és que som port de muntanya, és que hi haurà un arc allà dalt...
6: Allà dalt, sí, de tercera. Sí.
5: De tercera, però és important. És a dir, que no passaran a poc, és a dir, quan s'acosta un port de muntanya,
6: és que
5: apreten una mica...
6: Surten de molt a prop.
5: Sí, surten de gravis.
0: Però és el principi de Tour, hi haurà atacs a punta pala.
6: Sí, però a 20 quilòmetres... Així com a la Volta a Catalunya era molt clar que hi hauria una escapada, aquí no ho veig tan clar, que hi hagi una escapada. Però bueno, pot ser, pot ser.
5: Pot passar.
0: Nois, hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre. Només afegir que, i ho dic ara així, ja estem mig compromesos, que també Ona Codinenca està pensant coses per aquest dia, no només nosaltres, sinó en col·laboració amb la gent del Territori 17, per tant, podria ser que fos una cosa coral, també, doncs, perquè, com que va passant per tots els pobles de per aquí al voltant, poder aprofitar per fer alguna cosa. Estem treballant amb la història, estarem fora de temporada, però pinta que pot ser xulo, també. Ja, i així, és com que ja ho he dit en antena, ja queda gravat, i ara ja no ens podem fer massa enrere. Miquel, Néstor, gràcies per venir.
6: A vosaltres, per convidar-nos.
5: Sí, gràcies a vosaltres, per fer-ne la resó, sí.
0: I que aquest divendres, a quina hora, això del Carlos Andrés?
5: A les 7.
6: A les 7,
0: al centre cívic.
5: Sí.
0: Xerrada que promet. Gràcies, nois.
6: Vinga, vosaltres.
0: Mentre el Miquel i el Néstor marxen de l'estudi, Pau, i preparem el següent tema, penso que està bé per fer una mica de crònica d'aquest bàsquet masculí.
4: Sí. Fem una mica de resum, que tenim més àudio. Penúltim partit del bàsquet, un segon, que obro classificació molt ràpid. Amb victòria, a més, vull dir que fantàstic. En aquest cas, guanyant per 56, està 78 contra la Mercè. El Sant Feliu queda quart, amb un partit menys que Sant Nicolau. Sí, en principi quedarà quart al final de la temporada perquè només queda un sol partit i, bueno, per mi és una de les millors temporades que hem viscut en el bàsquet codinenc, diguem-ne, dels últims anys. Escoltem el que ens explicava. En aquest cas, avui també debuta. Va debutar en el sènior el dissabte. És un noi júnior, és el Xavi Marcos, i ens explica com va anar el partit. Com veureu, amb una mica potser de vergonya, però val la pena.
7: El dia 10 de maig hi va haver un partit del Sant Feliu de Codines contra la Mercè, on el resultat hi va ser de 78 punts per part del Sant Feliu de Codines i la Mercè 56, emportant-se la victòria al Sant Feliu de Codines. I va ser un partit una mica diferenciat al primer i al segon quart, però en canvi el tercer i quart hi van estar bastant equilibrats. Al primer quart, el Sant Feliu de Codines hi va tenir un parcial de 20 punts i la Mercè de 12. El Sant Feliu de Codines va tenir una defensa molt ferma on hi van estar en zona tot el partit. La Mercè, els dos primers quarts, els hi va costar bastant atacar-la. Pel tercer i quart quart hi van aprendre. Al segon quart hi va haver un parcial de 19 punts per part de Sant Feliu de Codines i de la Mercè de 7. Al tercer quart, el Sant Feliu de Codines hi va fer 14 punts i la Mercè 13. Aquest quart, al Sant Feliu de Codines se'ls va escapar un munt de rebots, on la Mercè ho va saber aprofitar. Al quart quart, el Sant Feliu de Codines hi va fer 25 punts i la Mercè 24. La gran majoria dels tirs llançats hi van ser triples, on, per part dels dos equips, hi van entrar un munt. Aquest partit va estar marcat per una desportivitat molt gran, ja que, quan algú dels dos equips queia, els dos es preocupaven molt. La veritat que va ser un partit molt emocionant i molt divertit.
4: Aquesta crònica magnífica de...
0: I tant.
4: Del Xavi. Amb tot això, al Sant Feliu li queda un últim partit per acabar la temporada, que és dissabte o diumenge 17? Diumenge 17, aquí al Pavelló Lluís Vallcorba. Per tant, tothom que tingui una estona, animem a que pugeu al diumenge, a 7:45 del vespre, Sant Feliu contra Martí, Club Bàsquet Santpedor. Per tant, per acabar la temporada, un bon partit de bàsquet dels nois de la tercera editorial, i que en principi doncs, acabarien quarts aquesta temporada.
0: Doncs molt bé, fem canvi de sintonia. Pendents d'això, que el Pau deia, una temporada històrica del bàsquet. Aviam si de cara a la setmana que ve o la següent podem assentar-nos i parlar tranquil·lament amb els responsables del bàsquet, perquè penso que val la pena doncs, que també hi donem volada.

0: Dos quarts i mig de nou del vespre, ens hi posem amb el tema gros del programa, amb la conversa amb la gent de l'hoquei. Ens acompanya a l'estudi el Josep Pineda. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Sembla que sí.
0: Ara sí.
2: Sí.
0: Bona tarda. I el Jordi Guardeny. Jordi, bona tarda i benvingut al Tu Jugues. No sé si havies vingut mai algun dia per aquí a treure el cap ja o no.
1: Bona tarda. No, no havia vingut mai. Primera vegada que vinc per aquí.
0: Benvingut, benvingut. Escolta, Anna, abans d'entrar en detall del que volem parlar amb ells, tenim l'últim partit de la temporada i tenim també l'última crònica del Ramon Carné.
3: Sí, sí, tenim l'última crònica d'aquest primer equip d'hoquei. Bueno, amb una última derrota, que ara ens explicarà el Ramon, però bueno. M'he mirat l'acte. Falta 3 minuts d'acabar el partit, que anàvem empatats, 2-2. En claven dos més i acaba el partit 4-2, però bueno, d'aquestes dinàmiques que venia el Ramon també parlant i que hem anat repetint durant tots els programes. Així ens ho explica el Ramon.
4: Bona nit, farem l'última crònica de la temporada. Bueno, ha estat una temporada complicada, no ha acabat com volíem, però bé, aquest últim partit, diumenge hem anat a jugar al camp del Ripoll, un equip que jugava a entrar als play-off d'ascens sense que depengués d'ells, perquè tenien el Caldes, que si guanyava el Caldes, encara que el Ripoll guanyés, no accedien al play-off d'ascens. Però bé, va ser un partit que, evidentment, últimes jornades, equips que juguen alguna cosa, doncs és amb horari de jornada unificada, i el Ripoll doncs va sortir a per totes, perquè sense saber què faria el Caldes contra un Vendrell que s'estava jugant al descens al camp del Vendrell, doncs evidentment el Ripoll va sortir amb opcions a... Si guanyava el partit, doncs el Caldes podia perdre i tenir l'accés a playoff. La veritat és que va ser un partit dur, però va ser un partit que nosaltres, sense, evidentment, jugar-nos res, vam controlar bastant bé, els vam posar molt, molt complicat. De fet, gairebé tot el partit vam estar per davant del marcador. I llàstima que al final, doncs, bueno, ens van remuntar. El resultat va ser de 4-2, però contents d'acabar la temporada amb aquest partit, que bueno, que els vam tenir fins l'últim moment, i bé, com tota la temporada, doncs competint una vegada més amb un equip de que ara mateix estava a punt d'entrar a play-off d'ascens. Vull dir que contents per la feina feta i bé, una llàstima, però bueno, es treballarà per continuar amb el projecte i tard o d'hora doncs poder tornar a aquesta categoria, que la veritat és que és una molt bona categoria nacional catalana i amb un nivell molt, molt alt.
0: Doncs la valoració del Ramon Carné. Anna, ho deies tu abans, la sensació, i bueno, no ho deies directament, però suposo que et referis a això, no? La sensació que han seguit competint fins al final i que s'han competit en els partits al final.
3: Sí, sí, i és el que portaven indient tota la temporada i que ho hem estat sentint aquí àudio rere àudio. Vull dir que les cròniques eren el que reflectien, no? I al final els partits que se t'escapen a l'últim moment, per X o per Y, i t'acaben condicionant i t'acaben de condicionar tot el que queda de temporada.
0: I esteu d'acord, Josep i Jordi, amb la valoració que fa el Ramon i que fa l'Anna?
2: Sí, sí, completament. Vull dir, aquest any era un equip fet de zero, és un equip nou, entrenador nou, només hi havia un jugador de l'any passat i el Didac era doncs l'altre reforç de l'any passat i que continuava. Han competit tots els partits. Podem comptar amb els dits d'una mà 3-4 partits que no han competit. No sé, em ve el cap el Noia. Ens ha trinxat els dos partits. La resta de partits, hem estat fins als últims minuts allà, en el partit, per guanyar, o l'hem perdut els últims minuts. Bueno, ens ha faltat fons de banqueta. O sigui, estàvem amb una rotació molt curta, 4-5 jugadors, 6 a molt estirar, i això costa molt, jugar 50 minuts amb una intensitat que comporta aquesta categoria. Vull dir, el Ramonet mateix, si no jugava els 50 minuts, quasi bé. L'Ibai també, o sigui, hi havia jugadors que són un pes en l'equip i has pogut competir quan no hi han sigut, també, perquè hi han hagut targetes, hi han hagut coses, però, bueno, et donen aquella sensació que ha de jugar tots els minuts i que t'han d'endur partit, però quan arribes al final del partit, el passe ja no és bo perquè estàs cansat, no arribes a l'ajuda... i t'arriben gols tontos, no sé, ja en... és la situació aquesta, hem competit amb el Cadí, faltaven 40 segons i anàvem guanyant un gol. Vull dir que, i dius, hòstia, et foten dos gols en 40 segons, bueno, en el minut 40, en el segon 40 i et fan un altre gol després, dius, hòstia, se te'n va un partit en 40 segons, un partit guanyat, i el perds, no és que l'empatis, no, el perds, tingut mala sort. A veure, les últimes jornades, de les 7 últimes jornades, 5 hem puntuat, amb 2 victòries. Les dues últimes, el Voltregà li anava tot. O sigui, el Voltregà tenia que guanyar per no baixar. Ho va fer. I el Ripoll li anava tot, li anava poder-se anar al play-off. Sí que el Caldes va guanyar i després ja no comptava. Però és que si no guanyava el seu partit, no entrava al play-off. I vam fer el mateix resultat que aquí a casa, 4-2, aquí vam fer el mateix resultat. Aquí a casa, després d'acabar el partit, jo parlava amb la gent de Ripoll i diu, hòstia, és el primer cop que guanyem aquí Sant Feliu. Diu, mira que hem vingut a fer amistosos, que hem jugat amb categories i això. Diu, i fins als últims minuts no hem vist que guanyaríem, perquè va ser un partit com el que va passar aquest cap de setmana. Igualat fins al final, i els últims minuts doncs van marxar al marcador. I és la tònica d'aquesta temporada.
0: Per tant, en global... Com valoreu la temporada i el pas de l'equip per Nacional Catalana?
2: Bueno,
0: o Jordi? Sí, qui vulgui, un dels dos, és igual.
2: Sí, bueno, jo potser he xerrat molt, però bueno. El fet és, baixem d'Hockey Plata, arribes a Nacional Catalana sense equip, o sigui, es va fer sense entrenador, sense equip, es munta l'equip i es comença a treballar i es treballa intensament i els resultats sembla que arriben, però no aconseguim solidificar-ho. Hòstia, una miqueta, una putada, perquè per poc no hem pogut optar al play-out últimament i puguem entrar la categoria. És molt difícil pujar. És molt difícil pujar de Primera Catalana Nacional, és molt difícil Nacional a Hockey Plata, o sigui, baixar costa molt poc i pujar és un esforç immens. A l'equip, en principi hi ha una continuïtat de l'equip, no hi ha ningú que es descarti, i fins a que no es digui res contrari, i la idea és, clar, estar competint per pujar, però és una cosa que és molt difícil, pujar.
5: A nivell de... Perquè estem parlant una mica, ja has començat a arrencar la part de projecte, no? Perquè al final és una cosa que ens ha donat moltes voltes al cap i hem tingut diverses converses entre nosaltres, i quan hem parlat amb vosaltres també aquí, vam tenir el Josep Maria, que ens va estar explicant una miqueta la idea de projecte de futur, projecte amb gent de casa... En quin punt es troba això? Perquè després de dos descensos consecutius entenc que pot ser que faci trontollar una miqueta les idees. En quin punt ens trobem ara mateix?
2: No, les idees són les mateixes, o sigui, no canvien. Aquí el problema, nosaltres hem tingut una categoria que hem pogut estar-hi molts anys i moltes vegades és un problema de base i econòmic. O sigui, qualsevol equip perquè es pugui mantenir o tindre necessites calés. Per què? Per tindre com mínim dos peces que et marquin una diferència. Necessites quatre peces de la casa, o molt estables, encara que no siguin de la casa, però amb una continuïtat, dues peces afegides i dos més que pots donar la promoció de base, per exemple. I si tens un equip mínimament configurat i vas donant aquests reforços, tu pots optar a moltes coses. Quan tot això canvia, o sigui, aquesta categoria Hockey Plata va canviar d'un grup a dos. Em sembla, l'any passat, quan vau parlar amb el Pere, us ho va explicar molt bé, això. Abans eren tres equips, com a molt, dos de fora de Catalunya, i van passar ja a ser 6. I si et duc al Grupo Norte, te n'has d'anar 3 cops a Galícia. 3 cops a Galícia són 3 viatges que valen uns calés. O sigui, és una roda que es va tornant... I feia anys que estàvem aquí jugant amb el descens, fins que ens va tocar. O sigui, si hagués sigut aquest any, no haguéssim baixat. Ha baixat un. Han allargat les categories un altre cop, ha canviat tot el sistema de competició, no haguéssim baixat. Hem caigut a Primera Nacional. Vam fer un equip per poder competir, poder-nos mantenir. No ha pogut ser. Aquest equip, doncs, la idea és l'any que ve competir per pujar. El projecte, sí, mirar de tindre un grup sòlid i si pot ser de la casa, millor. Necessites una base, necessites 4 jugadors, com deia, que diguis, vale, tinc aquesta base, que va rotant, es va renovant, puc tindre 2 puntals que vinguin aquí. Quan estàvem Nacional Plata, bueno, aquell Plata, costava trobar gent, eh? O sigui, i és una categoria que molta gent vol jugar-hi, i ets incapaç de trobar gent, i dius, i com és això? O sigui, pues perquè al voltant han augmentat més, tothom, o sigui, no sé, o sigui, quan vas pensant, i que sé, el Sant Cugat mateix, és un equip que de base, igual estan parlant de 25-30 equips de base, aquest any s'ha salvat a la penúltima jornada de no baixar d'Hockey Plata, i és un equip amb un potencial important. Les coses es fan en aquest sentit. Mirar de promocionar la gent de casa, aquest any han debutat, bueno, Jordi, tu tenies més controlat.
1: Debutat de juvenil i júniors, 4 jugadors. 4 jugadors han debutat amb el Nacional Catalana. Al final, la idea és tenir l'equip la millor categoria que puguem tenir, és el que sempre s'ha intentat, hockey plata, nacional catalana s'ha intentat, s'ha fet un equip que s'ha fet un bon equip per, amb què s'ha pogut fer per mantenir-se i fer debutar la gent jove, o sigui, quatre jugadors de 18-19 anys et puguin debutar a nacional catalana, està superbé, aquests nanos estan supercontents d'haver pogut debutar, no? A part de tenir el Didac i el Joan, no? O sigui, apostar per la base, que la base pugui arribar a jugar als equips de dalt i que l'equip de dalt estigui el màxim damunt possible. Això és la idea del club. I es treballarà per això i es treballa per això.
5: I a hores d'ara, aquesta base, com està? És a dir, què s'ha fet per potenciar aquesta base? Perquè sí que venim arrossegant aquest discurs una mica de no tenim gent de casa, estem fent un equip artificial, aquest equip artificial no el podem seguir mantenint per temes econòmics o pels que sigui, perquè ens costa. Què hi ha a la base ara mateix?
2: No és un discurs d'esquivar el bulto, és un discurs molt realista. O sigui, aquí són els equips que tenim, els jugadors que tenim, i procurem potenciar la gent que hi ha aquí. Hem tingut ara, doncs ara tenim un juvenil potent, que és el primer any de juvenil, que dos jugadors han debutat aquest any amb el Nacional perquè podien estar jugant. Hi ha hagut l'Adrià Moreno, que ha tingut molts minuts, i és un jugador juvenil de primer any. Té 15 anys, el nano. Si els podem mantenir i podem estar aquí, doncs anirem regruixint aquesta base. No l'hem tinguda fins ara, tindre jugadors que poguessin estar jugant aquesta categoria. Ha costat donar minuts a la gent. O sigui, el Ramon aquest any ha tingut els minuts que volia. Altres anys potser no tenia tants minuts. Potser si els hagués tingut, que ha sigut diferent? No ho sabem. Vull dir, és una miqueta això, quan et trobes en aquestes situacions, l'entrenador fa el que millor creu, no? I quan es va apostar el seu dia, jo què sé, doncs amb el Pere, el Parera, què buscàvem? Estabilitzat amb estabilitat, per exemple, amb el bloc de coordinació i entrenador de primer equip. Els últims, no sé, el Ton segurament ho tindrà potser números, però jo què sé, amb els últims 6, 7, 8 anys ha passat un entrenador per any, o dos entrenadors per any. Aquesta estabilitat és molt difícil. I això ho veu també la resta de gent. O sigui, quan un ha de venir aquí diu, hòstia, l'any passat es van cebar pels pèls, l'altre també, l'altre no sé què. Clar, estirar la gent cap aquí, hem tingut gent aquí que s'ha promocionat des de Sant Feliu i estan jugant hockey lliga i estan jugant a molts llocs. I, bueno, tu on ets, ho saps i ho has vist, no? I ho has viscut. És molt difícil trobar gent. I nosaltres amb un hockey plata no trobàvem gent. Tenim una categoria hockey plata.
6: Creieu que ara, fa una estona parla, has dit Sant Cugat, crec,
2: sí,
6: per la base i tot això, creieu que la proximitat amb Caldes o Caldes Hockey Lliga això afecta o...?
2: Bueno, per un punt a vegades és bo, o sigui, perquè què tens? No hi cap tothom al primer equip d'Alcaldes, tampoc, no? Per tant, s'han de buscar llocs. A veure, tenim dos jugadors aquest any que eren del Nacional l'any passat d'Alcaldes. Vull dir, és bo tenir aquests equips a la vora, també. Per un costat et pot ser dolent perquè et poden robar jugadors de la base o... però per l'altre tu pots agafar jugadors seus també, vull dir, hi ha molta gent que ha pujat de Caldes també a jugar aquí dalt, o sigui, aquest any hi ha jugadors, bueno, i també vas, és un toma i daca, no? O sigui, a veure, el Caldes van pujar a hockey plata i van pujar a hockey lliga aquí a Sant Feliu, però és que estaven per sota, ara estan baixant, sí, sí. O sigui, hem fet una temporada, inverteixen molts calés i han baixat de hockey lliga, o sigui, i fa molts anys que estan amb un Nacional catalana procurant pujar a hockey plata. Potser porten els 3 o 4 últims anys anant a play-off i no ho estan aconseguint. I són nanos que estan jugant a hockey lliga, a nacional catalana. És molt difícil, són categories molt complexes.
1: Sí, tornant al que preguntàveu de la base, la base s'està treballant molt des de molts aspectes. Tenim molts equips, és l'any que tenim més equips, tenim 17 equips en total en el club, 17 equips són molts equips per un Sant Feliu. I, per exemple, tenim molts infantils, tenim molts juvenils, tenim júniors que estan pujant potent, per tant, el que estem potenciant és això, vull dir, també hi ha prebenjamins, 3 equips de prebenjamins, tenim 2 equips de benjamins, alevins, o sigui, i sobretot, hi ha més a prop cap als equips sèniors, no?, d'infantil, juvenil i júnior, doncs hi ha molta gent, també hi ha la tercera catalana. L'any que ve hi haurà molts que passaran cap a sènior, i per tant, podrem fer diversos equips de sènior, ja veurem què es fa, no? O sigui, tindrem la gent de Sant Feliu, o sigui, està pujant i cada vegada hi haurà més canalla i està potenciant molt els infantils.
2: Tenim un buit aquí, o sigui, hi ha sí, aquesta edat dels infantils, que són aquests nanos que ara tenen 15-16 anys. Aquí tenim molta gent, però a la base no n'hi ha. O sigui, la natalitat aquí a Sant Feliu, jo què sé, sí. Sembla que ho miràvem l'altre dia perquè estàs mirant aquestes coses. Estem amb 50 nanos l'any. Han d'anar a jugar a futbol, han d'anar a jugar a bàsquet, han d'anar a patinatge, han d'anar a vòlei, han d'anar al trail, han d'anar a pàdel. No hi ha nanos per tantes activitats. Per tant, algú pateix. O sigui, futbol necessita mínim de 7 a 10 persones per jugar. Això és un mínim, perquè ja estem parlant de 15. Hockey necessita mínim de 5 a 10. O sigui, no tenim nanos aquí a Sant Feliu, no n'hi ha. O sigui, nosaltres ara tenim 3 equips de base que estava parlant ell, iniciacions amb 5 nanos. Hi ha caps de setmana que te les has de veure per fer-la, perquè aquell nano s'ha encostipat. Ajorna el partit perquè és que no tenim nanos per jugar. O sigui, perquè no n'hi ha de base. Tenim un bon gruix aquí amb aquests infantils, que tots aquests infantils i juvenils han estat competint a la primera competició de la seva categoria, a or, i amb resultats bons. Sí. O sigui, molts d'ells van...
1: Gairebé tots els infantils i juvenils van cap a la Copa Catalana, o sigui, ara comencem a passar la informació, però s'estan classificant per anar a la Copa Catalana. Per exemple, tenim el FEM 15 i el FEM 17, que s'han classificat directes per anar a la Copa Catalana d'Igualada. Tenim l'infantil A, que va estar a punt de passar a preferent, no va poder entrar per molt poquet, i també se'n va a Copa Catalana. El juvenil B, també, Copa Catalana. El segona catalana femení, el tenim...
2: No l'hem parlat, però el femení... A mi, quan arribi a casa, m'estiran les orelles. El femení, hem parlat de masculins, i tenim un femení...
1: A punt de fer eliminatòries d'ascens.
5: Sí, o sigui, portem tota la temporada... Volia rematar-ho amb el femení.
0: Sí, jo també pensava rematar-ho amb el femení.
1: El femení...
2: Pobre de vosaltres.
1: Entre el femení i fem 15 i fem 17, tenim ara mateix uns femenins que estan potents. Què més tenim? L'infantil B també està a punt de classificar-se per anar-se a Copa Federació. O sigui, ara tenim un mes de juny, al començament el tenim a tope de copes. O sigui, la base estarà tots desplegats, Igualada, Roda, tots fent les copes que s'han classificat.
2: Bueno, i el cap de setmana del 6-7 de juny fem una de les eliminatòries de federació aquí a Sant Feliu. Nosaltres sempre procurem agafar alguna d'aquestes competicions, perquè directament una, és maco veure aquestes competicions, veure equips que tu t'has trobat i estan aquí, i l'altra és una font d'ingressos. Nosaltres procurem fer totes les activitats que podem. Festa major, loteries, tornejos, tot. Vull dir, i mirar de rascar la subvenció de l'Ajuntament tant com es pugui. Vull dir, clar, o sigui, necessites per tot arreu. I això costa empènyer.
0: Per tant, més que res, ens estem quedant sense temps i volia fer-vos dues preguntes.
2: Sí, és que és molt llarg, si em doneu corda...
0: És que ens volíem centrar més amb el primer equip, però per reconduir-ho, perquè l'Aleix ja ha tocat el tema i vosaltres una mica per sobre. Continuïtat de l'entrenador, confirmada?
2: Sí.
0: Per l'any que ve?
2: Sí, sí.
0: I de la plantilla, del gruix de la plantilla, també?
2: També, sí, ja us he comentat. D'entrada, tothom segueix. Pot haver-hi una excepció que igual alguns mesos tenen Erasmus, hi ha algú que potser té Erasmus, però d'entrada el primer compromís de tothom hi és. Vull dir, hi ha hagut molt bon ambient aquí, o sigui, entre ells es porten molt bé, hi ha hagut bon ambient, i en principi és continuïtat. Continuïtat.
6: I la idea és fer dos sèniors?
2: Segurament potser n'acaben sortint tres. Perquè el tercer aquest any, pues, la previsió era poder tindre un tercer, poder pujar a segona, perquè la temporada que ve tinguéssim, pues, un primer equip de la categoria més amunt que posguéssim, si hagués sigut nacional. O sigui, l'objectiu era nacional, mantenir-lo, el tercer que pujés a segona, i fer el tercer, que només pots tindre un equip de les altres categories, tercer en pots tindre dos, i fer un tercer per tindre alguns que ja salten a sènior i poder foguejar tots aquests juvenils que estem parlant, que estan pujant, perquè quan arribis a les categories sèniors... Són diferents. O sigui, tu estàs competint, però són diferents allà. Ja hi ha més veteranos, hi ha més cops, o sigui, t'has d'acostumar també a aquestes categories. I era fer aquest
0: ventall. Sí, en un minut, Josep o Jordi, rematem el femení. Ens queda un partit importantíssim contra el Mollet. Entenc que l'entrenador del Mollet és un vell conegut de la casa, al mateix temps, si no m'equivoco. Pot ser, sí?
2: Va fent d'entrenador.
0: I al Mollet li queden dos de partits, diguéssim, no?
2: Sí.
0: Al Mollet li queden dos partits.
2: El Mollet no entra gaire a les equacions, perquè ja té equip a la categoria de sobre, i aquí només entra a l'equació el Blanes. O sigui, ja està tot decidit. O sigui, aquí només ens passa a nosaltres que el Blanes perdés el seu partit. És l'únic que ens pot afavorir que en lloc d'acabar tercers, acabéssim segons, i també hem de guanyar el Mollet i el Blanes perdre. I diríem segons i tercers, i el segon s'enfronta contra el tercer de l'altre grup. I, o sigui, és enfrontament creuat entre segon i tercer, perquè puguin fer l'ascens. O sigui, estem a dintre...
0: Per tant, el play-off està assegurat, diguéssim.
2: Sí, sí, sí. Ja fa setmanes que està assegurat. I o sigui, el play-off d'ascens està assegurat. Vale. I,
0: doncs va, una bona...
2: És veure l'eliminatòria com va. Però vull dir, s'ha de guanyar l'eliminatòria.
0: És una bona... Una bona notícia que ens allargarà, Pau, la Lliga Tu Jugues unes setmanes més. Ens queden 3 minuts i mig per acabar el programa. No sé si us queda alguna pregunta ràpida per fer-los-hi amb ells o ho rematem, l'Eix.
5: No n'hi ha cap, per tant, ens la guardarem pel pròxim dia que puguin tornar a venir a veure'ns, que esperem que pugui ser aviat, sobretot per planificar la propera temporada.
2: Molt bé.
0: I sobretot per celebrar també el possible ascens d'aquest femení, que en tenim ganes. Josep, gràcies, i Jordi, gràcies per venir. Celebro les explicacions i m'agrada com sona. M'agrada com sona. Aviam si entre tots plegats aconseguim fer el tomb i puguem començar a veure aquestes... Això que ens comentàveu, no? Jugadors de la base, jugadors del poble, que puguin empènyer amunt i remar tots en la mateixa direcció. Gràcies per venir.
2: Perfecte. Vinga, merci a vosaltres.
1: Molt bé, molt bé.
0: Jordi, gràcies. Ens queden 3 minuts per acabar. No ens queda més xitxa esportiva, diguéssim. Jo tinc 3 o 4 breus abans de fer l'agenda, perquè si trobo el guió, que l'he perdut, seria ideal, oi? Però tenim un campionat de Lliga de rugby que intentarem parlar-li la setmana que ve. Tenim el Carles Esteve i la gent del Motoclub, que van acabar els 6 dies dels singles, que s'ha obert les inscripcions també dels singles, i me'n deixo un que ja no el tinc a davant i no us el sabré dir, perquè n'hi havia un altre, eh? Hi havia una altra coseta que us volia comentar. Un segon que arribo... i l'entrega del donatiu de la Oncodines, també, que és important que celebra aquesta setmana. I el Toni Guillem va fer 7è a la Copa del Món de trial. Imagineu-vos si hi havia coses. Haguéssim pogut fer 3 programes aquesta setmana. Haguéssim pogut fer 3 programes. Pau, tens agenda?
6: Sí, agenda last minute, perquè m'acaben d'anunciar un canvi, que és el Tercera Catalana, que obriria jornada, no, dius, Àlex, el divendres, m'has dit?
7: Sí, parlem de futbol, en principi no està confirmat al 100%, però el Canovelles va sol·licitar el canvi de partit i en principi nosaltres l'hem concedit, i a falta que la federació ho ratifiqui, el partit es jugaria divendres a la nit, suposo que 8:45 seria l'horari.
6: Vale, bueno, ho confirmarem i ho tindreu a tujugues.cat, com sempre. La resta de setmana seria el dissabte a les 5, futbol sala grup 3, Sant Feliu Montmeló, a les 6, futbol sènior B, quarta catalana, Sant Feliu Collsospina, i a 8:15 aquest partit que dèiem ara del hoquei català femení a Mollet. El diumenge a les 12, perdó, no, aquest és a la jornada del senyor A, a 1:15 hoquei tercera catalana masculí, Vigues Sant Feliu, i a la tarda a 5:15 bàsquet sots 25 femení Sant Feliu Puigreig, i a 8:15 del vespre tercera territorial masculí de bàsquet Sant Feliu Santpedor.
0: Doncs molt bé, tu jugues fet, ens queden 50 segons per acabar. Us deixem la a la muntanya, que avui ve el Miquel Àngel Ramos, que us explicarà coses superinteressants. Aleix, Àlex, Anna, gràcies.
5: Bona setmana a tothom. Vagi
3: bé.
0: Pau, fins la setmana, que bona abraçada.
6: A reveure, feu la Lliga.
0: Marxem. Bona nit a tothom.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són les 9 i 4 minuts del nit d'aquest 11 de maig de 2026. Comença una nova emissió del programa més muntanyenc d'Ona Codinenca. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar, van acabant la temporada també, i comencem el programa d'avui, que el cel encara és clar. Això vol dir que es va acostant l'estiu i també es va acostant el final de temporada d'Ona Codinenca. De moment encara no, encara estem aquí a l'estudi 1. Tenim 55 minuts per endavant del nostre programa, de l'Anem a la Muntanya. Com sempre, la muntanya, el fil conductor, durant aquests pròxims minuts. No desconnecteu, escolteu-vos en directe si podeu, i si no podeu, ja sabeu que hi ha les següents reposicions durant uns quants dies, i també en el podcast ens podeu escoltar sempre que vulgueu, a les hores que vulgueu. Per tant, poques excuses hi ha per no escoltar-nos en algun moment o altre. Ja tenim aquí a tots els protagonistes del programa d'avui, que estan davant dels micros verds de la nostra emissora, i també tenim a l'estudi 1 la persona que entrevistarem cap als vols de 9:15. Sempre ens fa una mica més d'il·lusió que la persona que entrevistem estigui en directe. Per tant, moltíssimes gràcies ja per avançat. D'aquí una estona l'escoltarem. Però primer de tot, escoltarem a tota la persona que fa possible el programa. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Tots aquí preparats pel que faci falta.
0: Preparats pel que faci falta. També tenim a Raúl Jiménez, que ha entrat avui ara a l'estudi. Pau Ibarz, a dins de la peixera. Alineació de luxetes, avui ens has portat aquí. La jefa ens has portat a l'inici de luxe.
1: Jo no he fet res.
0: Bueno, però...
1: Què?
0: Sí, la jefa és la que mou el tinglado i hi ha alineació de luxe a l'estudi.
1: No, la movem entre tots, el tinglado.
0: A més,
1: entre tots.
0: Pau Ibarz amb la sabata del Barça, que els col·legis estem...
2: Sí, sembla que vagi guanyar, no? Ahir el Barça. Sí.
0: L'alegria va ser important. Estem molt contents. Avui ho deien a RAC1 al matí. Quan guanya el Barça, un títol així important. Això vas diferent, treballar amb el dilluns. Vas una mica diferent i jo he anat.
2: I si he perdut l'Espanyol, a més, encara no ho veig.
0: Bueno, això és un afegitó, però més guanyar la Lliga al Madrid, a la cara del Madrid, i això...
1: I el Camp Nou.
0: El Camp Nou.
2: Sí, sí.
0: Vaig baixar

0: Ahir vaig baixar, perquè havia anat amb una persona i vaig baixar i dic, mira, ja m'acosto camp del Barça. Comença a fer goig, eh, camp del Barça. Comença a fer... Jo ara feia uns quants mesos que havia anat i, ostres, comença... Des de fora ja comença a fer una impressió, eh? Quan estigui acabat, allò serà... Serà una... un reclam turístic de primera categoria.
1: Eh? Que t'hi posaran 100.000 persones i fotran, ja? O,
0: sí, sí.
1: O algú així?
0: Em sembla que m'estigui acabat 105.000.
1: 105.
2: 105.000 i dels 105, poder 80.000 turistes.
0: Bueno, clar. Ara el Barça ha de treure calés d'on sigui, perquè està en una situació bastant xunga, però allò serà una mina d'or, eh? I faran molts calés allà, però molts calés. Bueno, deixem el Barça, que estem molt contents pel títol d'ahir, i també estem contents per estar aquí, com cada dilluns, a l'estudi d'Ona Codinenca. Ja es va acabar la temporada, jefa? Es va ja... Ja no queda... Jo sempre, quan entro a l'estudi, veig que encara és mica clar i això, ja dic...
3: Ja s'acaba.
4: Sí, però aquesta temporada acabarem tard, perquè la jefa ha programat 5 entrevistes per aquest mes. Que poder no sap que per Sant Joan s'acaba la temporada, però...
0: Fica els cascos que...
3: Efa, repeteix, aviam. Efa,
4: dic que no sé què has fet amb la programació d'entrevistes aquest mes, que n'has programat 4 o 5...
3: Oh, no, el que toca.
4: El que toca. Bueno, doncs, oi, el 29 de juny farem programa. Tu.
3: És perquè no us queixeu.
4: Vale.
0: Ah, sí? Fins al 29?
4: Doncs
0: és que no vaig veure el missatge.
4: En principi, per Sant Joan acabem cada any. Cada any tenim la tradició d'acabar per Sant Joan. Però la
3: que
4: jefa,
3: em vaig equivocar.
4: La jefa ha dit que el 29 fem programa. Doncs aquí, tots el 29 aquí com un clau.
3: No sé, ara no me'n recordo.
0: Bueno...
3: Ah, sí, el Feliu Isard. Sí.
2: Jo us he de dir que si voleu fer programa aquest dia, l'entrevista us ho deixo.
3: No, doncs em devia equivocar, de data.
0: Bueno, cap problema. Bueno, ja veurem.
3: Bueno, no passa res,
0: no,
3: eh?
0: Vull dir... aquí, el 29 jo estaré aquí, eh?
3: No passa res, vale, aquí, perfecte.
0: Que... El Joan, si no, Joan, fas l'entrevista tu. O no, que el faria molt ben, eh?
5: Sí, també. Ja, exacte, això no ho he fet mai, el Raül, probablement. Ha vingut molt que l'entrevistem, però fent l'entrevista no...
0: Bueno, ja... Ja pensarem alguna cosa, no, jefa? Ja farem alguna cosa. I si no...
3: Sí, no, em devia equivocar, però no passa res.
0: Bueno, aviam... Volem obrir, no, 29, Pau, la ràdio es pot obrir, no?
4: Sí, es pot obrir, no passa res.
0: No hi ha problema.
3: No, tranquil, el convidat segur que no té el 29. Ho devia posar-ho jo, devia posar 29, no sé per què.
0: Ah, i ell no el té, ell no està...
3: Ell no el té. Ah.
0: Bueno, ja parlem.
3: Vale,
0: començarem el programa d'avui, l'editorial, com sempre. Joan, que d'aquests parts
5: doncs
0: avui...
5: parlarem del camí de Viladrau a Arbúcies. És un article de la revista Vèrtex, que en llegiré una part només, perquè és bastant llarguet, i només en llegiré una part.
0: Mira, fa un moment estàvem parlant de Viladrau, perquè el nostre amic l'Aleix Serrats es casa a Viladrau, el dia 22 de maig, que m'ha dit, si us plau, m'has de dir exactament la previsió del temps aquell dia. I dic, bueno, dic, ja... Ja m'ha dit, sobretot...
3: Vaya responsabilitat.
0: Diu, avisa'm...
2: Si es casa aquell dia, plogui o faci sol, es casarà igualment.
0: Bueno, m'ha dit, l'has de clavar, perquè si plou farem una cosa, i si no plou farem una altra. I dic, hosti, doncs ara m'has fotut d'anar allò que... Diu, bueno, intentaré d'allò. I es casa... Pobre preciós, eh? Mira, m'agrada molt, eh? Sí, molt bonic, eh?
5: Sí, està bé.
0: Molt bé, doncs, Pau, sisplau, la sintonia de l'editorial amb el Joan Font.

Doncs sí, diu, el camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigor per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant mil anys va unir els pobladors del nord del massís, els vells camins i a les modernes carreteres. Fins a l'època moderna, els camins entre poblacions buscaven sempre la línia més recta possible. Evitaven creuar rieres i procuraven passar per les masies on es podia demanar el pa i trago. Eren camins senzills per anar-hi a peu, per portar-hi càrrega amb matxos o inclús perquè hi passés alguna tartana. Però l'arribada dels automòbils va canviar el concepte de les distàncies. A l'inici del segle XX, els cotxes van començar a arribar als pobles del Montseny i els vells camins ja no servien per a aquestes noves màquines, que necessitaven més amplada, menys pendents, revolts més amples i ferms més planers. Un dels vells camins que va quedar marginat va ser el camí ral que durant mil anys havia unit Viladrau amb Arbúcies. A la segona dècada del segle XX es va construir la carretera GI-543 que enllaça Viladrau amb Arbúcies passant pels colls de Gomara i del Rabell i baixant pel marge esquerre de la riera d'Arbúcies fins a la població salvatana que aleshores estava en plena modernització. Aquesta carretera uneix els dos pobles en 19,2 quilòmetres en comptes del vell camí que era més recte i curt, però la carretera permetia reduir les 4 hores del camí a peu a només mitja hora amb els nous vehicles. Ben mirat, vam tenir sort que fessin la carretera per un altre lloc i que no destrossessin l'antic sender, de manera que avui en dia encara podem resseguir aquest camí mil·lenari. En aquest article explicarem l'aventura del trascat pel vell camí de Viladrau a Arbúcies. Actualment hi ha un sender de petit recorregut, el PRC-202, senyalitzat de 14,6 quilòmetres i 765 metres de desnivell negatiu que segueix part del vell camí. Resseguirem el sender del PR en alguns trams, però en d'altres abandonarem per passar per les basses fonts per un mas que va ser molt poderós en èpoques medievals i per terrenys de la vella parròquia de Santa Maria de Llors, aproximant-nos tot tant com sigui possible al camí que durant mil anys va servir per unir i relacionar viladrauencs i arbuciencs. Les característiques d'aquest del camí són de longitud 18 quilòmetres, desnivell positiu 130 metres, desnivell negatiu 750 metres i durada aproximada del recorregut unes 4 hores i 30 minuts. La dificultat i l'exigència és baixa. I, bueno, parla l'article, continua parlant de Viladrau, de Gomara i Cerdans, el Pla d'Ufol i les basses de les Eugues, el veïnat de Llors, la riera d'Arbúcies i la Corbadora. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré uns quants dites que m'han passat. I la primera diu: m'haig arribat un jardí a cada prat. Un altre que diu: la primavera de sang altera i el cafè l'accelera. I un altre que diu: una xocolata de bon matí els ànims fa sortir.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La... Perdó, digues-hi.
1: Estava buscant abans el qui havia escrit l'article i no l'he trobat, i ara sí que el veig. És un text de l'Òscar Ferrarons.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per aquesta editorial, aquest camí de Viladrau, un poble preciós, a la Pau de Montseny, molt bonic.
1: Sí, sí, és una zona molt ferma i des d'aquí es veu les Agudes de la forma més empinada que hi ha, amb els castellets allà que queden de front.
0: Moltíssimes gràcies. La setmana vinent, una nova editorial. I passem a la colla del dimecres. Pep Sanz, com estàs?
2: Molt bé.
0: Fiquem la sintonia i ens dius on tenim avui. Si us plau, la sintonia.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Doncs avui ens mourem pel massís de Cadiretes, per el Puig de les Cols i la Roca de Verdera, una circular pels voltants de Sant Feliu de Guíxols. Sortim del Pla de Pedralta, on hem deixat els cotxes en una zona molt bonica, amb pins pinyers, pinastres i soreres. Passem l'ermita de Pedralta i ens dirigim cap al cim del Mirador. Un cop allà, ja tenim les primeres visuals sobre la costa de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Del massís de les Gavarres, amb Santa Cristina d'Aro, sota nostra, i de les planes gironines i salvatanes. Després de romandre vora l'ermita i de gaudir de la singularitat del bloc de Pedralta, abans, amb la pedra cavallera basculant, marxem sense perdre alçada en direcció sud-oest cap al Puig de les Cols. Abans, però, pujarem i baixarem per corriols costeruts, envoltats d'alzines petites, amb l'escorça cremada pel foc. Els brucs arboris, els cirerers d'Arbós i el cadec són els arbustos dominants que ens van barrant el camí als corriols més estrets. Anem seguint amb les marques del GR 92, que deixem al cap d'uns 600 metres, i agafem un corriol a mà esquerra que ens indica la drecera per pujar a Roca Verdera. Al mateix peu de Roca Verdera veiem que es tracta d'un gran bloc de pedra granític amb similitud amb la Pedralta. Després de contemplar aquesta curiosa roca, tornem al camí i acabem de pujar al cim del Puig de les Cols de 416 metres. El camí de pujada al cim és bonica i divertida. Cal ajudar-se de les mans per superar alguns graons de pedra. Un cop a dalt, les vistes són de 360 graus espectaculars. Les serralades prelitorals del Montseny i les Guilleries, el sistema transversal amb el Coll Sacabra i les serres de Finestres i Roca Corba. El Montnegre, les Gavarres, el Pirineu Oriental amb el Canigó, com a símbol destacat. Tot plegat, una lliçó de geografia a l'aire lliure. Cara avall, per un fort pendent, entre blocs anem trobant punts de color blau i fites de terme. Cal parar atenció per no perdre la traça i per on no ens apagar. Arribem al coll de l'Escorpí, on val la pena acostar-se al menhir del terme gros. Seguint recte, lleuger descens, passem pel costat de la creu d'en Barraquer. Ara anem baixant, sempre encarant-nos a l'aflorament de roques molt interessants. La pista que ara agafem, ja tornem a veure la imatge de la Pedralta i pujant i baixant tornem a trobar la petita plana de pins on tenim el cotxe. Ha sigut un recorregut de 6 km 500 metres amb un temps efectiu de 2 hores 19 minuts i un temps total de 4 hores i 35 minuts i un ascens acumulat de 388 metres. Jo aquesta zona he de dir que l'he feta, aquest cim no, però aquesta zona de les Gavarres és molt, molt maca.
1: I per aquí a la vora hi ha una zona que hi ha una mica de via ferrada, diguéssim, no?
2: Sí, la via ferrada és més és la costa, Sant Feliu de Guíxols, que és l'única via ferrada que hi ha.
1: No, però no parlo de aquella que està sobre el mar, sinó d'una, per aquesta zona, més o menys.
2: Aquesta la desconec, no l'he feta.
1: Sí, no, que no és gaire complicada, però t'has d'agafar amb alguns ferrots i tal.
2: No? Molt bé.
0: Jo no he anat.
2: Doncs recomanem aquesta excursió, per qui vulgui, i per les vistes que et dona, perquè realment des d'allà ja veus el Canigó, que sembla que el tinguis a tocar.
0: Sí, quilòmetres, és curta. És curta.
2: Sí, és curta.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Pep. La setmana vinent una nova excursió. I posem sintonia i de seguida ens parlarà el press.

0: I ara ja passem a la secció del Cine Solsonista. Quines activitats tenim aquest darrers dies d'aquest mes de maig? Sí. Bueno, aquesta segona quinzena del mes de maig. Què tenim?
1: Està bastant plena. Ja hem començat el mes el divendres amb un audiovisual que va venir en Jordi Camins, que ja és conegut d'aquí del centre, que ens va parlar de les glaceres, diu, del gel món, on i fins quan, perquè ja no queda res. Ens va fer unes fotos que, bueno, allò és desarmant.
0: Com va anar? Què va dir?
1: Bueno, va dir que s'està tot fonent i que no queda res, perquè va comparar unes fotos de potser de 10 anys enrere, vist els que hi ha ara, i és que no queda res. Ho vam veure, oi, Joan?
0: Però va ser el Pirineu o va ser...
1: No, sí.
2: El que va, una mica la conclusió que va sortir és que el Pirineu i els Alps, i fins i tot l'Himàlaia, ho tenen no massa bé. L'Himàlaia potser no tant, el que passa que l'Himàlaia preocupa pel fet de que tots els entorns de l'Himàlaia, cap a l'Índia i el Pakistan i tot això, viuen molt de regar amb l'aigua que baixa dels rius que venen de l'Himàlaia. Clar, si les geleres van desapareixent, l'aigua aquesta minvarà i, per tant, d'aquí una colla d'anys pot la cosa ser fotuda de cara a l'agricultura de tots aquells països. No? I després va donar una cosa no tan negativa en quant al gel de l'Antàrtida, que diu que, bueno, hi ha llocs que sí que disminueix, però que d'altres es manté força bé i que sembla ser que a l'Antàrtida doncs, li costarà més de... I, en canvi, al Pol Nord, doncs, la banquisa que hi ha, doncs, la cosa està...
0: També està tan perill.
2: Està fotuda, i vull dir que d'aquí uns anys es navegarà per allà tranquil·lament, no? I la part de Groenlàndia, doncs, bueno, també disminuirà, bastant.
0: Tu li vas preguntar aquella pregunta?
2: Sí, va parlar de... Jo li vaig preguntar, per el que vam parlar aquí quan el vam entrevistar, que va comentar que hi havia un parell de llacs que no eren d'origen de glacera, sinó que eren naturals, i no va donar els noms dels llacs, però va dir que hi ha unes zones a l'Aragó que són d'origen volcànic, i llavors que hi ha algun llac que són...
3: En Aiet, no? Deu ser.
1: En Aiet, sí, molt bé. Que no se'n recordava del nom, diu, ostres, aquest, com es diu?
3: El Midi d'Ossó, aquell que...
1: Sí, Midi d'Ossó, sí, doncs aquell.
2: Doncs va dir això, que hi ha un parell de llacs que no són d'origen de glaceres.
1: Doncs bé, continuant l'assumpte, el dissabte es va anar a Montserrat a peu, hi havia només 10 participants, però bueno, com que és d'aquella manera que tot s'ha de dur i no hi ha cap avituller de res i t'has d'espavilar la vida com sempre, doncs bueno, la gent sembla que no d'allòs, però bueno, si un vol ser, són els durs que d'allò que hi van.
0: Hi ha aigua,
1: Hi ha aigua, aigua pujant de Monistrol a dalt de Montserrat, aigua d'Ojo, sí, va ser algo excepcional. De vores hi ha la nostra coral el dia 16 i 17, que fan una cantada perquè es veu que hi ha la inauguració de l'il·luminació del campanar el dia 16 i el dia 17 hi ha la Fira del Rellotge. Així és important la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu perquè hi ha un Museu del Rellotge de Catalunya.
0: Fa 30 anys és aquest any. És el 30
1: anys. Sí, senyor, sí. De vores, el dia 19 hi ha la marxa infantil de regularitat de l'escola, que això ja només intervenen, aquest cop serà el FEDAC, que és el centre organitzarà amb ells. I ja passem al dia 24, que els de l'Oncodines fan xifra final Oncodines Trail. L'últim desvetllarà a veure aquesta vegada fins a quina quantitat s'ha recollit. És una petita sortida de 6 quilòmetres, diu, es desvetllarà la xifra al final. Serà obligatori els que venen dur la samarreta de l'Oncodines i arribant es veu que cada portador portarà una part d'aquest donatiu i suposo que llavors s'ajuntarà i diran o què tal, saps?
0: És dissabte o diumenge?
1: És el dia 24, que és diumenge.
0: Diumenge. Molt bé.
1: I per acabar el mes, el dia 30 es fa el camí de ronda que es va de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I de moment, Pep, això és el que hi ha programat.
0: Perfecte, que cada setmana fets destacables sí, aquest, la Fira de Llotja. Sí, Fira de Llotja. M'han dit que el campanar ha quedat molt guapo,
1: sí,
0: eh?
1: Diu que sí.
0: Diu que
1: sí.
0: Una persona que estava ja a les obres diu que s'hi ha anat, que ha quedat molt bé, eh? Ha quedat molt bé. No sé. I anirem.
3: Sí, jo ho he vist. I aquest dia ho inauguren, diguéssim.
1: Expliqueu-me.
0: Sí. Crec que sí.
3: El campanar,
1: sí.
3: Eh?
1: Diuen que sí.
2: Es pot visitar qualsevol dia, qualsevol
1: no,
2: hora?
1: No, com... hi haurà una visita guiada, no sé com ho... Això, aquests dos de la fira ja...
4: Sí, ja podrà visitar fins on hi ha les campanes. Val. O sigui, no podràs pujar a dalt. Al balcó.
3: Val.
1: Ah, no.
3: Val, ja estarem al cas, doncs.
0: Però això a la Fira de Llotja o sempre?
4: Això sempre amb dates.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs, dit això, la programació del centre, moltes gràcies, Josep, la setmana venent i tornem. I posem ja la sintonia de l'entrevista i de seguida tornarem a escoltar a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui també ens fa il·lusió perquè tenim el convidat aquí amb nosaltres i això doncs, no és habitual i per tant, això ho agraïm molt, encara que sempre ens fa il·lusió que els tinguem tant si és per telèfon com si és presencial. Avui ens acompanya Miquel Àngel Ramos i ja l'hem tingut altres vegades aquí al programa.
1: Sí, ja sóc una mica assidu tant a la ràdio com al centre excursionista, també.
0: Bona nit, Miquel Àngel.
1: Bona nit a tothom, a vosaltres.
0: Has vingut per diversos motius. Recordo una, em sembla que l'anterior va ser del Camí Ignasià, pot ser?
1: Sí, vaig acabar traient un llibre, bueno, una guia, sí. Després va sortir en castellà i en anglès, doncs vaig parlar de, bueno, del Camí Ignasià i de la guia. Concretament.
0: I avui doncs, parlarem una mica d'aquestes últimes travesses que has fet i que tens pendent i també d'un llibre que estàs a punt de treure.
1: Sí.
0: Que és de la ruta del Cap de Creus fins a Finisterre fent el GR11 i el Camí de Santiago.
1: Sí, després vaig allargar fins a Oporto. Vaig acabar fent la travessa de 2.000 quilòmetres caminant.
0: Déu-n'hi-do, tot això caminant.
1: Sí, fa 15 anys farà ara. Sí, sí, llavors, sí. Una mica és del el llibre bueno, això, d'aquesta experiència. La vaig guardar, bueno, vaig anotar el diari, durant la pandèmia vaig passar tot a ordinador i s'ha anat coent i amb l'editor amb el que vaig treure el llibre del Camí Ignasià i després vaig treure un altre llibre d'una travessa que vaig fer de tota la península en bicicleta, doncs em va dir, home, si vols continuar publicant alguna cosa, ja ho tinc i estic pendent de retocs i tal, i a veure si per Nadal ja ho tenim.
0: Molt bé. M'agradaria parlar primer d'aquestes últimes travesses que has fet, perquè sobretot has fet molt la bicicleta de
1: sí,
0: gravel.
1: En gravel, sí.
0: En gravel, que per si algú no ho sap, què és exactament això?
1: A veure, el gravel és com tot, al final, el mercat el que vol és que la gent compri, gasti i canvi del que tingui encara que li funcioni. Doncs, bueno, però en funció, el gravel, la història del gravel va ser en les bicicletes que van sortir a la zona d'Holanda, que tot era molt planer. Doncs són bicicletes com de carretera, però tenen l'ample de la roda més àmplia. I el dibuix de la roda doncs, és per anar per camins. És una mica les primeres BTTs que van sortir. Sí. És una mica aquest estil de bicicleta. No tenen suspensió normalment. I serveixen, doncs... Jo la tinc per fer grans rutes, però sempre per pistes que estiguin mitjanament bé, perquè no són per trialeres i tal.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes que et proposes, abans te la... No totes estan marcades, allò acabes fent tu amb un recorregut que vegis que pots anar amb aquesta bicicleta? O...
1: Bueno, a vegades una mica és... Veus articles, hi ha alguna una web com és conalforjas.com que parla molt, escriu molta gent i està molt bé perquè surten diferents articles de rutes en bici, en gravel, en BTT, rutes d'un dia, de diferents dies, i d'allà vas agafant idees, i a vegades, potser com ara Setmana Santa, que és una petita ruta que vaig estar per la zona del Quijote, Ciudad Real, entre les províncies de Toledo i Ciudad Real, i una mica ho fas pues, des de casa, mires, puc anar per aquí, puc anar per allà, no tinc moltes aplicacions, tiro amb el Google Maps, que t'indica recorreguts en bici, llavors vaig adaptant una mica conforme a la marxa.
0: Molt bé.
1: I les planifico una mica així.
0: I aquesta ruta que comentaves del Quijote, per què vas decidir fer-la? I...
1: Doncs simplement és això, sabia que hi havia una sèrie de recorreguts per aquella zona, no la coneixia, la vaig provar de fer fa 2 anys, però va venir molt mal temps, va ser una Setmana Santa que venia molt mal temps, pluja, vent, neu, i no vaig ni començar-la. I aquesta vaig dir, doncs crec que és bona època, va sortir bastant bé, va ser molt interessant.
0: Què és el que et va agradar més, o què et va sorprendre d'aquesta travessa?
1: Doncs sobretot la riquesa de monuments, de riquesa natural, perquè vaig creuar la zona de les lagunes de Ruidera, que són neix el Guadiana, que posteriorment torna a aparèixer el que són els ojos del Guadiana, i després vaig passar pel Parc Nacional de Tables de Daimiel, amb tot el que comporta de fauna. I després també doncs, de molts castells, sobretot els molinos, de Viento a Consuegra i en torres de Campos de Criptana, que són les típiques que surten a les fotos, però, bueno, doncs vaig estar allà i no ho coneixia, simplement. Per
0: I
1: això m'agrada.
0: Vas notar que fos una zona molt trepitjada o... Massificada, potser no.
1: No, massificada no, només als pobles, però la resta és bastant... Hi havia dies, algun dia dels dies que vaig fer de ruta, que no em vaig trobar... Entre pobles no trobaves ningú. Mm-hmm. Tot és molt rural, són pistes, és una zona molt planera, mm-hmm. però tens llocs bastant... A mi em va agradar, no coneixia la zona aquesta i em va agradar.
0: Has dit que va ser de 5 dies, aquesta?
1: Sí, aquesta va ser de 5 dies, curteta.
0: Més o menys, acostumes a fer les travesses, les etapes dels mateixos quilòmetres, o depèn?
1: Depèn de la logística. Jo tampoc soc, no considero ni no molt aventurer, perquè normalment amb la bici sempre surto per la península.
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Sí, però bueno, és que sempre he pensat que a la península tenim una sort de tenir una biodiversitat, una varietat impressionant, i no m'he mogut molt amb la bicicleta fora de la península. Mm-hmm. Llavors, m'agrada per això, que llavors, pots gaudir de tot, i també amb el que em condiciona una mica és la logística, on quedar-me a dormir o com fer-ho.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes amb la bicicleta, entenc que la bici la portes amb una estructura per portar-hi...
1: Sí, la paella i porto les alforges.
0: I com t'organitzes aquestes etapes? Com, on dorms?
1: Bueno, normalment tiro una miqueta, busco hostals, albergs, depèn de la ruta, i porto l'indispensable, les alforges, però bueno, clar, al final pots estar tots els dies... Normalment les travesses a l'hivern, algunes en faig, però bueno, pots portar, però tampoc portes molta roba. Vas aprofitant.
2: Tenda no en portes?
1: No, encara sóc... En tinc una tenda petita, però sóc una mica còmode, no, això. Però amb la bici no. Quan vaig de rutes i això, sí, de caminar, sí que tiro més de tenda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara, per Setmana Santa, vas fer aquesta del Quijote, i a l'estiu vols fer des de Tarragona...
1: Sí, de Tarragona a Fisterra vull fer.
0: A Fisterra, passant... Bueno, anant a buscar, abans has comentat, cap a Pamplona i buscar el camí francès.
1: Sí, el camí francès. A veure, al final el camí de Sant Jaume surt de casa teva. No? Mm-hmm. Jo baixo a Tarragona perquè meus pares viuen allà, jo sóc de Tarragona, i vull sortir des d'allà i vull enganxar amb el camí català, empalmar cap a la zona de Montblanc, Balaguer, Binèfar, Monzón, passar Huesca, Riglos, i d'allà a Puente la Reina i agafes el camí francès, sí, que és el típic que comença a Sant Jean-Pierre-de-Port i va fins a Santiago, i allargar-ho fins a Fisterra.
0: I per què aquesta part? L'has fet 50 vegades, potser, ja? Aquesta?
1: No, normalment he fet moltes vegades, amb el tema del Camí Ignasi, he fet la part de Monegros, uh-huh, cap a Saragossa, per pujar cap a... En un sentit o en l'altre, he anat per la part de Monegros. Sí. El que passa és que aquesta vegada no volia passar per allà i volia, és el que dic, creuar cap a direcció, cap a Osca, i baixar cap a Puente la Reina de Pamplona, que uh-huh, aquella zona no la conec. I després empalmo el camí de Sant Jaume una miqueta, com que estic amb el que hem comentat del llibre, sí, estic acabant de retocar, doncs, tornar a passar, encara que sigui amb la bicicleta, no caminant, per llocs on vaig creuar fa 15 anys.
0: De fer una mica de repassada.
1: I fer una mica, bueno, repassada i, bueno, doncs, recordar una mica i potser millorar algunes cosetes.
3: I sol, tot això?
1: Sí.
3: Sol?
1: Sí. És... Parlava amb un company de l'institut que al final depèn... Aquestes travesses està bé fer amb gent, però t'has d'adaptar, perquè mai trobar amb algú que porti el mateix ritme és... Yeah. A mi és una mica complicat. Llavors dius, bueno, pues si vas amb algú, si va més fort, o ell s'adapta o t'adaptes... Bueno, és una miqueta. Si vas sol, doncs no depens de ningú. I...
0: Pots parar on vulguis, no?
1: Com vulguis, el ritme que vulguis, sí. I, bueno, no m'agafa de nou, d'anar sol.
0: Perquè si ara fas de Tarragona a Fisterra, potser, i vols repassar una mica això del llibre, potser acabes a Porto, una mica.
1: No, la idea no. La idea... Tinc altres plans per després, i la idea, bueno, és fer aquesta travessa. El tema és que tornar a la tornada, no sé, encara, no sé com tornaré. Mm-hmm. Però, bueno, d'alguna manera. Pedalant no tornaré, però no, ja intentaré buscar d'alguna manera transport.
0: I ara comentaves, ho fas en solitari, al final és una cosa que t'adaptes, i perquè és més fàcil per compaginar, per el tema de logística, pel tema de ritmes, pel tema de moltes coses, potser si estàs acostumat a fer-ho sol, però en quin moment comences o decideixes fer aquesta travessa sol i comences a agafar una mica el gust d'anar-hi sol?
1: Doncs concretament va ser amb aquesta travessa, això fa 15 anys que em va agafar, doncs vaig marxar sol, que al final sol sempre trobaves algú, sobretot al camí de Sant Jaume, acabes, vas conèixer gent, vas fer alguna amistat. Però va ser llavors aquella travessa, clar, van ser 3 mesos i mig, és la travessa més llarga que he fet, en solitari, bueno, caminant. I a partir de llavors, doncs, això va ser el 2012, el 15 vaig fer de Tarifa a Gijón caminant, el 16 vaig fer el Gerrevín de Còrsega caminant també, i de mica en mica vaig, sobretot quan vaig fer la travessa de la Ruta a la Plata, de Tarifa a Gijón, vaig veure que eren pistes molt llargues, molts quilòmetres, llavors veia la gent en bicicleta i deia, ostres, jo com a molt faré 30 quilòmetres i una en bici pot fer 90.
0: Sí, sí.
1: I des de llavors vaig començar i a partir bueno, doncs de l'any 2020, del 19 amb el Camí Ignasià, després de fer-lo caminant el 2018, el 20, 21 i 22 l'he fet en bicicleta, també en sentit contrari, i a part de totes les travesses que he fet. Li he trobat una forma a la bicicleta, doncs un altre ritme, però pots avançar més quilòmetres que caminant,
0: sí.
1: I, però clar, has de tenir el terreny que puguis pedalar.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I el bueno, al final és el que dius, eh? Et permet planificar-te rutes més llargues amb el mateix temps, no? Fer-ho peu, al final necessites molts més dies per fer el mateix recorregut.
1: Quan vaig creuar el 23 vaig creuar la península de Cap de Creus fins a Cabo San Vicente, bueno, vaig com una diagonal. Recordo el tram que vaig anar quan vaig arribar a Càceres, vaig baixar fins a Zafra, i allò és comú amb la Ruta a la Plata, que el 2015 la vaig fer caminant. Clar, vaig estar gairebé 5 etapes d'anar de Zafra a Càceres, i en bici eren 2 dies. Llavors la proporció, clar, notes... Ah, bueno, és més descansat, bueno, depèn... Sí que a l'estiu, clar, has de matinar, però és un ritme diferent. La bici m'agrada bastant.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I clar, ara et faré una pregunta que potser és difícil de contestar, però totes aquestes travesses que has anat fent al llarg dels anys de la península Ibèrica, els Pirineus, recordes alguns llocs que diguis, ostres, és que aquí això era completament desconegut i aquí tornaria perquè... o recomano a qualsevol persona que hi vagi perquè a mi em va sorprendre i no ho coneixia.
1: A mi, per exemple, de la península, però, per exemple, quan vaig estar a Còrsega... les travesses que he fet...
0: Còrsega.
1: A Còrsega, per exemple, em quedo amb el GR20, és impressionant. O sigui, en una illa tan petita tens muntanyes de 2.700 metres, vaig fer la travessa i és impressionant. O sigui, també quan la vaig fer tampoc estava tan de moda, tan massificada, i encara vaig anar... Bueno, no reservava els refugis, anava i trobava lloc. Ara... sé que és més, com tot s'ha massificat bastant i s'ha ficat de moda. Això ho recomanaria. Després, quan he estat les travesses a Canàries, també he fet, doncs, vaig fer la Gomera, vaig fer la Palma, caminant. És impressionant, clar, un altre ecosistema, altra vegetació, és diferent i ho tens aquí. I de la part dels Pirineus, quan vaig fer tot el GR, hi ha llocs, per exemple, que ja les coneixia, però no ho havia fet, per exemple, la pujada em quedo amb la pujada des de Pineta al balcó de Pineta, per creuar Goriz, l'etapa aquella, impressionant. Molt dura, però impressionant. I després ja, bueno, tota la part del País Basc, bueno, tot. Però d'aquella etapa és la que me'n recordo més.
0: Jo aquest estiu he fet el GR11, jo.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, déu-n'hi-do. En quin sentit? De Cap de Creus a...
0: De Caudíger cap aquí.
1: Al revés.
0: I aquesta etapa...
1: Uf, té baixada.
0: Baixada.
1: Que dura. Molt dura, eh?
0: Va ser dur. Bueno... Clar, com que anava mica en mica i jo vaig dormir a Fuentblanca, a sota...
1: Ah, vaig baixar a Fuentblanca. Jo vaig creuar per dalt, no vaig baixar a Fuentblanca.
0: Sí, perquè venia de Bujaruelo i vaig passar per la bretxa.
1: Ah, vas fer per dalt la travessa. Ostres, que guapo.
0: Sí, també va ser molt xulo. I després, quan vaig passar a Goritz, que vaig dinar, tenia dues opcions, no? Passar per dalt, però allò volia dir que havia de baixar, a més, tot el dia fins a baix a Pineta... I ja vaig dir, mira, sembla que millor és baixar a Fuentblanca, que també déu-n'hi-do la baixada, no?
1: Home, sí, és déu-n'hi-do.
0: Però la veritat és que em va aquesta part, per mi, és de la més espectacular dels Pirineus, tot i que aquí també a Catalunya també tenim coses molt maques.
1: Sí, sí, clar.
0: I em va agradar molt. I coincideixo amb tu.
1: Ja, és això.
0: Més aquella zona, vaig veure de la part de la Fuentblanca fins a...
1: Edelweiss.
0: A Goris hi havia la...
1: Edelweiss. És que fa molts anys vaig estar... Van pujar el Perdido des de Sant Urbet, des de tot el Canyon d'Enyisclo, vam fer des de baix fins dalt 2 dies amb un company. i està tot ple de del sí. baix allà, en aquells prats, és impressionant.
0: Sí, perquè a més he estat vegades... Ah, perdoneu, que ens hem marxat. I he estat vegades per allà i no l'havia vista mai, i quan vaig passar per allà i la veig, dic, ostres, pensava, hòstia, sembla una flor, dic, per fi la trobo, i després començo a mirar i...
1: Està ple,
0: ple de
1: i si aquesta. Estàs a Suïssa i això n'hi ha molt. El tema és, de la del Baix és molt bonica, però el fet és, com que només neix en terreny calcari, el Pirineu és granític, la majoria menys a la zona d'Ordessa, el Turbón i el Cotiella, que són calcaris, és on apareix.
0: Clar.
1: La del Baix, a la resta del Pirineu no n'hi ha, per això és tan, tan rara.
0: Sí, sí, sí.
1: Per altres llocs és més comuna.
0: I tant, no? em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí.
0: Bé, i a part per exemple, aquesta travessa del Pirineu i empalmant-la amb el Camí de Santiago, aquesta, com te la vas planejar al principi?
1: Doncs va ser...
0: Tenies pensat fer tot això o va ser sobre la marxa?
1: Va ser la situació que em vaig trobar, vaig dir, disposo de temps, i vaig dir, podria fer el GR11, era la meva idea. Uh-huh. Però vaig dir, i per què no empalmo després amb el Camí de Sant Jaume? I a mig camí vaig... O sigui, ja quan vaig fer el GR11 i estava allà a la zona de passat Burgos cap a León, vaig dir, ostres, vaig bé de calendari, per què no baixo a Lisboa? Uh-huh. No vaig arribar a Lisboa, perquè, clar, vaig començar el 3 de setembre a la travessa i vaig acabar el 16 de desembre a Oporto. Però la idea és això, arribar a Fisterra. La meva idea al final era arribar a Fisterra, però vaig anar empalmant fins baix a Oporto, on vaig quedar.
0: Carai.
1: Sí, sí, va ser una experiència interessant.
0: I en el cas del GR, vas fer fins al Cabo d'Iguer o quan arribes a... No. No sé si és a Elizondo, que ja agafes... Pots,
1: va ser a Burguete, que és el següent poble després de Roncesvalles.
0: Ara m'he equivocat.
1: Vaig passar, els vaig travessar i vaig continuar a acabar el GR11. Perquè, bueno, era fer el GR11 i de pas... I quan vaig arribar... a Irún, bueno, on arribi, uh-huh. vaig dir, i ara com empalmaré? I allò que vas parlant, doncs hi ha un camí, el Camino Interior Vasco, que passa per Cegama, l'Aizcorri, el túnel de Sant Adrián, la llanura a la Besa, Aro, i empalma a Santo Domingo de la Calzada.
0: Okay.
1: Llavors, ostres, existeix, no? No n'hi havia... Quan ho vaig fer el 2012 no hi havia... El WhatsApp existia, però jo no en tenia. I anava amb SMS, ni Google Maps, ni històries. Llavors era tota la informació que anava recollint. Per sort tinc orientació, però anaves empalmant així les coses i van a sortir molt bé.
0: I duies algun mapa físic? O...
1: El GR11 portava els de l'editorial Prames, 40.000 em sembla que eren, uh-huh. i anàvem allò, a part de les marques que estaven mig marcades. I després això, el Camí Interior Basco, el Camí de Sant Jaume, ja no té pèrdua. I després de Fisterra a baix vaig anar empalmant trossos de carretera perquè no està del tot marcat... Vaig arribar a Padrón i vaig baixar el Camino Interior Portuguès, però em vaig desviar cap a la costa, a Vigo, a Guarda. Vaig creuar amb un ferris cap a Portugal, a Caminha, i d'allà tota la costa es posen de Vila do Conde i fins a Oporto.
0: Clar, el Camí de Santiago Portuguès ja està més marcat, potser quan el vas fer tu no...
1: I a més anava al revés. I perquè sortint de... Clar, baixava cap al sud, no trobes les marques. Les havies d'anar a buscar enrere.
0: Estan al revés.
1: Clar, perquè totes les fletxes dels camins de Sant Jaume són les marques grogues,
0: sí, sí, sí.
1: Direcció a Santiago. I jo anava en sentit contrari, llavors anava una mica amb intuïció. Recordo que portava un mapa de carreteres de 200.000, d'escala super poc detallada, i anava tirant d'allà.
0: És curiós perquè tampoc... Bueno, o sigui, no estem parlant de fa 20 anys, tampoc.
1: No, bueno. No, el 12 farà 15,
0: temps,
1: eh? Farà 15, que l'any que ve.
0: Passa molt ràpid el temps, oi?
1: Sí.
0: Bueno, però vull dir...
1: Sí, sí, bueno.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I llavors, en aquell moment, potser el Pirineu, perquè ara està bastant massificat la cosa, que ja, si vols fer refugis, has de reservar amb antelació, en aquell moment podies trobar lloc en refugis ja guardats?
1: Jo els refugis... També és cert que vaig marxar al setembre, vaig fer tota la tardor, no era l'època grossa... I vaig dormir en refugis lliures, vaig fer alguna variant, com per exemple la zona del... Vaig pujar al Mulleres, vaig estar allà, no vaig seguir per Angliós, o sigui, vaig estar allà, hi havia el refugi de Llauna, el de refugi de Ballau, refugis lliures, però també vaig dormir en algun refugi guardat com el de Respumoso, en pobles,
0: el
1: de Respumoso també. Bueno, però és això que... L'època és que no hi hagués molta gent.
0: Hi havia gent allà, Nayet? Com vas passar?
1: A Nayet plovia. El dia que vaig creuar vaig dormir a Sallent I de Sallent, l'etapa era de Sallent fins a Can d'Anxú, que creues els lagos de Anallet i baixes cap a l'altra banda, cap a Aguastuertas.
0: Aguastuertas és després.
1: No, és després l'Ibon de Celestanes, d'Estanes, després de l'Ibon d'Estanes.
0: Sí.
1: Però aquell dia va ploure una mica.
0: Canal Fonda, passes.
1: Canal Roya.
0: Canal Roya, això. Ostres, tu, quina barreja.
1: I...
0: El Canal Fonda és el Poset, em sembla.
1: Poca gent vaig trobar allà. Més que res perquè això era ja octubre.
0: Ja.
1: Quan vaig creuar passat el pont del Pilar, doncs ja era octubre. I,
0: sí.
1: I va estar fent el temps així, xip, xip.
0: Sí, sí, jo quan vaig passar per allà estava, bueno, ple de tendes.
1: De gent, no?
0: Sí, sí. Em sembla que un o dos dies després va sortir per les notícies i tot que havien multat no sé quanta gent. Perquè...
1: Anallet, no?
0: Anallet,
1: va ser?
0: I jo acabava de passar per allà. Però jo havia dormit just a sota el Canal Roya, que hi havia com un refugi lliure. Vaig dormir fora perquè a dins hi havia vaques. I vaig dir, bueno, doncs intento posar la tenda així com pugui i així em llevo i ja passo per l'Anallet. I ja estava ple de tendes.
1: Ha arribat a una massificació als estius, sobretot. Però també és cert que la gent va tothom als 3.000, als llocs on va tothom, i a vegades pots trobar llocs que no hi ha ningú. Sí.
3: Però Pirineu, que hi hagi això a l'estiu, ja fa anys, eh? Ja fa...
0: Sí, bueno, viu, eh? Clar, i també, al final, les xarxes socials també fan molt mal.
1: Sobretot les xarxes fan bé i mal.
0: Sí.
1: Sí, és, perquè pots descobrir llocs que no hi van, surten a algun lloc i ja està tothom a aquell lloc.
0: Sí. És el bo i el dolent de les xarxes, en aquest cas.
1: Correcte, sí, sí.
0: Què més? Ara m'he dit... Tu volies preguntar alguna cosa?
3: No,
0: eh? Què t'anava a dir? Sobre, ja per acabar el tema aquest de la ruta que estàs preparant, el llibre del Pirineu i el Camí de Santiago, en aquell moment, fa 15 anys, o farà 15 anys, ja has comentat que anaves amb mapa del... No l'Alpina?
1: De la Prames, era.
0: La Prames,
1: sí.
0: I una mica guiant-te per intuïció i per preguntar a la gent, però va ser fàcil guiar-te de tot això, eh?
1: Sempre he tingut, jo personalment, he tingut facilitat d'orientar-me. Llavors, també era cert que el Pirineu no era la primera vegada que estava. Havia fet ja... Clar, això va ser el 2012. El 2007 vaig acabar tots els 3.000. Si fas tants pics, en el fons coneixes les valls, t'hi saps moure, havia fet rutes de diferents dies, llavors era terreny conegut bon tros. La part que menys coneixia era la primera part de Cap de Creus fins a Vallter i la següent part era la part després de Can d'Anxú cap a la banda del al Pirineu Navarro. Era el que menys coneixia, la part més central doncs la coneixia bastant.
0: I no sé si tot va passar també, almenys aquesta part més de Vallter cap aquí, hi havia zones que...
1: Va ser molt seca, va ser de les zones menys per mi menys... També era a principis de setembre, feia molta calor, poca aigua segons quin lloc, tramuntana, vaig pillar els 3-4 primers dies fins passada la Jonquera. A més, aquell estiu, el 2012, va haver-hi l'incendi de la Jonquera, que es va cremar tot allò. Això va ser el juliol i jo vaig passar el setembre, llavors estava tot recremat.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Va ser una mica, bueno, molt sec, molta tramuntana, llavors. La menys agraïda, però bueno, la que ja va ser creuar a Setcases, Núria, el Puigmal, vaig pujar també, vaig fer algunes petites variants de lo que era el GR, i bé.
0: Molt bé. I res, de totes aquestes rutes que tens, que has fet i que has de fer, tu tens un canal
1: de YouTube
0: on vas penjant.
1: Tot penjo molta cosa, sí. Molta cosa, sobretot, últimament, d'escalada. A Montserrat, sobretot. Perquè, bueno, visc a Manresa, ho tinc al costat. I penjo molta cosa, però també tinc de rutes en bici, de caminates. Bueno, des que vaig començar a editar vídeos al 2018, a 18-19, pues vaig totes les travesses, rutes que crec que poden ser d'interès, doncs les penjo allà, les intento fer una mica didàctiques.
0: És una manera, no?, que la gent també pugui veure i apuntar-s'hi, no?
1: Sí que em trobo, sobretot, perquè bueno, això dels algoritmes, el que li surt a la gent, sobretot me trobo molta gent, com que tinc molts vídeos de Montserrat d'escalada, doncs molta gent busca, no sé, via tal, i apareix al canal, no? I és cert que m'he trobat aquest diumenge, vaig estar escalant a Montserrat i em van saludar dos o tres persones. Tu ets el Miquel Àngel, dic, sí, coneixes del canal, sí. I tothom coincideix, la majoria de gent diu, ostres, tens un canal perquè expliques com aproximar la via, com és la via, intento fer una miqueta amb això. I dic, bueno, pues, m'agrada una mica que sigui didàctic.
0: Clar, al final, bueno, molta gent també entra als canals per aprendre i per...
1: Sí, sí, doncs és una mica la intenció, a part dels d'altres vídeos que tinc de muntanya, de bicicleta, també tinc la part del canal, també tinc una miqueta, com que sóc profe, doncs també tinc alguns tutorials de matemàtiques que faig, o enigmes matemàtics, sí que ho tinc una miqueta més deixat de mà, aquesta part, però també hi ha contingut d'aquest tipus.
0: Molt bé. Com es diu el teu canal?
1: El canal és el meu nom, Miquel Àngel Ramos Pinto. Miquel Àngel Ramos Pinto. És molt fàcil de trobar-ho.
0: Doncs si algú té interès per veure... el seu canal i descobrir Montserrat i les rutes en bicicleta.
1: Bicicleta, caminant i d'això, cap problema, allà està tot.
0: Molt bé.
2: Les poses a Wikiloc o a algun altre lloc?
1: No les poso enlloc. No tinc, ja dic, només tinc el YouTube, no tinc aplicacions de res, ni Strava, ni Wikiloc, ni... No porto, a la bici no porto ni compte quilòmetres. Bueno, és el concepte aquest una mica, doncs faig ruta, camino, viatjo i no miro ni el temps ni... És una mica el concepte que intento...
2: No, però i tampoc utilitzes el Wikiloc per
1: el
2: seguir...
1: Wikiloc, a veure, el Wikiloc l'utilitzo, això ho vaig descobrir, hi ha una aplicació que és de l'IGN, Instituto Geográfico Nacional, que els tracks del Wikiloc te'ls descarregues i te'ls obre allà. I no gasta tanta bateria com el Wikiloc i estan bastant... Bueno, és molt detallat. I quan, segons quines rutes, tant de caminar com en bici, doncs ho descarregues el track del Wikiloc i t'apareix a l'IGN, que està molt bé, també.
0: Molt bé. I ja per anar acabant, sí. Ara ens has comentat aquesta propera ruta que tens a l'estiu. I tens en ment alguna d'aquestes que encara no hagis pogut fer, però algun dia la vulguis fer?
1: Tinc una que potser havia de caure potser aquest estiu, però al final ha canviat això. Hi ha una que em van comentar, que és el riu Drova. Això ja és fora de... Això és comença a Àustria, passa per Itàlia i creua Eslovènia tot. I va seguint, doncs, és una d'aquestes rutes dels grans rius d'Europa. A més, tot bastant planet, tot superindicat. I aquesta me la va comentar un company, l'estiu passat va estar amb la família per Eslovènia, i tenia pendent això, però em va... Bueno, el juliol vaig dir, pues faig aquesta travessa, em feia més gràcia, i s'ha quedat allà.
0: Bé, ha estat a Eslovènia i plat, un poc és...
1: No, home, hi ha el Triglav, hi ha muntanyes, i no he estat. Potser, segurament, bueno, aquest estiu hi marxo després.
0: És molt maco, és molt maco.
1: Però marxem en plan de caminar, i si hi ha alguna cosa per escalada esportiva o així. Però...
0: Molt bé, molt bé. Sí. Doncs res, Miquel Àngel, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres, jo encantat, és un plaer.
0: Moltíssima sort amb tot el que facis i et seguirem.
1: Gràcies, igualment. Moltes gràcies a tots.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
2: Adéu, bona nit.

0: Falten 3 minuts i mig per acabar el programa d'avui. Els dediquem a l'espai del temps. A començar la setmana més tranquil·la que el cap de setmana. Dissabte, déu-n'hi-do, ho deia el Parés pujant a Montserrat, déu-n'hi-do que va ploure, bastantes hores que és en Feliu, ben bé de les 3 de la tarda fins les 9 o 10 de la vespre, pluja molt beneficiosa, molt ben caiguda, i que va deixar uns 20 litres, aquí va ploure uns 20 litres, no sé què Gallifa, Joan...
1: I 4.
0: Sí. Ah, doncs mira, va ploure més, a Gallifa que...
1: Sí, cosa estranya. No passa quasi bé mai, però bueno...
0: Sí, sí, va ploure més a Gallifa que a Sant Feliu, i va ser una pluja molt ben caiguda, molt beneficiosa, i que aquesta ja va bé de cara a l'estiu, eh? Ja el bosc, almenys, es va empapant una mica, els arbres també. Sens dubte, molt, molt ben caiguda aquesta pluja del dissabte. I com deia, començar la setmana més tranquil·la, bastant de sol, alguna nuvolada de tarda poc important i unes temperatures molt a ratlla, eh? Força fresques, moltes màximes al voltant dels 20-22 graus. La gent que no li agrada la calor, de moment està força, força de sort. I és com si els mesos s'haguessin intercanviat. Està fent temps d'abril, temperatures d'abril, i a l'abril va fer temperatures de maig. Sembla que han intercanviat els papers de moment aquests dos mesos. També és veritat que portem molts pocs dies del mes de maig. Però aquesta setmana continua així, eh? Amb un ambient molt fresc, humit, i sembla que una mica de puja. Però anem a pams. Demà la inestabilitat anirà a més. Atenció, perquè a última hora he vist que hi ha... avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges importants, sobretot cap al Vallès, també cap a la Selva, cap a Osona. Precaució en aquesta zona, que sembla que hi haurà pluges importants a partir del migdia. Són tempestes, no serà una pluja tan continuada com dissabte, i per tant difícils de predir. Pot ser que aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya sigui efectiu o que no, perquè n'hi ha de molts pocs quilòmetres la tempesta sigui més forta o menys forta. Però sí que hi haurà aquesta possibilitat, eh? Força inestabilitat demà. Les temperatures bastant estables, entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. Dimecres afluixa la inestabilitat, només plourà cap a la zona del Pirineu, que per cert fa molts dies en moltes zones del Pirineu que fa molts dies que va plovent, que van fent aquests ruixats de tarda, sobretot cap a la zona de Baiter, cap a Molló, que també cap a la Garrotxa. Fa molt i molts dies que va plovent cada tarda en aquelles zones, i dimecres és on més plourà, eh? Aquella zona serà una inestabilitat més reduïda cap a la zona del Pirineu. Si aquí li va ploure, seran 4 gotes. I dijous, el més important serà baixar temperatures. Entra una mica de vent de nord, més important, i farà baixar les temperatures. Moltes mínimes, per sota els 10 graus, en moltes, moltes zones, el dijous, pluja a la tarda, tornarà a créixer la inestabilitat i les màximes no arribaran als 20 graus a moltes zones de Catalunya. Per tant, una frescada important de cara a dijous. Fins aquí l'Espai del Temps, fins aquí avui a la muntanya. Gràcies a tothom, gràcies a Miquel Àngel, gràcies a Raül. Ens veiem ben aviat. Adéu, bona nit.
2: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, amics i amigues, nens i nenes, amants de la música rock. Aquí comença el programa més rock and rollià de les zones arsianes moianeses. Comença una tradició de Planeta Rock, el programa que us porta a través de la història de la música rock. De la mà de qui us parla, Toni Colomer Nothingman, jo mateix. Saludem, com sempre fem, els oients de Sant Feliu de Codines que escolten la repetició del programa els dilluns a les 11 del vespre a través d'Ona Codinenca. Bé, reprenem, continuem amb la història d'aquest gran personatge del món de la història de la música, que és Bob Dylan. Ja portem dos programes, vam fer un petit break per Sant Jordi, però avui continuarem amb la història de Bob Dylan. Però com que aquest és un programa de rock i no és un programa de folk, anirem bastant per la via ràpida. És a dir, avui intentarem arribar ja al primer disc elèctric de Bob Dylan i intentarem arribar a aquest gran tema que és Like a Rolling Stone. Un tema que a la revista Rolling Stone, que és potser una de les revistes més prestigioses americanes de música, dintre de les seves 500 cançons més importants de la història, la va posar al número 1. Els americans sempre tiran cap a casa, però evidentment sí que és un gran tema. Bé, vam deixar Bob Dylan just quan acabava de gravar o estava gravant el seu segon disc, el Bob Dylan de Freewheeling. Recordeu que

0: va començar. Aquest segon àlbum està format gairebé completament per composicions originals. Aquestes originals es podien dividir aproximadament en dos tipus. Hi havia aquestes cançons com Masters of War, Blowing in the Wind, It's Hard Rain's Gonna Fall, que tractaven d'alguna manera dels esdeveniments polítics de moment. La por a la guerra nuclear, el conflicte de Vietnam, el moviment pels drets civils, etc. Però ho feien d'una manera elíptica i poètica. I també hi havia cançons sobre la distància dins d'una relació, com per exemple el Don't Think Twice, It's All Right, que vam sentir aquí, que retraten molt bé els sentiments contradictoris d'un home jove com era Bob Dylan en aquella època. La noia l'ha deixat, ell la vol recuperar, però alhora vol fingir que no li importa. La cosa sorprenent de Free Willing Bob Dylan és que és una obra relativament coherent, tot i haver estat enregistrada amb dos productors diferents durant més d'un any, i amb la gravació interrompuda pels viatges de Dylan al Regne Unit, la seva separació i reconciliació amb Susie Rotolo i aquest canvi de productor del que us parlava. Però si l'escoltaves et feies una idea molt clara de qui era Bob Dylan. Era un jove enfadat, talentós, que intentava combinar elements del folk tradicional anglès i del blues delta de l'estil de Robert Johnson amb lletres poètiques relacionades amb el que estava passant a la seva vida en aquell moment. Però The Free Willing Bob Dylan va aparèixer en el moment perfecte perquè Dylan assumís el paper de portaveu d'una generació, un paper que ell no volia i per al qual tampoc estava especialment preparat. És difícil per als que no van viure aquella època, doncs, entendre fins a quin punt la música folk era considerada subversiva i com de seriosament es prenia la subversió als Estats Units de principis dels 60. Per posar un exemple, Sue Rotolo, la nòvia de Dylan, que apareixia a la portada de l'àlbum, doncs a causa d'això, d'aparèixer en aquesta portada, el marit de la seva cosina, que era militar, va perdre l'acreditació de seguretat i també un ascens que tenia gairebé assegurat. És a dir, algú va perdre l'acreditació de seguretat perquè la cosina de la seva dona sortia a la portada d'un disc de Bob Dylan. Imagineu-vos els retorçats que arriben a ser els Yankees en tot el referent a gent subversiva o lleugerament o sospitosament comunista, en fi. Al maig, Dylan va rebre l'oportunitat d'aparèixer a l'Ed Sullivan Show. Recordeu aquell gran show Yankee, on van aparèixer els Beatles i van trencar tots els rècords d'audiència del món. Però Dylan va posar una condició. Ell volia cantar Talking John Bridge Paranoid Blues. Per qui no conegui, la John Bridge Society era una organització conspiranoica d'extrema dreta que va influir molt en el desenvolupament de la dreta nord-americana de mitjans del segle XX i va contribuir a difondre moltes teories de la conspiració que després han tingut una gran influència més aviat negativa. Dylan va insistir que només sortiria al programa si podia interpretar aquella cançó satírica sobre el John Bridge Society.
1: This is called Talking John Birch Blues. And there ain't nothing wrong with this song.

0: card, went back home to the yard, started looking on the sidewalk.
1: Però el programa, l'Ed Sullivan Show, no volia una actuació que pogués molestar una part important de l'audiència, així que Dylan finalment no hi va aparèixer. Paradoxalment, el fet de negar-se

aparèixer al programa li va donar encara més publicitat. Això és una cosa que passa bastant sovint. Només falta prohibir una cosa perquè tothom vulgui aconseguir aquella cosa prohibida. En aquell moment, Dylan havia començat una relació amb Joan Baez, amb qui tindria una relació intermitent durant els anys següents. Tot i que encara continuava veient a Susie o Sus Rotolo, Baez era una de les grans estrelles del moviment folk, molt compromesa políticament i admiradora de les composicions de Dylan. De fet, començava a gravar versions de les seves cançons, com per exemple aquest Don't Think Twice, It's All Right.

Quina veu que té Joan Baez, realment és una veu absolutament privilegiada. Bé, la relació entre tots dos es va fer encara més pública quan van aparèixer junts al Newport Folk Festival de 1963. Aquest festival havia començat el 1959 com una derivació del Newport Jazz Festival, que és un dels festivals més importants de jazz de la història i que, evidentment, continua actiu avui dia. Com que el públic de jazz i el del folk tenia molt en comú, eren persones educades, liberals, de classe mitjana i amb una certa imatge bohèmia, el festival de jazz havia començat incloent actuacions de folk fins que es va crear un festival separat. Inicialment, Albert Grossman, el mànager de Dylan, ajudava a decidir els artistes que hi actuarien. Els festivals es van cancel·lar temporalment després dels disturbis del Festival de Jazz de 1960, quan hi van assistir 3.000 persones més de les previstes, i fins i tot es van haver de mobilitzar mariners per controlar la situació, l'exèrcit americà. Però el Festival Folk va tornar al 1963, ara organitzat per un comitè encapçalat per Pete Seeger, el gran folky políticament esquerranós oficial americà. En fi, en aquell festival Dylan encara no era tan famós com altres artistes del cartell, però va acabar sent el cap de cartell de la primera nit. Va tancar el concert fent pujar a l'escenari Joan Baez, Peter, Paul and Mary, Pete Seeger i els Freedom Singers per interpretar Blowing in the Wind i We Shall Overcome. Cançons que, com us vaig explicar la setmana passada, home, s'assemblen bastant, no? Perdoneu. Per a molta gent, aquella actuació va convertir Dylan en la figura més important del moviment folk. Ja no era només una promesa, sinó era el centre del moviment. També començava a comportar-se com una autèntica estrella. Baez ajudava molt a impulsar-lo, fent duets amb ell als escenaris, tot i que avui molts pensen que les seves veus no acabaven de combinar bé. La veu pura i tècnica de Baez, com acabem de sentir, contrastava massa amb aquest fraseig irregular i peculiar de Dylan. Però jo trobo que realment la barreja d'aquestes dues veus era força bona.

Bé, a mi em sembla un duet força interessant. Aquesta cançó, With God on Our Side, aquesta versió que us estic posant, és en directe des del Philharmonic Hall de Nova York el 1964. Però, aquest duet també van cantar aquesta cançó en el Festival de Newport de 1963. A finals del 63, Bob Dylan va gravar el seu tercer disc, que es publicaria a principis de 1964. The Times, They Are Changing, sembla ser l'àlbum menys personal de Dylan fins a aquell moment i dona la impressió d'haver estat escrit conscientment com un intent de fer el tipus de cançons que la gent volia, que la gent esperava d'ell. Hi havia cançons sobre esdeveniments recents reals, com The Lonesome Death of Hattie Carroll, basada en la història real de l'assassinat d'una dona negra a mans d'un home blanc. O, per exemple, el tema Only Pawn in the Game, sobre l'assassinat de l'activista pels drets civils, Medgar Evers. També hi havia dramatitzacions fictícies dels efectes que els problemes socials reals tenien sobre la vida de la gent. Per exemple, North Country Blues explicava com la manera cruel amb què el capitalisme tractava els pobres miners i acabava destruint la vida d'una dona que perdia els pares, el germà, el marit i els fills. O The Ballad of Hollis Brown, sobre un granger empès a la desesperació per la pobresa fins al punt d'assassinar tota la seva família i després suïcidar-se. O sigui, feia cançons més aviat molt políticament carregades, o carregades políticament, perquè ell ja veia que això era el que la gent esperava d'ell, tot i que, en el fons, no estava gaire convençut del que estava fent. Bé, amb tots aquests temes de problemàtica i el que us acabo d'explicar, doncs clar, no és un disc especialment alegre, però sí un àlbum que va impressionar molta gent, sobretot la cançó que li dona títol, escrita molt, molt, però molt deliberadament, com un himne pels nous moviments socials que estaven sorgint.

The times they are changing. Per mi això és una cançó brutal. De fet, aquesta cançó, durant la dictadura aquí al nostre país, traduïda al català, va ser, potser va tenir més importància fins i tot que el Blowing in the Wind. Una gran cançó. Farem aquest programa, que només en farem un programa on agafarem temes crucials de la trajectòria de Dylan, almenys fins als 70, i en farem la traducció perquè veieu la importància de les lletres de Dylan, que de fet és el més important de Dylan, les seves lletres. Bé, ja us he explicat una mica com era aquest disc, amb aquests temes tan políticament, i aquest gran himne per començar. De fet, aquest gran himne donava títol al disc, però era un disc fosc, era un disc sense l'humor que havia caracteritzat els dos primers àlbums de Bob Dylan. Poc després d'enregistrar-lo, Dylan va trencar definitivament amb Rotolo, la seva xicota, va marxar a viatjar durant un temps i va provar el LSD per primera vegada. També va començar a distanciar-se de Joan Baez, tot i que continuarien junts fins a mitjans de 1965. Sembla que Dylan començava a veure les seves cançons polítiques com un error, com alguna cosa que feia pels altres, més que no pas perquè realment ell volgués fer-ho. Va fer una gira pel Regne Unit a principis del 64 i després va tornar als Estats Units, just a temps per gravar el seu quart disc, Another Side of Bob Dylan. Es podria dir que és aquí on Dylan es converteix realment en ell mateix i comença a fer la música que vol fer, en lloc de la música que pensa que els altres esperen d'ell. Tot el disc es va enregistrar en una sola sessió, al·lucinant, juntament amb algunes cançons que finalment no hi van entrar, com una primera versió del Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man és un tema molt famós de Dylan que aparco, perquè serà el primer gran single de la banda que parlarem després de parlar de Dylan, que com van ser els Birds. Però, a mi, en fi, s'han proposat tota mena d'hipòtesis sobre de què tracta realment Mr. Tambourine Man. Robert Shelton, per exemple, sospita que la cançó està inspirada en Confessions of an Opium Eater, de Thomas Quincy. De Quincy utilitza un terme per l'opi, The Dark Idol, que suposadament és una traducció de la frase llatina Mater Tenebrarum, que en realitat significa Mare de les Tenebres, o Mare de la Mort, o Mare de la Foscor. Shelton creu que Dylan probablement va agradar-li el so de Mater Tenebrarum i el va convertir en Mr. Tambourine Man. Una mica apretat. Altres han intentat trobar-hi vehicles amb el flautista de Hamelin, o han afirmat que Mr. Tambourine Man és, en realitat, Jesús. En fi, Dylan, en canvi, tenia una explicació molt més prosaica i molt més racional. Que Mr. Tambourine Man era un amic seu, anomenat Bruce Langhorn, que tenia un paper destacat a l'escena folk de Greenwich Village. A més de ser guitarrista, Langhorn també era percussionista i tocava un gran tambor de marc turc, d'origen turc, de diversos, diguem, centímetres de diàmetre, bastant gros, que s'assemblava molt a una pandereta enorme. Dylan es va quedar amb aquella imatge al cap i va escriure una cançó sobre això. A vegades, una pandereta és només una pandereta. I no li doneu més voltes. Bé, en aquell moment Dylan va confessar a un periodista que el seguia a tot arreu, Nat Hentoff, va dir: "Jo no vull escriure per la gent. Ja saps, de fer de portaveu. Una vegada vaig escriure sobre Emmett Till en primera persona, fingint que jo era ell. A partir d'ara vull escriure des de dins meu. I per fer-ho hauré de tornar a escriure com quan tenia 10 anys, deixant que tot surti de manera natural." Dylan tenia raó quan deia que en aquell disc no hi havia cançons acusadores ni de denúncia directa. Point finger, que es diu en anglès. Point finger, no allò, senyalant, acusant directament. Les cançons parlaven sobretot d'amor, de relacions, i per això eren perfectes perquè altres artistes en fessin versions. La cançó inicial, All I Really Wanna Do, que era la versió de Dylan, que en la versió, perdó, de Dylan tenia un aire hillbilly a l'estil de Jimmy Rogers, es va convertir en objecte d'una petita batalla de versions. Els temes de Dylan es versionegen
a patades. I carai, com us vaig dir l'altre dia, quasi totes les versions que es fan de temes de Dylan són superiors a l'original. Però bé, de All I Really Wanna Do, la versió dels Byrds, va sortir com a continuació del seu èxit que havia tret amb Mr. Tambourine Man. Tambourine Man la sentirem quan acabem de parlar de Bob Dylan i comencem a parlar dels Byrds. Però sí, escoltem aquest gran versió, grandiosa versió del All I Really Wanna Do dels Byrds.

Que maca que és aquesta versió dels Birds. Els Birds és una banda brutal. N'hem de parlar i en parlarem quan acabem de parlar de Dylan. Bé, Cher també en va publicar una versió. Sí, Cher. Els Birds afirmaven que el marit de Cher, Sonny Bono, recordeu que en aquella època primera Cher, després va ser Bono en Cher, o Sonny en Cher, perdoneu, pues Sonny li feia com de manager a Cher. I es veu que Sonny Bono havia enregistrat d'amagat un concert dels Birds abans que publiquessin la cançó i després en va copiar tots els arranjaments perquè la seva dona entregués el single.

La veritat és que és bastant millor la versió dels Birds, tot i que s'assembla. Diguem que els Birds tenien raó de queixar-se de que els havien copiat. Poso un momentet darrere la versió original de Bob Dylan perquè veieu una mica l'original com era.

Als Estats Units, la versió aquesta dels Byrds només va arribar al número 40 de les llistes, mentre que la de Cher va arribar al 15. Al Regne Unit, on tots dos artistes estaven de gira promocionant el senzill, Cher va arribar al número 9, però els Byrds encara van tenir més èxit i van arribar al 4. Dylan buscava altres artistes que versionegessin les seves noves cançons. En va trobar un al Newport Folk Festival de 1964, on va conèixer per primera vegada el gran, grandiós Johnny Cash. Cash feia temps que admirava a Dylan i recentment aquesta influència començava a notar-se en la seva música. El seu èxit més recent, Understand Your Man, devia molt a Don't Think Twice, It's All Right. I Cash també havia començat a gravar cançons de protesta. A Newport, Cash va interpretar la seva pròpia versió de Don't Think Twice, It's All Right.

En fi, quina veu, Johnny Cash, mare de Déu. Johnny Cash, en vam parlar també a Planeta Rock. Aquest programa parla de gent. Encara que faci 20, perquè ja portem quasi 60 programes, 20, 30, 40 programes, vam parlar de Johnny Cash, perquè Johnny Cash té una influència brutal i apareix durant tota la història, com vam fer amb Robert Johnson, com vam fer amb Sister Rosetta Tharpe. En fi, dediquem programes a gent perquè realment són importants, no per caprici. Bé, Cash i Dylan es van reunir amb June Carter, l'eterna nòvia o dona de Johnny Cash, i amb Joan Baez a l'habitació de l'hotel de Joan Baez. Segons explicacions posteriors, tots dos estaven tan emocionats de conèixer-se que saltaven damunt dels llits com criatures. Van passar tota la nit tocant música junts i Dylan li va ensenyar algunes de les seves cançons noves a Johnny Cash. Una d'aquestes era It Ain't Me, Babe, una cançó que sembla lleugerament inspirada en She Loves You dels Beatles i que tancava la No The Side of Bob Dylan. Poc després, Cash en va publicar la seva pròpia versió, que de fet es convertiria en un gran èxit country i arribaria al número, al top 5.

Era Me Babe de Johnny Cash. Bé, poc després de conèixer Johnny Cash, Dylan va conèixer el grup que probablement havia inspirat aquella cançó, els Beatles. La trobada amb ells sembla que va confirmar definitivament la seva decisió d'allunyar-se de l'escena folk i començar a fer discos pop. Recordeu aquella trobada de Dylan amb els Beatles, on Dylan va ser el personatge que els va fer provar la marihuana per primera vegada. Bé, després de conèixer els Beatles, Dylan ja li picava la mosca de que volia fer discos pop, o almenys es volia electrificar, que això era exactament el que Tom Wilson, aquest productor del Freewheeling, feia temps que intentava impulsar i que hi havien fet una prova, com ja us he explicat. Wilson havia dit al mànager de Dylan, Albert Grossman, que si aconseguien posar Dylan al davant d'una bona banda, tindrien un Ray Charles blanc. En fi, com a experiment, Wilson va portar alguns músics de sessió a l'estudi i els va fer afegir una base elèctrica sobre la versió acústica que Dylan havia fet de House of the Rising Sun, aquell tema tradicional que els Animals havien popularitzat. De fet, la versió que volia gravar Tom Wilson era molt inspirada en la versió dels Animals. El resultat no era prou bo per, diguem, publicar-lo, però demostrava que, bueno, que la música de Dylan podia funcionar molt bé combinada amb guitarres elèctriques i bateria. Okay.

Dylan també estava molt influït pel seu amic John Hammond Jr., fill del primer productor de Dylan i veterà de l'escena folk de Greenwich Village. Hammond volia demostrar als grups britànics de rhythm and blues com sonava realment el blues americà. I per això havia reunit un grup de músics majoritàriament canadencs per gravar un disc elèctric. El seu àlbum, So Many Roads, incluïa tres membres d'un grup anomenat Lemon and the Hawks. Lemon Helm, Garth Hudson i Robbie Robertson. Us sonen aquests tres noms? Bé, aquests serien membres de band. Doncs aquests músics canadens acabaven de deixar la banda del cantant de rockabilly Ronnie Hawkins. També hi participava l'harmonicista Charlie Musselwhite i Mike Bloomfield, que normalment tocava la guitarra, però que en aquell disc apareix acreditat tocant el piano.

0: graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying.
1: Who do you love? Oh, who do you love?
2: Bé, de fet, aquesta cançó ja la tocava a Lemon Helmholtz amb Ronnie Hawking. Però Dylan va quedar fascinat per aquell so i el volia per al següent disc. Tot i que no va pensar a contractar exactament els mateixos músics. En lloc d'això, va reunir una banda pròpia amb Bruce Langhorne a la guitarra, o sigui, el Tambourine Man original, el bateria Bobby Gregg, els guitarristes de sessió Al Gorgini i Kenny Rankin, els pianistes Frank Owens i Paul Griffin, dos baixistes, Joseph Macho i William James Edwards, pare del director de cinema Spike Lee. No tots aquests músics van tocar totes les cançons i durant les sessions també es van enregistrar temes amb John Hammond Jr. i amb John Sebastian, que finalment no es van publicar. Però aquest va ser, en essència, el grup que va tocar en el primer gran disc elèctric de Dylan, Bring It All Back Home. El primer senzill, Subterranean Homesick Blues, representava un canvi, diguem, radical. La lletra era una mena de flux de consciència lliure, gairebé protopsicodèlica, inspirat tant pels poetes beat com per qualsevol músic de rock. No és casualitat que el curt promocional de la cançó, considerat un dels primers antecedents del videoclip modern, hi aparegui el poeta beat Allen Ginsberg. Em sembla que això ja s'ho vaig comentar, si veieu el vídeo, que és molt curiós, que és Dylan anar passant uns cartells on surt la lletra de la cançó, i mentrestant està Allen Ginsberg allà amb un costat xerrant amb algú. Subterranean Homesick Blues.

because the vandals took the handle. Bé, Subterranean Homesick Blues va entrar al top 40 dels Estats Units. De fet, va entrar només fins al número 39, però era el primer senzill de Dylan que aconseguia entrar en les llistes, diguem, americanes. El Regne Unit encara va anar millor i va arribar al top 10. Per promocionar la gira britànica, la CBS també va publicar The Times They Are Changing com a senzill, i aquesta cançó també va arribar al top 10 i va durar més temps a les llistes que Subterranean Homesick Blues. En realitat semblava que tothom intentava jugar sobre segur. La cara de Bring It All Back Home era completament elèctrica, però en canvi la cara B estava formada íntegrament per interpretacions acústiques, tot i que de vegades amb alguna guitarra elèctrica subtil de fons. Musicalment s'assemblava molt als discos anteriors de Dylan i sembla gairebé una manera de tranquil·litzar els fans més tradicionals després d'aquest gir elèctric de la primera cara, de la cara A del disc, com dient-los que aquell seguia sent el mateix Dylan de sempre, fent que la cara B fos doncs acústica, com es coneixia Dylan fins a llavors. I el vell Dylan encara tenia molta vida comercial. De fet, quan Bob Dylan va anar al Regne Unit de gira la primavera de 1965, va descobrir que molts músics britànics intentaven copiar el seu estil. Un jove, anomenat Donovan, semblava gairebé intentar ser Dylan i fins i tot el títol del seu primer gran èxit, Catch the Wind, recordava clarament a Blowing in the Wind.

0: En aquella gira britànica, Dylan actuava en solitari, com sempre havia fet, tot i que en aquell moment ja viatjava envoltat d'un seguici de gent. Mirant avui el documental clàssic Don't Look Back, aquell documental de Penny Baker, doncs resulta bastant dolorós veure la manera cruel amb què Dylan tracta Joan Baez, que havia anat a les gires per encantar algun duet amb ell, tal com ell havia fet abans amb ella, però que acaba sent ignorada, apartada i humiliada. Encara és pitjor veure Bob Neurath, aquest periodista, un amic i admirador de Dylan, que intentava impressionar-lo imitant constantment tots els seus gestos i actituds, fent exactament el mateix. Neurath idolatrava Dylan. No sorprèn gaire que aquesta gira acabés sent la fi de la relació entre Bob Dylan i Joan Baez. Les actuacions acústiques de Dylan durant aquella gira van funcionar molt bé, però alguns fans li qüestionaven la decisió d'haver fet un disc elèctric. Tot i això, Dylan no tenia cap intenció de deixar de gravar amb músics elèctrics. De fet, Tom Wilson també va acompanyar Dylan durant tota aquella gira i mentre era a Anglaterra va intentar gravar una cançó amb els membres de la John Mayall Blues Breakers. Gran banda, John Mayall. A més, els Blues Breakers en aquell moment comptaven amb Hugh Flynn, amb Eric Clapton i amb John McVie. John McVie, alguns no us sonarà així, però si us dic la banda Fleetwood Mac, doncs estava formada bàsicament per Mick Fleetwood i John McVie, d'aquí el Mac de Fleetwood Mac. L'intent no va acabar de funcionar i avui només en circula un fragment de baixa qualitat.
1: Listen to me, baby. There's something you must see. I wanna be with you, girl. If you wanna be with me, but if you...

També hi havia en aquella sessió una jove aspirant a cantant alemanya amb qui Dylan havia començat una breu aventura. Nico, que després seria la gran musa d'Andy Warhol, que cantaria amb The Velvet Underground. Durant la sessió, Dylan va gravar una demo d'una cançó que pensava donar-li, I'll Keep It With Me, tot i que Nico no la gravaria fins un parell d'anys més tard. Però a Anglaterra encara havia de passar una altra cosa important. Després de la gira britànica, Dylan va fer uns quants concerts per a Europa i després va tornar al Regne Unit per enregistrar un programa per a la BBC. El seu primer concert complet televisat. Malauradament, aquell concert no es va arribar a fer. La nit abans hi havia hagut una festa i Dylan va acabar hospitalitzat amb el que oficialment es va descriure com una intoxicació alimentària. Però jo crec que va ser una cosa bastant més greu, més aviat relacionada amb drogues. Durant aquell temps al llit, Dylan va aprofitar per escriure el que ell mateix ha descrit de diverses maneres, com 10 o 20 pàgines de flux de consciència caòtica. Això és el que va dir Dylan. D'aquell material, finalment, en sortirien 4 pàgines de lletra. Un atac ferotge contra una dona que abans havia estat socialment superior al protagonista, però que ara havia caigut en desgràcia. Dylan mai no ha explicat exactament de qui o què s'inspirava la cançó, però tenint en compte que la va escriure pocs dies després de separar-se de Joan Baez, és fàcil imaginar-s'ho. També s'ha dit que estava dedicada a una model que havia conegut, en fi. Però jo crec que la versió de Joan Baez és la més plausible. El primer intent d'enregistrar aquella cançó no va acabar de funcionar. El 15 de juny, Dylan i bona part dels músics que havien participat en el disc anterior van entrar a l'estudi per gravar-la. Juntament amb Mike Bloomfield, que havia participat en aquell disc de John Hammond Jr., que tant havia influït a Dylan, i que us he posat abans un tema, el Who Do You Love, i que Mike Bloomfield ara tocava amb la Paul Butterfield Blues Band. Bloomfield es va sorprendre quan Dylan li va dir que no volia el típic blues elèctric ple de bends. Bends, us recordeu allò que us vaig explicar de tensar la corda cap amunt per fer aquest... Doncs això, molt típic del blues, doncs Dylan no ho volia, tot i que Bloomfield estava molt acostumat a tocar d'aquesta manera. Però al final Bloomfield va aconseguir trobar un estil que agradava a Dylan. En aquell moment, però, la cançó estava escrita en ritme de vals.

0: place is gone, man. You want to try it again?
1: Quan la sessió es va acabar, Joe Macho, Al Goni i Bobby Gregg es van quedar una estona més a l'estudi mentre Tom Wilson feia el mateix experiment que ja havia provat amb House of the Rising Sun, és a dir, afegir instruments nous a un disc acústic fracassat que havia produït per un duet folk de Greenwich Village que ja s'havia separat. Simon & Garfunkel. L'endemà, els mateixos músics van tornar a l'estudi amb una incorporació nova. Al Cooper. Wilson l'havia convidat només per observar la sessió, però Cooper estava decidit a tocar d'alguna manera. Va arribar aviat, va portar la seva guitarra i el seu amplificador i es va preparar abans que arribés Wilson. Però quan va sentir tocar Bloomfield, es va donar immediatament que no podia competir en aquell nivell i va decidir quedar-se millor a la sala de control i no participar en la gravació. Però abans de començar a enregistrar Like a Rolling Stone, que ara ja estava en un compàs de 4x4, no era un vals, Frank Owens, que havia estat tocant l'orgue, es va passar al piano i va deixar l'orgue lliure. Cooper va veure aquí la seva gran oportunitat. Ell també sabia tocar una mica els teclats i, a més, la cançó estava en do, una tonalitat molt fàcil. Cooper va preguntar a Wilson si podia provar de tocar i Wilson no li va dir exactament que no. Així que Cooper va entrar a l'estudi i es va seure davant l'orgue. Allà va improvisar la línia d'orgue que acabaria convertint-se en la part instrumental més famosa de la cançó. Tot i això, si escoltes la gravació, notaràs que l'orgue està bastant baix a la mescla. Això és perquè Wilson no estava gens impressionat amb la manera de tocar de Cooper. Però Cooper tenia prou intuïció musical perquè acabés funcionant i precisament aquella imperfecció va donar a la cançó un so únic i inconfusible. Si sentiu Like a Rolling Stone, que la posarem ara mateix, escolteu bé a l'orgue de Cooper perquè és el que li dona, diguem, tot el feeling, és el que porta tota la cançó de dalt a baix. Escoltem, doncs, aquest gran, gran, gran tema, el tema considerat número 1 de la història per la revista Rolling Stone, Like a Rolling Stone.

seem so proud about having to be scrounging your next it.

Bé, com sempre se'ns tira el temps a sobre, ens tots retrobarem la setmana vinent per analitzar una mica les lletres de Dylan i segurament deixarem aquí aparcat el personatge per començar a parlar d'altres bandes. Fins la setmana que ve, com sempre us dic, mori el reggaeton, els DJs no són músics, sigueu tan dolents com pugueu i fins la setmana vinent, adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, programa força lliure,
0: i a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: make it worse.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Et dic Salvatore Marina.
5: You and me are the best.
2: Pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
1: Aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.